0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc, llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és que és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i, per tant, tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, ¿vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història.
0: Bé.
1: Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. A partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etcètera, va? Però passarem directament a la Ming. No passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I de ses es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però és, està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no? Que hi planten vegetació a sobre, per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que
0: tu
1: literalment
0: vas a treballar allà, vull dir.
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: la
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Vale? Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom, bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar,

0: Hakin, Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment els nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques del

0: Següents cicles, doncs.
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xang'an i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida, imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. A que el sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua, i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord, però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan, i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un EP que anticipa una llarga durada de Nubian Twist. No treuen un single, sinó tot un EP amb 5 temes i algunes de les col·laboracions que podrem trobar en el seu proper disc, que es publica ara, d'aquí poc. Ara mirarem, ara buscarem la data. Nubian Twist, aquesta formació que des de Gran Bretanya i de la mà de Tom Excel, el productor i alhora multiinstrumentista que d'alguna manera està revolucionant el panorama de les mixtures entre les músiques del món, sobretot les músiques africanes i la música, doncs, diguem-ne, que el jazz, el funk, etc. És un combo d'una dotzena de músics que al llarg d'aquests darrers 10-15 anys, doncs això s'ha convertit en una referència. Nubian Twist. Hem sentit aquest primer tema que dona nom a aquest EP, Body Flows, i que canta, que sentíem la veu de la cantant nigeriana Eniola. I ara anem a buscar una altra de les col·laboracions femenines en aquest EP, en aquest proper disc de Nubian Twist, i elles són també, doncs, han estat produïdes per Tom Excel en altres ocasions, The Savose Queens.

Novillan Twist i les Savose Queens, les germanes de Tanzània que ja vam sentir aquí al programa, aquell debut de l'any 24 i que produïa Tom Excel. Aquest senyor, com hem dit abans, Tom Excel, una de les referències actualment des de les músiques del món a Gran Bretanya i arreu, i que, doncs, això, conduint el combo de Novillan Twist o alhora produint i sent un dels músics de Onipa, o alhora, doncs, això, produint, com hem dit, un munt d'altres artistes i participant en altres, en moltes altres formacions. Evidentment, és amic de Kwaku of Ghana, amb qui va fer Onipa, amb qui, bueno, ja la llista de les intervencions de la discografia on intervé Tom Excel és molt llarga, com a productor, com a compositor, com a instrumentalista, com a músic, etc. De fet, ell és el líder d'aquesta banda, Novillan Twist. Hem dit que acaben de publicar ara al febrer un EP que es diu Body Flows i que anticipa un disc de llarga durada que es publicarà el 20 de març i que es dirà Chasing Shadows, caçant ombres, que és el tema que dona nom al disc i és el tema que canta Fatoumata Diawara. Aquí la tenim.

Eres tú, mi Rosa. La nostra descoberta d'aquesta setmana és a Colòmbia, a la costa del Carib a Colòmbia. Jorge Aguilar i sus embelecos. És un projecte de música, de recuperació de la música afrocolombiana i en comunitat. Aquestes percussions africanes, però a Colòmbia. De fet, doncs, és música camperola des de Colòmbia. Jorge Aguilar i sus embelecos, que per aquest tema que acabem de sentir, Eres tu, mi Rosa, doncs incorporen la guitarra del músic senegalès Tafa Gaye. Aquesta guitarra senegalesa que hem sentit és alhora també això, un nou viatge de tornada doncs, de Colòmbia cap a l'Àfrica o a l'inrevés, de Senegal cap a Colòmbia. Eres tu, mi Rosa, Jorge Aguilar, un single de fa poques setmanes i que això, que ens porta a fer aquesta descoberta. Anem a buscar un altre tema de Jorge Aguilar, aquesta vegada sense la guitarra senegalesa. Se fue mi compañero.

El primer dels nostres concerts recomanats és una proposta ben especial, ben original, que transcendeix fronteres de tot tipus, com hem pogut comprovar. És la trobada entre el Blood Quartet, quartet català, amb el Dongyang Gosupa, un trio de Corea, de Corea del Sud, i que aquesta primera trobada es va fer fa 2 anys a la Música Viva de Vic, això a través de la connexió entre la Fabra i Coats i alhora un festival també de Seul, doncs han creat aquest septet, aquesta suma de les dues formacions, i han produït un disc nou que es diu Terra Ignota i que ara estan presentant. Nosaltres proposem el proper divendres, dia 13 de març, a les 8 del vespre, a la Sala Torín, a Olot, la possibilitat de veure això, aquesta trobada entre la música del rock alternatiu, l'electrònica, el jazz, amb aquesta música de Corea del Sud, doncs, que parteix també d'una música tradicional coreana per convertir-se això en una música futurista. Ells es diuen Blood Quartet and Dongyang Gosupa, un viatge entre Orient i Occident. El disc, ja ho hem dit, es diu Terra Ignota, i això és a la Sala Torín el divendres dia 13, però el dia 14, dissabte, té lloc el Festival Irídia a Paral·lel 62, i una altra de les mixtures entre la música tradicional i l'electrònica és la que ens proposa Bayuca.

Bayuca, el músic electrònic gallec, que serà qui tancarà aquesta quarta edició de l'Irídia Fest, de l'Irídia Festival. Irídia és el Centre per la Defensa dels Drets Humans que, com ja hem dit, per quarta vegada proposa aquest festival que vol això, posar l'èmfasi en la defensa dels drets humans, de la cultura i d'una celebració col·lectiva entre les dues ribes de la Mediterrània. I ho fa, doncs, proposant-nos una sèrie de propostes musicals i alhora un format de festival a la sala Paral·lel 62, el dissabte 14 de març. I hem sentit aquest Bayuca, que serà qui tancarà la programació amb un digiset. L'hem sentit amb la veu de Rodrigo Cuevas, això és el disc Embruixo, però doncs, les altres propostes amb les que començaran doncs, aquest festival ja des del País Valencià, Faixa i la seva també mixtura entre la memòria popular, la música tradicional d'arrel i l'avantguarda electrònica. També des del Marroc, Aïta, Mon Amour i Ajar, que també fa una proposta que mixtura, que busca la interseccionalitat cultural entre el nord de l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i també nosaltres. Per tant, doncs, propostes que de diferents mixtures en el festival Irídia Fest i que nosaltres anem a buscar aquest tema d'Aïta, Mon Amour, del disc Abda. Thank you.

nostre record és per als 20 anys de la mort d'Ali Farka Touré. Hem començat sentint aquest tema del disc The Source, La Font, que és de l'any 92. Ali Farka Touré no necessitaria presentació, i menys en aquest programa, però sí dir que ell, a través del segell Wall Circuit, doncs, és un dels grans músics que ha portat la música de Mali arreu del món. I, per tant, també un dels qui fan que aquestes músiques del món que escoltem en aquest programa doncs comencessin a ser conegudes a Occident. Ali Farka Touré, el gran guitarrista que doncs va morir ara fa 20 anys, un 6 de març de l'any 2006, quan només tenia 66 anys. Ali Farka Touré. I per tancar el programa, doncs anem a buscar d'aquell mateix any 2006, Wall Circuit va publicar un disc que és el darrer, seria el llegat que ell estava preparant, i amb l'ajuda del seu fill Viu Farka Touré. Ali Farka Touré, per tancar el Mixtures d'avui, gràcies i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa, avui he agafat i manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfa Canya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major aquí a Tarragona. Avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir, aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui, bueno, la Fúmiga, ho podríem pillar per aquí, en fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no, ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinizadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: Formes part de la cadena tròfica, de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia. més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada, vaja, que fem, la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació, i llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu, però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és vital que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailadora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat baixa en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Aumenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, que els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no s'afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emun, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Et dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
5: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el Plater el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística. No contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el Plater, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa, deixa'm posar... Dóna pas a la Núria Cartanyà, sí.
0: Deixa'm posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat, i a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que veguin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No, no estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hagués vist.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest

0: simplement per qüestió del temps del mar. Avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
0: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento, eh?
0: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, eh? I tant, seguríssim.
0: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, eh? Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permet, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
0: Poca.
1: Ni de dia, per descomptat que no, però és que ni a les nits.
0: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és.
0: De manera que en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja, què ho fa diferent?
0: Mira, la de Llon, quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et miren a tu. Uh-huh. A tu, a mi,
1: sí,
0: o
1: al
0: narrador o narradora que vingui allà. I al cap de 5 minuts ja, esclar, ja t'han vist, ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
2: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
2: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
0: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
2: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
0: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo.
2: Clar.
0: Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
2: I els petits són més bons receptors que els adults?
0: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten.

0: escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
1: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
0: Sí, o no.
2: Fan veure que et senten.
0: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, eh? Perquè després te n'adones, eh?
2: De fas examen, després.
0: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, eh? No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, ja. Si t'escolten o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, eh? De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
1: Clar, ja ets de la família. Eh? Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta,
2: no,
1: només, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
0: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, eh? Descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
2: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
0: sí.
2: Albert.
1: M'encanta.
2: T'encanta, veus, com t'ho dius, ja, ho sabia.
0: Sí, i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, la canalla, i alguns adults també, s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre, i aleshores anem medint cada crit que es fa.
1: Que xulo.
0: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
2: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
1: M'agradaria. Mirat, sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateix el micro. No ho fem.
2: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
1: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert,
2: tanca tu,
1: Oriol, si vols.
2: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Arenys
2: de
1: Contes.
2: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
1: És un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
2: Vinga,
1: Arenys de Contes. Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
2: A tu. Fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Ares Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fan sorollet, no? I te queda com a... És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per l'amor de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, jo l'havia apuntat.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui que la posem, realment funciona bastant.
1: Ja jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que havia apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo és no havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel, també... això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim a Núria Làtzar, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament.
0: Ai.
4: A totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la, trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una
0: creu.
1: Una marca, fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: I me sembla surrealista. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: Això sí que no ho sabria dir.
0: No ho sé, buscar explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Però si tu fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu. Resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: És un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fabra, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696-16-46-65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica.
1: També, la raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després de juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amiga dels mosquits i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat i, efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etc. Però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits. No ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no hi ha tanta incidència. Baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, la chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional de viatger, de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te diuen quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B... Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que hi ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada. I avui nosaltres, per això, hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc,
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Duran.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts mira, de, conjunt, o sigui, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26, amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec, aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
18: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Mm-hmm. Sí, no podem baixar la guàrdia, realment. Mm-hmm.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
18: El que vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
18: I tant, sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Mm. Tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
18: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
19: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament, sí, sí, no, sí. Vam, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
18: Sí. Com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
19: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
18: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Nadal i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
19: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
18: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
19: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serra del Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
18: Mm-hmm. Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
19: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat. Al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gent rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
18: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
19: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
18: sí,
0: de tot
18: anem
0: a Premià,
18: canviant.
0: Molt bé.
18: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins
0: demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
20: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
21: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cap indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
20: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara, la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
22: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat. El fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, pues, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenim la llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? I que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
2: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
22: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
21: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són aquestes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
20: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de telè. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
21: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Pues bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si vivien 10 persones ja hi vivien molts, en el millor dels casos, pues vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia. I per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera. I són estos telers, la tecnologia són estos telers.
20: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
21: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
20: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
22: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim, doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica, doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
20: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte amb una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, amb una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos, doncs, que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia, aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix, no, que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
3: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat?
4: Era una necessitat, pues, que ho fèiem a bordó. Vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre, pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí, pues, fèiem un ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda, pues, a vendre el peix i tornar-hi.
3: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre, sí, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que sí, es deixava la feina per a començar, no, a preparar el, pràcticament el dinar.
4: Aquest home era el que normalment era sempre el que se'n cuidava, doncs, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no, no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. I au, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem per lo ranxo gordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, i, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem del... Los ingredients eren estos, ja no hi havia... No hi havia més a una barca.
3: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
4: No, no. Això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per encarar el ranxo.
3: Millor que vosaltres, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí, no hi havia ningú,
4: ¿verdad? Ja et vaig a dir-te que els suquets que fèiem nosaltres a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, doncs, no, no, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Que era pel peix fresc i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs pues jo em posava en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allí sortia un suquet que allò era una i si feies del caldo, doncs pues no cal dir-ho.
3: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
4: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports, pues, com a Ruga, a Segur, a Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos ports vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
3: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, al sí, gran, no?
4: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
3: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
4: Un suquet de serrans, igual o menys, perquè va ser dels últims, i encara estan, bueno, estan els mariners que anàvem allí, que encara estan tots vius. I jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans, o 7 cada un, però és que estava tan... Estava tan bon i no fèiem res, eh? Fèiem 4 alls, sopregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo. I boníssims.
3: L'important és que no es perdi, no?
4: Sí.
3: Tota aquesta cuina, aquesta tradició. Perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
4: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre... Mirem potser més el gust del peix, en terra potser més miren el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, què anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salsa té un costat.

0: L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
1: Avui treballo, avui
0: Sant
1: treballo.
0: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
1: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
1: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañí i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
1: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, dansa però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
1: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
2: També les propostes de cultura i paisatge i amb la plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que per tant volem celebrar la plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda la festa al parc, que convidem a visitar el parc de Pedratosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
1: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
1: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ràpid, ens anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia. I hola i adéu. Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
3: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc, m'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
3: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
3: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre totxades.
3: Allà seria una altra opció.
0: També. Mira,
3: m'agrada. Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
3: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2,
2: 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Com cada final d'estiu, comencem programa i comencem temporada de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ha sigut un estiu farcit de grans concerts de jazz, però n'hi ha un que, com a mínim, pel que fa a les persones que fem aquest programa, quedarà per sempre gravat a la nostra memòria. Estem parlant del de la cantant Dee Bridgewater, el que va fer en el Palau de la Música Catalana el 26 de juliol passat.

Didi Bridgewater va oferir en el Palau de la Música Catalana el 26 de juliol passat un concert molt intens, un concert valent, reivindicatiu i artísticament extraordinari. Acompanyada per un trio femení, va repassar el paper de la dona en la història del jazz, va parlar i valorar els seus referents i va reclamar més protagonisme, més visibilitat per a les dones, no només en el jazz, sinó en tota la societat. La primera figura que va anomenar va ser Billie Holiday i nosaltres hem començat amb Didi cantant una clàssica del repertori de Billie Holiday, Lady Sings the Blues, acabem d'escoltar-la, una composició de la pròpia Billie. Lady Sings the Blues és el títol d'aquesta cançó, és el títol de l'àlbum en el que es va editar per primera vegada i també és el títol de l'autobiografia que Billie Holiday va fer amb la col·laboració de l'escriptor William Duffy. Continuarem amb una cançó que forma part també d'aquest disc, de Lady Sings the Blues. Aquí teniu Billie Holiday amb I Must Have That Man.

Billie Holiday, I Must Have That Man. Resulta evident que durant molts anys les grans figures femenines del jazz van ser cantants, però Didi Bridgewater, ella mateixa cantant, va reivindicar també l'obra de les instrumentistes. I la primera gran estrella en aquest àmbit va ser Mary Lou Williams, pianista, arranjadora i compositora excepcional. El seu nom real era Mary Elfrida Scruggs i el cognom Williams el va agafar com a cognom artístic, però li venia del seu primer marit, el saxofonista John Williams, per allò del cognom de casada. Aquí teniu un altre greuge que tenen les dones en alguns països. Mary Lou Williams va ser una artista en constant evolució que, a partir del jazz clàssic, va passar pel bebop i fins i tot pel free jazz en algun moment. Us la portem gravada en directe a Nice, a França, l'any 1979. Aquí teniu Mary Lou Williams i el seu trio amb Blues for Time.

0: Hi, this is Ingrid Jensen with A Little Cold, and you're listening to Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant les personalitats femenines que Didi Bridgewater va citar durant el seu darrer concert a Barcelona, el juliol passat. Melba Liston, una dona músic i arranjadora que va triomfar en un món d'homes gràcies a la seva qualitat i la seva personalitat. Molts autors diuen que la seva figura encara no ha sigut suficientment reconeguda. Era trombonista i va començar la seva carrera professional en l'àmbit del bebop al costat del seu amic saxofonista Dexter Gordon. Durant la seva vida va tocar amb músics de la talla de Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Quincy Jones i un etc. molt, molt llarg. Però molts crítics actuals denuncien que, malgrat la seva categoria professional, havia de demostrar contínuament les seves credencials per aconseguir una feina. No se li pagava una escala equitativa i sovint se li denegava l'accés a oportunitats interessants. Tot això pel fet de ser dona. El seu col·laborador més estret va ser el pianista Randy Weston, amb qui va treballar durant gairebé 4 dècades. L'any 1985, Melba va haver de deixar de tocar per les seqüeles d'un ictus que va patir, però va seguir fent d'arranjadora fins a la seva mort, pràcticament, l'any 1999. Aquí la tenim, com a directora i arranjadora de l'orquestra de Randy Weston amb la cançó Harvard Blues, cantada per Johnny Copeland.

Randy Weston i la seva orquestra amb arranjaments de Melba Liston ens han ofert Harvard Blues. I si hem de portar-vos una activista de cap a peus, aquesta podria ser Abby Lincoln, a qui es defineix com a cantant, compositora, actriu i activista. Això significa que les seves reivindicacions les va portar fins a les darreres conseqüències. El seu nom real era Anna Marie Wooldridge i a finals de la dècada dels 50, quan encara no tenia 20 anys, va conèixer el bateria Max Roach, que uns anys després, el 1962, es convertiria en el seu marit i en una de les seves influències principals. Abby Lincoln va participar en la gravació de la suite We Insist, Freedom Now, insistim, llibertat ara, que havia escrit el propi Max Roach. Aquest fet, aquesta participació en aquesta gravació, li va canviar la vida. Abby Lincoln, durant uns anys, va deixar la música en segon terme per dedicar-se íntegrament a l'activisme polític. I quan va reiniciar la seva carrera musical, l'any 1973, la va compaginar amb l'art dramàtic, fent de professora, d'intèrpret i de guionista, participant en diverses pel·lícules i sèries de televisió. Abby va morir l'any 2010 i avui us la portem des d'un disc de 1991 amb Hank Jones en el piano, Charlie Haden en el baix i Stan Getz en el saxo tenor. Aquí teniu una balada preciosa, You Gotta Pay the Band. És una composició pròpia d'Abby Lincoln.

con You Gotta Pay the Band, Has de pagar l'orquestra, una cançó en la que comptava amb el saxo tenor de Stan Getz. Si hem de buscar la seva ànima bessona, l'ànima bessona d'Abe Lincoln, pel que fa a les reivindicacions, aquesta seria la pianista i cantant Nina Simone, nom artístic de Eunice Kathleen Waymon. Segons la Viquipèdia, es va posar Nina perquè un seu amic hispà li deia Niña. I Simone, Simon, perquè va veure l'actriu francesa Simone Signoret en una pel·lícula que li va agradar. Volia ser concertista i va començar a estudiar piano amb el mètode clàssic i en alguns moments de la seva obra, una obra ja de per si eclèctica, però basada en el jazz, el blues, el soul, fins i tot el pop, s'hi veu aquesta influència de la música clàssica europea. Nina Simone tenia una personalitat molt forta, amb reaccions sovint violentes, i la seva carrera, tot i ser de gran qualitat, es va veure afectada per canvis de discogràfica, exilis voluntaris i fins i tot problemes amb la llei als Estats Units a causa de la seva activitat reivindicativa. Va tenir uns quants singles d'èxit que la van convertir en un personatge popular. Un cas molt curiós és que l'any 1987 el perfum Chanel número 5 va utilitzar una gravació seva de 1958, la cançó My Baby Just Cares For Me, per un anunci. La cançó va ser descoberta pel públic jove d'aquell moment i es va fer molt, molt popular. Es va reeditar i va arribar a dalt de tot de les llistes d'èxits. Però com que quan la va gravar, Nina Simone va vendre els drets a la discogràfica, uns drets pels que va cobrar $3,000, l'any 1987 ja no va cobrar res. Es calcula que només en drets d'autor li haurien correspost més d'un milió de dòlars. Us la portem des d'un disc de 1967 dedicat al blues, en el que ens interpreta una composició precisament d'Abe Lincoln. Aquí teniu Blues for Mama.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un programa avui eminentment musical, com sempre, però que es fa ressò de la reivindicació feminista que va fer la cantant Didi Bridgewater en el seu concert a Barcelona del juliol passat. Didi també va parlar d'una cantant de veu preciosa amb uns quants discos molt populars en el camp del pop, Roberta Flack. És un personatge molt popular als Estats Units amb una cançó, Killing Me Softly With His Song, que es va gravar l'any 1973 i que va tenir vendes multimilionàries. Això significa simplement que la comercialitat no té per què estar renyida amb la qualitat. Aquí la teniu, Roberta Flack, Feel Like Making Love.

Roberta Flack, que ens ha cantat Feel Like Making Love, un dels seus grans èxits. I per acabar el repàs a les cantants que va reivindicar Didi Bridgewater, us portem a Betty LaVette, una persona que actualment té 79 anys i que ha tingut una carrera intermitent. Va tenir el primer èxit l'any 1962, quan en tenia 16, però no va ser capaç d'acabar de consolidar la seva carrera i no va trobar una discogràfica que apostés fort per ella. D'aquesta manera va passar força anys de la seva vida treballant en diferents àmbits, musicals de Broadway, gravacions fins i tot de música disco, va fer un intent amb la discogràfica Motown, va estar temporades llargues a Europa. Finalment, a començament dels anys 2000, un productor francès li va fer confiança i va viure, Betty LaVette, un renaixement artístic, resultat del qual és el disc I've Got My Own Hell to Raise, en el que hi podem trobar la peça que escoltarem ara, How Am I Different?

S'acosten grans festivals de tardor, el de Barcelona, el de la Costa Brava a Palafrugell o el Jazz Tardor a Lleida. Però ja tindrem temps de repassar les seves programacions. Avui, de moment, ocuparem la recta final de Jazzy, també TV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent un cop d'ull ràpid a algunes propostes dels clubs de jazz de la ciutat de Barcelona. Hi ha tants concerts que el millor que podeu fer, com sempre us diem, és visitar les seves webs. Nosaltres només en destacarem alguns. I comencem amb el saxofonista nord-americà Don Braden, que va iniciar la seva carrera professional als anys 90 com a membre de la generació de músics que la crítica va anomenar els Young Lions, un nom que ells mai van acceptar, però que encara avui hi ha gent que l'utilitza. Els tres primers discos de Don Braden, gravats per la discogràfica europea Criss Cross, són tres obres de joventut imprescindibles. En el segon, que es titula Wishlist, hi ha aquesta versió que escoltem ara de When You Wish Upon a Star, escrita per a la banda sonora de la pel·lícula Pinocho, de Walt Disney.

Don Braden ens ha ofert When You Wish Upon a Star. Don Braden actuarà en el Club Jamboree de Barcelona de la plaça Reial de la ciutat el 24 d'aquest mes de setembre. Braden torna a Barcelona després de força anys sense visitar-nos i ho fa acompanyat d'un vell amic i col·laborador.

el baixista Yori Stipe, una de les figures del jazz neerlandès que ha treballat molt als Estats Units. Aquí teniu un dels primers treballs que van signar junts, un disc de 1993 titulat Pay As You Earn. La cançó és Homeland, escrita per tots dos a quatre mans.

I acabem el Jazz Dit d'avui amb El Molino, el Teatre del Paral·lel barceloní, que el proper dia 28 de setembre porta a Roberto Fonseca, el pianista i compositor cubà que ja fa dies que ha venut totes les entrades. De cares a l'octubre s'ha confirmat l'actuació de la cantant Stacey Kent el dia 16. Us deixem amb Roberto Fonseca i La Llamada. I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazz Dit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Ja fa segles es va establir que les anomenades belles arts eren sis: arquitectura, escultura, pintura, música, declamació i dansa. Amb aquestes sis arts i les seves combinacions, l'ésser humà podia fer paleses totes les seves pulsions artístiques. Per exemple, la construcció d'una gran catedral necessitava almenys de tres d'elles: l'arquitectura, l'escultura i la pintura. I encara li podríem afegir la música quan a l'església s'hi oficiava. L'òpera, un dels més grans espectacles audiovisuals del passat, necessitava la música, però també la declamació, la pintura, l'arquitectura i fins i tot la dansa. I en arribar al segle XX, el que va passar és que la tècnica ens va permetre enregistrar imatges reals en moviment i va néixer el cinema, allò que avui anomenem el setè art. I avui el cinema no és només la forma més universal, versàtil i popular d'explicar històries, sinó que gràcies a la música també és una de les que més ens arriba a impactar, a emocionar. Sense les bandes sonores, molts films no serien ni tan recordats ni haguessin tingut tant d'impacte. Impossible no associar Mahler, per exemple, amb Mort a Venècia, de Visconti, o la música de Johann Strauss amb l'inici de l'Odissea Espacial 2001 de Kubrick. La música no només és part del cinema, sinó que probablement és la causa de que aquelles imatges ens quedin gravades a foc a la nostra memòria, de vegades sense que siguem conscients que ella, la música, hagi estat la principal responsable. Avui, estimats, estimades oients, us convidem a rememorar imatges del cinema, però a través dels sons de la bona música.

0: Com no abocar la meravellosa cinta del carter i Pablo Neruda amb la música de Luis Enrique Bacalov. Una música que ens porta a la boca un gust agredolç, com la mateixa història que ens explica el film, en el que un pescador que acaba sent carter personal del gran poeta Neruda, aprofita la poesia d'aquest per enamorar la noia que estima. La història ens situa a la costa napolitana, tot aprofitant un fet real, i és que Pablo Neruda va viure realment uns anys allà, a la illa d'Ischia, davant Nàpols. Això era cap als anys 50, refugiant-se allà de ser perseguit per les seves idees comunistes.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Avui la idea és que la música no només ens porti sons, sinó que, aprofitant el seu poder evocador, ens faci reviure imatges, escenes de la gran pantalla. Farem un recull ampli, un recull variat amb músiques de diferents èpoques i estils, com fem sempre, però avui totes elles lligades al cinema.

la veu de Matt Monroe, a qui anomenaven la veu d'or en els seus anys d'esplendor, cantava el tema del film Des de Rússia amb amor, la segona de la història que portava al cinema el personatge d'Ian Fleming, ja sabeu, l'agent 007 de l'MI5, és a dir, James Bond. Aquest Bond de l'any 1963 era un Sean Connery molt jove, primíssim i seductor, evidentment, envoltat tota l'estona de nois en biquini, amb una imatge que avui comença a grinyolar i podria fins i tot ser considerada políticament incorrecta, però que encara és per molts cinèfils el millor dels bons que hi ha hagut. Bé, la següent història ens parla d'una noia que és cambrera a Madrid, que trenca amb la seva parella i decideix fugir fins a una illa apartada per trobar-se a ella mateixa. Allà obté una llibertat que l'obliga, en certa manera, a enfrontar-se amb els seus pensaments més obscurs.

0: Molts de vosaltres haureu reconegut la música d'Alberto Iglesias, que il·lustrava de manera magistral la cinta de Julio Medem, Lucía y el sexo, en la que la interpretació de Paz Vega, les escenes també del voltatge eròtic i, per suposat, la música d'Iglesias, fins i tot potser més que l'argument, van portar aquesta cinta a ser un autèntic èxit de guixet a l'any 2001. Per cert, el fragment que hem sentit, per si el voleu recuperar, porta l'expressiu títol de Me voy a morir de tanto amor.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Bé, doncs ja aneu veient la dinàmica de l'espai d'avui. Nosaltres us presentem la música gairebé sense pistes i vosaltres podeu reconèixer, o potser no, la pel·lícula a la que ha quedat inevitablement lligada. La propera potser no és tan reconeixible, és un fragment que podríem dir neoclàssic, amb un punt fins i tot celestial, i que apareix en un film, d'altra banda, bastant cruel i que ens parla de que sovint la intel·ligència d'una persona no va lligada precisament amb la seva benevolència.

Intel·ligentíssim, però clarament pertorbat, Hannibal Lecter, un senyor que brena paté de cervell, escolta aquest fragment Vide cor meum, compost per Patrick Cassidy, en una escena en què el protagonista i l'inspector Patsy contemplen una òpera a l'aire lliure. La música, ja heu vist, moderna, però escrita en un format de cantata, l'assignava aquest compositor irlandès, Patrick Cassidy, i està basada en el capítol tercer de la Vita Nuova de Dant. Bé, encara continuarem explorant les ombres de la ment humana des d'una altra cinta que, aquesta sí, és clarament mítica, dirigida per un dels grans del setè art i amb una banda sonora a càrrec també d'un dels històrics del cinema dels anys 40 i 50.

Alfred Hitchcock va voler explorar la ment humana i apropar-se al psicoanàlisi al film del 1945 Spellbound, Recorda, traduït en català o en castellà, un film en què la bellíssima psicoanalista que encarnava Ingrid Bergman explorava els traumes d'infantesa del seu col·lega Gregory Peck. La màgia del muntatge i la direcció de Hitchcock, juntament amb els dibuixos onírics de Dalí i la música de Miklos Rocha, van acabar de bastir aquesta inoblidable pel·lícula. Recordem que l'hongarès Rocha va ser un d'aquells compositors europeus de música clàssica de principis del segle XX que, a causa de la guerra, van emigrar als Estats Units i allà van plantar la llavor del sinfonisme cinematogràfic que vindria després, escrivint el que podríem considerar com autèntiques sinfonies per la pantalla. I ara que parlem de Rocha, aprofitem per recordar una història que explicava Jerry Goldsmith, un dels grans compositors americans de bandes sonores. Deia Goldsmith que quan ella era jove, tenia 16 anys, va anar a veure precisament aquesta pel·lícula de la que parlàvem, Recorda, de Hitchcock. I en sentir la seva banda sonora, en sentir la música de Miklos Rocha, va veure claríssim que el que volia ser és compositor de pel·lícules. Uns anys més tard, ell mateix signaria bandes sonores mítiques, com aquesta que us proposem de sentir i que pertany a un film neo-noir dirigit per Roman Polanski i ambientada a la Califòrnia dels anys 50 durant l'anomenada Guerra de l'Aigua.

Amb aquest fantàstic solo de trompeta que hem sentit, començava el film Chinatown de l'any 71, dirigit per Polanski, sens dubte una de les seves millors cintes, amb un Jack Nicholson encara jove, però ja amb tota la seva presència escènica. Un film que encara avui, la veritat, et manté literalment enganxat a la pantalla. I en bona part, també, per la música de Jerry Goldsmith. I del joc brut de la màfia i dels polítics corruptes passarem al món de la pura fantasia i de la màgia, que també es reflecteix al cinema. En aquest cas serà de la mà d'un dels més grans compositors de Hollywood, que va ser l'encarregat de posar música a un dels relats moderns més populars dels encanteris i de la vareta màgica.

L'estil magistral, certament magistral, inconfusible de John Williams era el darrere del tema de Hedwig, pertanyent, evidentment, al film Harry Potter, el primer d'ells. Ja sabeu que les novel·les de J.K. Rowling, causants de que molts joves del món s'aficionessin, per fi, a la lectura, va tenir també com a conseqüència que es rodessin fins a 8 films sobre aquest tema, explotant fins a l'última gota les narracions de la britànica i els seus personatges adolescents. I, evidentment, la música de Williams posava la cirereta de luxe en aquestes pel·lícules, igual que va fer amb Superman, amb La Guerra de les Galàxies o Jurassic Park, per posar només alguns exemples evidents. Però bé, no ha estat sempre la música de cinema música d'estil simfònic. Evidentment, altres estils hi han trobat el seu lloc quan calia. Per exemple, el jazz.

Dirigida per Spike Lee, el film Mo Better Blues vol transmetre, segons el director, valors d'amistat, de lleialtat i d'honestedat. I ho fa ficcionant sobre la història d'un trompetista de jazz, encarnat per Terence Blanchard, que és qui interpreta, i amb una banda sonora sensacional a càrrec de Branford Marsalis, i de la qual hem sentit aquest tema que porta el mateix títol que el film, Mo Better Blues.

A l'any 1952, Charles Chaplin va dirigir la que seria la seva darrera pel·lícula als Estats Units, Limelight, el que aquí es va traduir com Candilejas, un film agradós, un film que combina magistralment comèdia i drama, i on Chaplin, amb alguns trets clarament autobiogràfics, rememora d'alguna manera el seu Londres, el Londres de principis del segle, i el seu món també, el món del teatre. Chaplin, un home que ha passat a la història com un dels més grans artistes del segle XX, però que, fixeu-vos, paradoxalment, no va rebre mai un Òscar per la seva interpretació. Un Òscar, almenys, que no fos honorífic. L'únic Òscar que va rebre pel seu art va ser l'Òscar a la música, precisament aquesta banda sonora de Limelight que acabem de sentir i que va escriure ell mateix, Charles Chaplin. I de les penes terrenals, dels petits i insignificants problemes que tenim aquestes criatures que ens anomenem humans, passem a un film que mira molt més amunt, fins i tot diríem cap als confins mateixos de l'univers, i que ens explica la vida d'un home capaç d'imaginar l'inimaginable i, a més, demostrar-ho matemàticament.

L'any 2014, el director britànic James Marsh va portar a la pantalla el llibre Viatjant a l'infinit, La meva vida amb Stephen Hawking. En aquest llibre, Jane Hawking, la que va ser la primera esposa del gran físic, explicava com van ser els primers anys d'aquest geni de la física que va descobrir que existien uns objectes invisibles i supermassius anomenats forats negres, uns objectes, en fi, gairebé inimaginables, de propietats impossibles. I un home que va ser a més un divulgador de lo indivulgable, com la teoria de la relativitat, la fletxa del temps, etc. Hawking, sabeu que va quedar paralitzat per l'esclerosi múltiple quan era només un estudiant de física, però això no li va impedir ser un dels investigadors i divulgadors més brillants i més fascinants de tot el segle XX. I el compositor, diguem-ho ja, perquè no ho hem comentat, el compositor Johan Johansson va ser qui va posar música a la que hem sentit aquest film molt recomanable, que és La teoria del tot.

Doncs bé, estimats, estimades oients i amics, avui ja veieu que hem fet un petit repàs del cinema a través de la música i ha estat ella qui ens ha portat les imatges a la nostra retina. No hem vist les pel·lícules, però les hem rememorat amb la força de la música i ens estem acomiadant amb la que Michael Nyman va escriure per explicar-nos una història d'una dona escocesa, una dona que va ser venuda en matrimoni al segle XIX a un home que la va portar fins a Nova Zelanda. Allà va haver d'assumir el seu paper d'esposa forçada i, com que era muda, la seva única forma de comunicar-se era tocar el piano. La història portada al cinema per Jane Campion el 1993 va obtenir la Palma d'Or i l'actriu Holly Hunter el reconeixement a la millor actriu. Doncs serà així amb la música del piano escrita per Nyman que us direm adéu-siau, però ja sabeu que, com diu la cançó, no serà un adéu per sempre, sinó un adéu, en aquest cas, fins la setmana que ve. Aquí ens tornarem a trobar amb l'equip de recerca que som els que us portarem a la vostra sintonia moltes més històries, això sí, com sempre, explicades amb la bona música.

0: són les...
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem la Mar Torrent. Què tal, Mar? Com estàs?
5: Bon dia, Núria. Què tal?
4: Ja sabeu que ella és la nostra mentora, eh? I que amb ella anem parlant més a més també d'emprenedoria, sobretot des d'una visió també doncs, femenina. I avui volem explicar-vos que, a més, doncs, ella és una de les impulsores d'una comunitat de dones emprenedores que tu mateixa lideres, Mar, que es diu La Red.
5: Sí.
4: I que opera a Barcelona, però que, diguéssim, és oberta, no? Vull dir, té aquesta vocació, a més, d'incloure doncs, molts projectes de dones que precisament han fet això, emprendre.
5: Això mateix. Som una comunitat de dones emprenedores que ens trobem presencialment a Barcelona. A part d'això, fem mentories online, en format online, i a més, organitzem activitats i accions per donar-nos visibilitat a les que formem part d'aquesta xarxa i generar-nos noves oportunitats de negoci.
4: Molt bé. De fet, amb la Mar, sempre com que especulem, no? Donem idees i fem hipòtesis de com doncs, podríeu fer funcionar els vostres negocis, no? En cas d'emprendre. I avui ha vingut acompanyada de dues persones que han emprès, dues dones que són dones emprenedores. Una d'elles és la Juliana Collado. Què tal?
6: Hola.
4: Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: L'altra és la Mireia García.
7: Hola,
4: què tal?
7: Bon dia.
4: Benvingudes. Expliqueu-nos una miqueta doncs, quin és el tipus de negoci que vosaltres lidereu i des de quan sou emprenedores.
6: Bueno,
4: Juliana, bueno, tú mateixa.
6: ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos y el espacio. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. En realidad soy emprendedora hace muchos años, hace como 15 años. Pero bueno.
4: Aquest és un món molt liderat per autònoms, no? Sobretot.
6: Sí, exacto. Y aquí en Barcelona hace 4 años que estoy emprendiendo. Mi proyecto... tiene que ver, sobre todo conecto mucho con emprendedores que ponen corazón en su proyecto. Mi definición es que soy traductora visual, ¿sí? Lo que hago es meterme en la esencia del proyecto y traducirlo a un lenguaje visual, ¿sí? Uh-huh. Entonces trabajamos mucho la comunicación, la esencia, los valores de la marca para lograr que el emprendedor se identifique 100% con su imagen y comunique realmente la identidad de su proyecto.
4: Que d'això n'hem anat parlant també en aquestes últimes sessions, de la importància de buscar una imatge que realment identifiqui el teu negoci, que sigui clara, no? Que sigui un nom doncs, fàcilment identificable i a més doncs, que hi té molt a veure després doncs, això, la figura, el color, no? Tot el que acompanya també aquesta imatge que t'acabarà definint a tu i els teus serveis. No? Ens acompanya també la Mireia. Mireia, què tal?
7: Hola, bon dia.
4: Tu ets psicòloga general sanitària. Explica'ns això, com emprens tu, no? I amb quin negoci en concret?
7: Doncs, bueno, moltes gràcies per la invitació. Sí, com dius, soc psicòloga i soc terapeuta psicocorporal. Aleshores, acompanyo en el meu dia a dia com a psicoterapeuta una a una a teràpia en centres sanitaris, però també la meva vena emprenedora és a través de tallers, jornades, també soc docent i això em naixia com a necessitat de també acompanyar les persones que acompanyen, perquè abans de ser psicòloga era educadora, i també sobretot per acompanyar que les persones connectin més amb dues necessitats bàsiques que tenim, que és la necessitat de sentir-nos autèntiques i la necessitat de vincular-nos. I això en la societat en la que vivim a vegades està com més frenat o... No? És molt important.
4: Queda en un segon pla.
7: Queda en un segon pla, sí, no? Sobretot doncs, la connexió amb les nostres emocions o a vegades entrem en moments d'individualitats, no? Quan realment s'anem molt en comunitats o éssers socials. No?
4: Per tant, la teva feina és també molt de tipus assistencial, no? Però hi ha una cosa que no ens has explicat i és que com la Juliana també hi té molt a veure en el que fas la creativitat, ho dic perquè tu també pertanys al grup de treball d'arts escèniques, no? I audiovisuals del Col·legi Oficial de Psicologia
7: això
4: de Catalunya
7: mateix, sí.
4: I que molts no entendríem la psicologia des d'una vessant creativa. Què vol dir això?
7: Doncs primer, que qualsevol persona, pel fet d'existir, és una persona creativa, no? Que a vegades ens posen de que jo no sóc creativa. Bueno, la creativitat és un múscul que es pot anar exercint. I després, l'art també, com jo l'entenc, també és com, bueno, és una expressió, una eina projectiva, i que ens ajuda molt també a sanar, a transformar, doncs, com a mobilitzar, doncs, això, algun malestar, per exemple, vull dir, com que és una eina com altres que va bé. I des del col·legi tenim volem enfocar això, estem en aquest grup que té un anyet, vull dir, l'art dins de la psicologia estem intentant empujar perquè veiem que té molts beneficis. I amb això, perdona, que el deies de l'emprenedoria, en els grups, per exemple, tinc un grup que es diu Espai Essencial, que en aquest grup sí que junto com els meus tres pilars que hi faig grups de creixement personal i junto al mindfulness, perquè sóc mestra de mindfulness, tot el treball somàtic, perquè sóc terapeuta psicocorporal, i el treball artístic. I amb tot això no cal haver estudiat Belles Arts per venir a un d'aquests grups.
4: Només deixar-te portar.
7: No?
4: I anar una mica amb la ment oberta. De fet, deixar-se portar és el que fan moltes persones, moltes dones, quan decideixen emprendre, no? Abans dèiem, hi ha una idea que queda en un segon pla, no? que té molt a veure amb l'emprenedoria, que pot ser un desig que està latent, Marc, no? I d'això també en parlem en moltes ocasions, i que arriba un moment, doncs, que es manifesta i que volem escoltar aquesta veueta que fa molt temps tenim silenciada, no? Sobre aquest moment, aquest canvi de xip, no? És molt important també, doncs, conèixer experiències com la de la Mireia o la Juliana, no? Que ens poden explicar, doncs, en quin moment, no? La Mar també ho feia a l'inici d'aquesta col·laboració, també me'n recordo, Marc, doncs vas dir, vaig a emprendre, ho faré, no? I passa del somni o de la simple idea a començar a prendre forma, a ser una realitat, no? Això és important, Marc.
5: Sí, i de fet, jo sempre, bueno, ho hem parlat alguna vegada, Núria, que totes les dones que comencen a emprendre ara, de fet, tenen un camí ja que està recorregut per moltes altres dones com som nosaltres, i moltes altres, sí, que ja hem començat aquest camí, a posar les bases, a saber què funciona, a saber què no funciona, i de fet, recull una mica el que deia la Mireia, per mi emprendre és parlar de qui ets, sí, que això ho hem dit diverses vegades, i també posar en funcionament la teva creativitat. Sí, és una oportunitat per mi d'honrar qui ets i, a part, això, aquesta part creativa, posar-la a funcionar. Sí? I, bueno, jo deixo que elles expliquin, si vols, la seva experiència, com van iniciar i per què.
4: Clar, a què us dedicàveu vosaltres? Per la formació ja teníeu, doncs, tot aquest coneixement, no?, que després, doncs, heu transformat en aquest altre projecte que vosaltres mateixes lidereu, no? Però quin va ser, o com recordeu el moment aquest, que vau decidir fer aquest petit canvi de rumb o gran canvi de rumb, no? I a què us dedicàveu anteriorment? Com va ser aquesta transició?
0: Bueno, en mi caso empezó muy lineal en el sentido de que estudié en la universidad y después empecé a trabajar para terceros. Pero en el fondo yo siempre supe que quería trabajar desde mi proyecto, pero sí que necesitaba formación, experiencia. Quería como conocer de adentro el negocio y luego poder hacer mi camino. Y me fui escuchando, me fui trabajando, adquiriendo herramientas y escuchándome para entender cuál era el momento donde estaba lista para dar el salto, que no significaba que iba a estar mi emprendimiento funcionando perfecto, sino yo juntar las fuerzas y animarme a hacerlo, que esto fue hace como 15 años atrás. Pero sobre todo esto fue como sentirlo desde dentro mío, porque emprender también es un estilo de vida, no es solamente tener un emprendimiento y es mi autogeneración de trabajo o empresa o lo que fuere, es un estilo de vida que implica un impacto en todas las áreas. Entonces eso también lo vas aprendiendo en el recorrido y en las herramientas que vas adquiriendo, pero es básicamente eso para mí.
4: Mireia.
7: Sí, ara escoltant-vos em venia com que hi ha alguna cosa que t'empeny per dins. Hi ha un moment que dius, ostres, necessito compartir això que, no, aquestes idees com a persones creatives, vull aportar algun granet de sorra. O sigui, hi ha com un desig també d'allò que t'està mobilitzant a tu, portar-ho a fora, com que hi hagi una repercussió també social. Hi ha com una necessitat, cada negoci o en cada emprenedoria de diferent manera, no? Doncs a mi va ser, jo era educadora, abans de ser psicòloga, en un centre de salut mental, i em faltaven hores. Perquè els vespres començava doncs, fent els meus tallers o començava també a ser psicoterapeuta i doncs, veia que tot no era compatible. Hi havia un tema també aquí de gestió, que això és molt important també amb l'emprenedoria, d'organitzar-te bé amb la gestió.
4: L'emprenedoria, no?, a vegades no acaba de casar, sobretot en els inicis, no? Quan pensem que no casa amb allò de l'estabilitat, de la seguretat econòmica, no?, de tenir una agenda una mica que ens permeti també conciliar, no?, a més amb moltes dones que poden conciliar doncs, amb l'atenció a altres, no?, també a membres de la família, amistats, el que sigui, no?, hobbies fins i tot. Què va ser per vosaltres el més difícil, no? I no sé si us vau trobar amb pals a la roda, amb algú que no us alentés a continuar, no?, que doncs, precisament es tirés cap a aquesta estabilitat potser que ja teníeu en altres llocs de feina.
6: Bueno, en mi caso diría que fue entender que para emprender no solo tenés que saber de lo que ofreces, en mi caso diseño gráfico, comunicación y demás, sino que también tenés que formarte en otras áreas, financieras, planes de negocio, para darle continuidad a tu negocio que tenga proyección y escalabilidad.
4: Es muy global, ¿no?
6: Claro, claro, al final, al principio normalmente uno empieza solo y todo lo que incumbe desde enviar un paquete hasta cobrar un cliente, lo hace uno. Y entonces, si quieres que eso crezca, que tenga proyección, que tenga escalabilidad, necesitas otras herramientas. Entonces, el ir formándome, ir aprendiendo todas esas otras herramientas que al final van sumando a mi negocio y me van dando una mirada más grande, eso fue como el mayor desafío.
7: Sí, no... No posaré entre cotonets. Realment, emprendre, hi ha una part que és per valentes i de tenir una bona base. Sí, i també obrir-te a deixar-te ajudar. Vull dir que potser sola és difícil, o sigui que aquí també... I comentaves, no?, que ens vam trobar. Hi ha un repte real que és el que deies de l'estabilitat i l'economia, no?, de dir en quin moment fas el pas. I això és així, no?, totes volem tenir cert benestar i aquí hi ha riscos, no? Llavors, hi ha un moment de dir ara, a per totes. Llavors és com una fe, una confiança, una valentia i també deixar-se ajuda, perquè soles no es fa igual, per això també la red i per això també aquest recolzament amb altres emprenedores.
4: De quina manera opera la red, no? Una mica fa de nexe d'unió de totes aquestes propostes d'emprenedoria.
5: Sí, nosaltres fem trobades presencials, com et deia, i en aquestes trobades el que fem és ens reunim en grups petits de treball i generem oportunitats de negoci fora de la red les unes per les altres. És a dir, no, entre nosaltres no creem relacions comercials, sinó que el nostre lema és que el negoci està fora. Sí, nosaltres, entre altres, creem relacions de col·laboració, de recolzament, de suport...
4: De tota la vida, en moltes ocasions.
5: Sí, també. Des d'un lloc, des d'aquest desig de que les altres dones que formen part d'aquesta xarxa també els hi vagin bé les coses, sí? I així treballem. De fet, això és quan ens trobem presencialment, estem connectades permanentment perquè tenim un canal digital, després fem sessions de mentoria i, com et deia, ho complementem amb altres activitats que enforteixen el que és el grup, sí? El lligam entre les dones que formem part del grup, però a més de tot això ens donen visibilitat força de fora d'aquesta xarxa.
4: Clar, buscant aquesta visibilitat, no sé si s'enllaça amb un terme que abans crec que és la Juliana utilitzava, no? L'escalabilitat, no? Li deia fer gran el negoci, no? No sé si feia referència a això.
6: Sí.
4: Al final, moltes vegades, potser tenim el cap de emprenc amb un negoci per mi mateixa, però vaja, si funciona, per què no fer aquest negoci un negoci gran, no? Per què no convertir-lo en un negoci que també generi empleabilitat, potser amb altres dones, no? Si és un projecte que neix amb aquesta visió, no? O, no ho sé, vaja. No sé si això és un altre salt de l'emprenedoria.
5: Sí. És una altra fase, no?
6: És altra fase, de totes
4: maneres.
6: Perquè
4: separem emprenedor d'empresari o emprenedor d'empresària, sí. No? Però al final, no sé si forma part d'aquesta escalabilitat que vosaltres mencioneu.
6: Sí, yo creo que la escalabilidad tiene como distintas miradas. No todo el mundo quiere tener una empresa grande, por ejemplo, y entonces también en esto de emprender hay mucho desarrollo personal y mucho conocimiento de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Cómo vas aprendiendo cómo eres tú. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es tu sueño máximo? Que siempre van cambiando uh-huh. los sueños, ¿no? Pero bueno, hay negocios que donde el emprendedor no quiere escalar a determinadas
4: espacios. Sí, las ambiciones eran espacios,
6: ¿no? Sí, pero sí, básicamente la idea es poder crecer y poder vivir, o sea, querer tener, adquirir la vida que uno sueña, ¿no? Uh-huh. A través del emprendimiento, uh-huh. con ese límite.
7: Sí, realment, com a autònoma, ja ets la teva pròpia empresa. Hi ha una part que és això, no? A mi, personalment, és una cosa que he tingut que treballar-me i he tingut que aprendre, que abans també la Juliana crec que comentava que ja no és només dominar el teu sector, sinó que has d'aprendre altres coses d'altres àmbits, no? De finançament, de màrqueting, d'altres... No? Uh-huh. Que encara que després puguis delegar, tenir algun coneixement, si ets la teva pròpia jefa, no? Uh-huh. Entendre una mica de què va, no? I això per mi ha estat un repte personal, no? De fer formacions, també per sort que se sàpiga que hi ha formacions també subvencionades, que hi ha ajudes, vull dir que, uh-huh. que investigueu, busqueu, saps? No us quedeu amb el bloqueig de cap a on, no? Uh-huh.
4: Continuen faltant hores, Mireia?
7: No, ara ja em gestiono millor.
4: I a tu, Juliana?
6: Bueno, cuando uno va creciendo, el tiempo también uno va aprendiendo a gestionarlo de alguna manera, ¿no? Que eso es otro aprendizaje del mundo emprendedor, como uno gestiona sus horas de tiempo.
4: I el temps del descans, ¿no?
6: Bueno.
4: És tan preuat per tothom.
5: Jo volia afegir una cosa, Núria, en relació a aquesta escalabilitat o el creixement, que també es pot créixer col·laborant amb altres empresàries, emprenedores, és a dir, crear projectes conjunts, que de fet dins de la red també promocionem o fomentem que això passi, perquè al final és una altra manera de créixer el teu negoci, però de la mà d'una altra persona, que també és molt bonic, no? Uh-huh. Fer projectes.
4: És un tipus de cooperativisme, no? Al final són negocis individuals, en molts casos, no? Però és que amb aquesta red, amb aquesta xarxa, aconsegueixen també treballar d'aquesta manera col·laborativa, no?
5: Sí. I unir talents, al final, no? Tu saps fer una cosa, jo sé fer una altra cosa, podem anar a un públic, no? Que és conjunt per les dues, que poden necessitar aquesta cosa que fem les dues, i a més és que és molt ric, és molt ric i molt gustós treballar amb una altra dona o amb altres dones.
6: Uh-huh. De hecho, en la red, la frase que nos representa es crecer haciendo crecer a otras, ¿no? No necesariamente tengo que crecer yo primero, sino que puedo ayudar a otra persona a crecer y en ese ida y vuelta crecemos todos. Uh-huh. Entonces, ese pensamiento de comunidad...
4: En l'àmbit laboral, si us demano per un desig no realitzat? No realitzat o que realitzareu, o que us agradaria realitzar?
5: Un somni.
6: Bueno, yo soy mucho de cumplir mis sueños, por algo estoy viviendo en Barcelona. Trabajo mucho por eso, pero todavía tengo muchas cosas por concretar. No podría decir ahora exactamente alguno que me esté faltando, como qué pena, no lo alcancé todavía, porque siento que estoy en camino de todo.
4: Molt bé.
7: Sí. Jo sí, jo seguí expandint i com a arribar a més llocs possibles i a més persones, independentment de l'edat i condició, o sigui... Doncs més salut i benestar. O sigui, en el meu cas, és com una mica això, portar l'art i la salut mental, sobretot, la salut en general, a més llocs possibles.
4: Mm-hmm. Un consell per a properes generacions de dones emprenedores?
6: Para mí, algo que lo comenté hace un rato, que es el conocerse. El desarrollo interno, la gestión interna y la gestión emocional es súper importante porque emprender convivís mucho tiempo con la incertidumbre y aprender a convivir con eso no es fácil.
4: O sea, todo pasa primero para un mate.
6: Sí, sí.
4: Exacto.
6: Y el emprendimiento va muy de la mano de qué hace uno o cómo está uno. Cuando uno no está muy conectado, el emprendimiento va lento. Cuando uno está... conectado, el emprendimiento funciona más rápido, ¿no? Entonces, es la gestión de uno.
7: Total, és que 100% el que diu la Juliana, el que hi ha dins surt a fora. I per mi, doncs, què aconsellaria? Moltes coses, però com em venen com dues idees bàsiques. Una, bones arrels, com una metàfora d'una planta. Bona terra, bones, no anar amb presses, i d'aquí mica en mica anar regant lo just, ni massa ni poc, i anar creixent mica en mica, doncs que hi hagi focus, molta base i molta autocura. Vull dir, aquestes dues energies de focus, com propòsit, tenir el propòsit clar, i després això, no?, com molta presència, amor i autocura. Aquestes dues energies que estiguin equilibrades, no entrar en competència, per això passa també estar bé amb una mateixa, saps? No anar a buscar cap a fora, estar aquí, juntar més sororitat, unir més que separar, saps? I com que per mi això és com molt, molt, molt important.
4: De fet, la Mar, no?, ens proposava també el poder venir acompanyada de la Juliana i de la Mireia amb motiu d'aquest 8M que ara fa uns dies deixàvem enrere, no?, i que posa sobre la taula l'existència de referents femenins en el món de l'emprenedoria, no?, que en aquest cas doncs sou vosaltres tres, que potser no era tan fàcil ara fa uns anys trobar-los, no? No sé si vosaltres teniu un referent molt clar en el món de l'emprenedoria femenina, però el que està clar és que ja ho sou vosaltres mateixes. Així que moltíssimes gràcies, Mar, Juliana
7: gràcies,
4: i Mireia, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: A partir del mes d'abril, Barcelona i les ciutats de la seva àrea metropolitana, inclosa també Badalona, incrementarà la taxa turística. És a dir, tothom que s'allotgi en un establiment hoteler notarà una pujada del 50% d'aquest impost, en el cas de la nostra ciutat. En el cas de Barcelona, l'increment serà del 100%. A tot això, quan Badalona ja ha confirmat que, seguint l'estela de la capital catalana o també de l'Hospitalet del Llobregat, prohibirà els pisos turístics i també en un context en què estem a tocar de dos, podríem dir, dels grans esdeveniments que acollirà Badalona aquesta primavera. La Final Four de bàsquet de la Champions League i també les festes de maig de la ciutat. Avui en parlem de tot plegat amb el director de l'Hotel Marina Badalona, en Jordi Batet. Què tal?
8: Què tal? Bon dia.
4: Primer de tot, li volia demanar pel Mobile World Congress. El sector hoteler també ha notat davallada de visitants, tot i que mínima a conseqüència de la guerra de l'Iran, o s'han mantingut xifres d'altres anys?
8: Però en el nostre cas ens hem mantingut més o menys pràcticament igual que l'any passat, rondant el 94% d'ocupació en els dies més importants del Mobile, i sí que hem tingut alguna cancel·lació versa amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà, però molt poquetes, molt menys de les que realment pensaven que podria passar.
4: No sé si es preveu, de cara a la Setmana Santa, potser és més immediat, o les reserves d'estiu també, que es doni potser l'efecte contrari, no? Que persones que potser tenien viatges contractats més cap a zones de Pròxim Orient, no? O amb escala també a països doncs, que ara s'estan veient afectats, canviïn les seves destinacions d'origen i, per exemple, optin per venir doncs, cap a ubicacions més properes a la Costa Brava o a la capital com és Barcelona, i que això pugui suposar un increment. No sé si ja ho estan notant o no.
8: Bueno, nosaltres en aquest moment, vers l'any passat, anem amb el mateix ritme de reserves. L'any passat vam rondar, i repeteixo amb xifres, vam rondar el 95% d'ocupació, pràcticament un ple absolut, i en aquest moment estem vers el 60% ja per Setmana Santa. Per tant, el que pensem és que sí, que estarem amb la mateixa línia que l'any passat. I sí, sí, és cert, la veritat és que moltes vegades diem que les desgràcies d'alguns afavoreixen amb uns altres. Per desgràcia s'ha de dir d'aquesta manera, ojalà no passés mai, però sí que quan hi ha conflictes determinats la gent canvia, els que poden, doncs canvien els seus hàbits i les ciutats que van a visitar. Sí que és veritat que la Setmana Santa és una destinació més d'un turisme més nacional, vale? I llavors no hi ha aquest conflicte, a lo millor, de dies, no? Quan parlem de 4 dies concrets, a final de Setmana Santa, hi ha molta gent que no agafa la setmana sencera i no es permeten doncs, fer unes vacances com a l'uso que hi ha de sortir fora del país, no? Però nosaltres creiem, repeteixo, que anirem pel mateixa línia que teníem l'any passat, que va ser pràcticament un ple.
4: Això canvia l'estiu. L'estiu sí que el turisme, diguéssim, és més internacional.
8: Correcte.
4: Hem començat parlant del Mobile, i també encara en relació amb això, li volia demanar si amb la prohibició dels pisos turístics, ja de cara al 2028, encara queden un parell d'anys, es podrà absorbir el client procedent del Mobile, si hi haurà places per tothom.
8: Sí. Sempre hi ha places, sempre hi ha places per tothom. Parlant dels pisos turístics, jo crec que des del sector hoteler no s'ha estat mai en contra. Vull dir, jo crec que hi ha mercat per tothom. En aquest cas hi ha mercat per tothom. Hi ha clients que volen uns certs conceptes quan viatgen, i per això s'adrecen, diguem, a les seves reserves en un hotel, uh-huh. i altres clients que, pues, que pensen diferent i que s'estan més còmodes, doncs, en un pis, en un apartament, amb un apartament turístic. Però jo crec que sí, jo crec que al final aquesta situació, la prohibició absoluta no ajuda a ningú, però jo crec que sí que tindrem suficient plaça turística hotelera com per acollir absolutament a tothom que vulgui vendre a la ciutat.
4: Com veuen la prohibició específica, no?, dels pisos turístics aquí a Badalona, que s'ha conegut també recentment? Veuen bé que la nostra ciutat segueixi aquesta estela, dèiem abans, de Barcelona?
8: Vaig a repetir una altra vegada. Jo no estic... no he estat mai a favor de la prohibició. Sí he estat sempre a favor de la regulació. Vull dir, altres vegades que hem parlat sobre aquest tema i hem mantingut sempre el mateix discurs. El que sí que es vol és que el client que vulgui anar a un pis turístic pugui anar, sigui lliure de poder escollir, el client que vulgui anar a un hotel sigui lliure de poder escollir. Nosaltres què donem? Pues nosaltres donem una sèrie de coses que un client busca. A lo millor pues, em permetràs qualitat, seguretat, servei, algú diferent que no poden tenir en un pis turístic. L'únic que sempre ens hem queixat és de jugar sempre amb les mateixes regles. Vull dir, el que no pot ser és que nosaltres ens obliguin a complir unes normatives de seguretat, de qualitat, laborals, fiscals, i que hi hagi pisos turístics que tothom coneix, que estan en plataformes online molt conegudes, que saben que no estan complint aquestes normatives i que es mantinguin. Per tant, aquests són els pisos que s'han d'eliminar absolutament.
4: Clar, en aquest sentit, no? Malgrat la prohibició, el que vostès demanarien també és que hi hagi un cos d'inspecció perquè realment aquesta prohibició o no es faci efectiva, un control dels pisos turístics existents?
8: No ho has pogut dir millor. Un control. Amb això, ja t'asseguro jo que tothom estaria content i que tothom pues, compliria amb les mateixes regles, jugaríem tots amb les mateixes normes i el client, que és el que volem tots, podria escollir entre una banda o una altra.
4: Deixem de banda pisos turístics, però no la taxa turística, perquè li hem de sumar també en aquest debat doncs, a aquesta qüestió. La consideren una bona mesura? Com influirà aquest increment també en un sector com el seu?
8: No és una bona mesura, no ho és en absolut. No ho és en absolut i m'explico. La taxa turística és algo que ja està acceptat per tota la clientela. Vull dir, la gent ja no planteja com al seu inici. Jo, per exemple, gent que venia de la ciutat o que venia del país, doncs que dèiem jo, nosaltres som d'aquí perquè hem de pagar una taxa turística, si som de... Ara ja tot això està acceptat. El nostre gran problema aquí, o la meva preocupació, a nivell inclús personal, jo no parlaré per ningú, però a nivell personal és que sembla que Barcelona, i quan jo parlo de Barcelona parlo de l'entorn metropolità, vull dir, per mi Barcelona és importantíssima perquè nosaltres ens nutrim també una miqueta del que passi a la gran urbe, però realment Badalona és el que ens importa a tots, no? Al final, aquí el que sembla és que hi ha una competició, i això és el que no pot ser, per veure si Barcelona, i lògicament això ens implica tota l'àrea metropolitana, com et deia abans, es converteix en la ciutat del món amb una taxa turística més cara i que més perjudiqui o fiscalitzi el visitant que vingui, no? I que d'això passi que el client busqui altres destinacions, però no només per viatjar a nivell personal, sinó inclús per fer congressos, que és de lo que nosaltres també pues, vivim en gran manera. Aquesta part de Badalona, per exemple, a Badalona tenim la sort, i espero que es mantingui durant molt de temps, de no tenir també taxa municipal a sobre de la taxa que tenim tots, no? Llavors, què és el que diem? Doncs que sí, que en 2 anys la taxa turística que està avui amb 1,20 € per persona...
4: Aquí a Badalona,
8: Aquí a Badalona, parlo sempre de Badalona ara mateix.
4: Independentment de les estrelles de cada hotel?
8: No, parlem de 4 estrelles. Jo m'adreço només amb els hotels de 4 estrelles, que som nosaltres. Passarem al 2027 amb un augment del 100%. Vull dir, ara, a partir de la setmana que ve, quasi gairebé, no? l'1 d'abril, 10 dies, no ho sé, passarem amb un 50% d'augment. Passarem de l'1,20 a l'1,80. Tot això sense IVA, perquè tot això també es fiscalitza. És aquests impostos o aquestes taxes que també tenen impostos a sobre. Vull dir que és la taxa més l'IVA. I de l'1,80 passarem al 2,40, per tant...
4: Això l'any 2027.
8: Abril 2027, passarem de 1,20 que estem pagant ara mateix un client que ve, màxim 7 dies majors de 16 anys, a 2,40. I aquesta és la barbaritat. Vull dir que taxes turístiques, Amsterdam, París, Lisboa, totes les grans ciutats. Però sembla que Barcelona, i lògicament el seu entorn metropolità de retruc, estigui en una competició de dir jo seré la ciutat més cara del món.
4: En què ha de revertir aquesta taxa?
8: Perdona?
4: En què ha de revertir? No? Ho dic perquè en el debat també de si els municipis han de tenir la seva pròpia taxa turística o no, sempre es diu, no?, que si una afluència doncs, de turisme elevada repercuteix també doncs, en una major inversió en neteja, en seguretat, per exemple, no? Doncs, que és una qüestió doncs, comprensible, no? A dia d'avui, aquesta taxa turística ja s'està utilitzant per, diguéssim, compensar aquesta major inversió per donar resposta també a les necessitats generades pel turisme, o no?
8: Hem d'entendre que sí. Vull dir, jo no tinc xifres, no tinc algú que pugui certificar que realment aquesta inversió se reinverteix en això, que seria lo lògic i lo normal. Lògicament, la taxa turística no es recapta a l'Ajuntament de Badalona, sinó que se'n va a la Generalitat. La Generalitat després cedeix una part de les ajuntaments, depenent pues, dels números d'hotels i els números de llits i els imposts que s'han recollit, i això s'hauria de repercutir lògicament en això. Vull dir, el que busquem fins que tinguem realment un turisme de qualitat, un turisme sostenible, un turisme que doni goig, doncs s'hauria de repercutir en això, i en això creiem que ha de ser. Ha de ser seguretat, neteja, tots aquests temes que són tan importants al final.
4: Anem a altres qüestions, perquè Badalona també té esdeveniments, diguéssim, propis, no? De caire propi. Cada vegada més, de fet, no? Ara tenim a tocar aquest mes de maig la Final Four de bàsquet de la Champions League, també tenim les festes de maig, just abans de Setmana Santa, per tant, comença, diguéssim, un període fort també a nivell hoteler, no? Entenc. Els clients que s'allotgin al seu hotel per aquestes dates, tot i haver fet la reserva amb antelació, ja hauran de pagar aquest increment de taxa turística que deien que entra en vigor aquest 50% a partir d'aquí dues setmanes. Eh? Com van les reserves per tots aquests esdeveniments? La Final Four, per exemple.
8: Bueno, la Final Four va molt bé, va molt bé, i tinc que...
4: Tindran complet?
8: Tinc que, sí, però tinc que anunciar-vos que era una mena de secret a veus, això, que a l'Hotel Marina Badalona tenim l'orgull de poder dir que tornem a ser l'hotel seu per la Final Four, vull dir que tindrem els equips, al igual que el 2022, quan vam néixer, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam ser la seu de la Copa del Rei. Doncs tornem una altra vegada a ser la seu de la Final Four, per tant, amb aquesta primera pregunta ja t'he contestat una miqueta que sí, estarem plens i molt orgullosos de tornar pues, a ser part important d'aquest esdeveniment a la ciutat de Badalona.
4: Què implica ser seu? Hi ha un reforç de personal? Quantes persones arriben a allotjar-se durant aquells dies a l'hotel?
8: Bueno, nosaltres podem tenir quasi bé 300 persones, 300-320 persones ocupades en les 181 habitacions que tenim, entre habitacions dobles, individuals, entre els equips, entre els staffs, entre premsa, entre les poques habitacions que puguin restar, que puguin ser doncs, per inclús familiars, per el que sigui, i sí, clar, lògicament això augmenta no només un servei intern del propi hotel, a nivell de personal, de l'estaf, que puguin ser de cambreres de pisos, de cambrers de restaurant, de diverses àrees, sinó també no directes de l'hotel, sinó indirectes, com serveis de seguretat, etc. No? Vull dir que sí, per nosaltres serà una data important i espero que per la resta també.
4: Entenc, justament aquell 2022, nosaltres també érem presents en aquesta inauguració i en aquesta doncs, efemèride, no? que l'hotel també es convertia en seu de la Copa del Rei, fent un programa especial del Badalona Matí des de les vostres instal·lacions. I recordo que vam parlar també amb el servei de cuina, perquè s'adapta també a les necessitats dels jugadors, no? Això es repeteix, ja s'estan preparant, entenc, menús pensats per aquella ocasió.
8: Clar, som Badalona, i Badalona ja és una ciutat esportiva de per si, vull dir, Badalona es coneix molt per tot l'àmbit esportiu que rodeja la ciutat, llavors sí que l'Hotel Marina Badalona, en aquest cas, ja està molt, molt preparat des del seu inici, amb certs menús i amb certes premisses que tenim molt clares, i amb comunicació molt estreta amb els nutricionistes dels equips, per saber què és el que desitgen o què és el que tenen, els horaris, tot absolutament, i això sí que en aquests 4 anys hem après, i ja hem fet 4 màsters, per dir-ho d'alguna manera, sobre aquest tema. Sí, el nostre equip de cuina i el nostre equip de vents, a part de la comunicació estreta, el que parlàvem en una comissió externa amb totes les àrees nutricionistes de tots els equips de bàsquet, de futbol, de lo que sigui, per donar-los el que necessiten. I així serà també a la Final Four.
4: No només entenc sou seu dels equips, sinó també de tots els equips de premsa que donaran cobertura a aquest esdeveniment?
8: Podria ser, això encara s'està mirant. Comptem que això també és un tema que la FIBA en aquest cas ho està portant. I podria ser també. Vull dir, no tenim encara realment quines seran les persones. Evidentment, els equips ja sabem que sí que estaran, però les persones ens aniran comentant i ens aniran informant de quines són les reserves finals que hi ocuparan.
4: Abans arribarà la Setmana Santa. Com va també la reserva per aquesta època de l'any, per als dies de Setmana Santa?
8: De moment molt bé, tal com dèiem. Ara mateix estem per sobre del 50%. L'any passat sé que la Setmana Santa va caure més tard, en aquest cas va caure per mitjans del mes d'abril. Aquest any és a principis, però jo confio i estic pràcticament segur que anirem a la mateixa línia que va sobrepassar el 90% de l'any passat. La línia és que continuï igual i que no passin més desgràcies a l'exterior que ens, que ens perjudiquin del millor.
4: Parlàvem de com el servei de nutricionisme i de restauració s'adaptarà també a les necessitats de la clientela que tindran amb motiu de la Final Four, però aquesta mateixa setmana, dilluns, ens visitava també l'equip de cuina del restaurant Estavents, que s'ubica a la tercera planta del Marina Badalona i que rep una menció a la guia Michelin del 2026. No? Què suposa això per l'hotel, que ells mateixos, no?, en Dida, que el xef responsable també del restaurant Estavents, ens explicava que s'està en un procés també de reforma de l'espai, amb la introducció de nous plats també de cara a aquesta mateixa primavera, per tant és una primavera carregada de canvis per l'hotel, no? I ens deia que molta de la clientela és local, no?, que potser és el que més sorprèn.
8: Sí, sí, sí. El primer, un orgull absolut de la gent que treballa en aquest projecte, tant del Didac, del José, de la Marta, no em voldria deixar ningú, dic tres, etcètera, perquè tots són, a part de grans professionals, són una gent que es mereixen, en aquest cas, aquest reconeixement. I sí, bueno, tots els restaurants gastronòmics, al final sí que és veritat que hi ha una part molt important, molt, molt important de client local, el qual també ens omple d'orgull. Vull dir que valori la gent de Badalona o la gent de l'entorn que existeix al restaurant Estavents i que amb uns preus que jo sempre discuteixo amb en Dida, crec que són molt continguts, molt, molt continguts, donem una qualitat i un servei excepcional. Llavors, molt d'orgull i que continuï així. Vull dir que no em preocupa que sigui el client molt local, vull dir que vingui tothom de Badalona, que ho provi, que sorprendran molt, i es portarà una experiència fenomenal.
4: I ja per acabar, la setmana passada coneixíem també, en el marc de la presentació d'alguns dels detalls del que ha de ser el projecte de transformació del Mar de les Tres Xemeneies i el Catalunya Media City, el mateix conseller Albert Dalmau explicava que la línia del tram Besòs s'allargarà amb dues parades més, una de les quals arribarà a les Tres Xemeneies, l'altra a tocar del port de Badalona. Això millora, sens dubte, la connectivitat del seu hotel. Com veuen aquesta notícia?
8: Absolutament importantíssima. Quan diem que el client a vegades escull un hotel a l'extraradi de la ciutat, encara que sapiguem que ve a la ciutat, perquè s'agradaria molt més, i també ho hem parlat alguna vegada, que la ciutat de Badalona fos més coneguda per tot el que té, que és molt important, i que el client, quan arriba a Badalona i visita Badalona, molts d'ells ens diuen que sorprenen molt perquè no tenien idea de que la ciutat de Badalona podia donar tant. Però tot el que sigui millorar la infraestructura de comunicacions millorarà absolutament la visita del client i millorarà per nosaltres, evidentment, moltíssim a l'efecte d'aquest client que fugeix una miqueta dels centres de les ciutats, de les grans ciutats, i que s'hospeden per tenir una més tranquil·litat i més qualitat amb els hotels de l'extraradi. Importantíssim, una notícia molt important per nosaltres.
4: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona.
8: Moltíssimes gràcies a tu.
4: Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ens acompanya, de fet avui arribarem a la part final del programa, amb en Xavi Vinaixa. Què tal, com estàs, Xavi?
9: Molt bé, bon dia.
4: Ja sabeu que ell és cofundador i director tècnic de Sorensen, artesà també del software, i avui toca mirar una mica el melic.
9: Sí.
4: Perquè estàs de celebració.
9: Sí, sí.
4: I correcte. Això ho havíem de compartir amb una qüestió, amb una nova eina d'intel·ligència artificial, tu ara ens ho expliques de seguida, però que toca també de ple aquest mitjà, que és la ràdio.
9: Toca de ple el mitjà de la ràdio i toca el tema de l'accessibilitat, perquè és una eina que permet a les persones sordesignants participar a la ràdio sense renunciar a la seva identitat. Què vol dir això? Les persones sordes fins ara, quan volien participar a la ràdio, necessitaven un intèrpret, perquè la ràdio és un mitjà que, diguem que les ha exclòs, perquè tot funciona per so, no? I clar, el tema de fer servir un intèrpret perdien molt la identitat, i moltes vegades una noia, per exemple, l'intèrpret pot ser un home, llavors a la ràdio, no?, està perdent clar. Això. I el projecte, bueno, va d'això, de donar-li identitat.
4: A través d'una intel·ligència artificial que és capaç al moment?
9: Sí, al moment és capaç de convertir els signes que ella fa en una veu, que a més, ho parlarem una mica més endavant, una veu que ha estat feta d'una manera ètica i, bueno, de fet això ha presentat molts reptes i ens hem hagut de trencar bastant el cap. Però parlem primer d'on ve tot això.
4: Sí, com arribeu a aquesta veu sintètica personalitzada, no?, que és capaç de fer accessible a aquest mitjà també les persones, doncs, sordesignants, no? Com ens deies, d'on neix tot això?
9: Això neix d'una estudiant sorda, la primera estudiant sorda de periodisme en els 34 anys d'història de la Pompeu Fabra, que es diu Berta, que és una estudiant brillant i que ja al primer curs, ella està segon, al primer curs ja va tenir una assignatura de ràdio i ho van fer com van poder. També ahir, de fet, ahir ho vam presentar, hi va haver una taula rodona i hi havia una professora seva de ràdio que també deia que no estàvem... O sigui, teníem moltes ganes... Tenien moltes ganes de fer-ho, però no estaven preparats, no? I llavors, al final, es trobaven que estaven avaluant més a l'intèrpret que no pas a ella, a l'estudiant, no? I llavors ella va plantejar que, perquè a tercer curs es veu que té una assignatura que es fa molta ràdio, llavors es va arribar a pensar de si li convalidaven o de com ho farien, i de cop va sortir aquesta idea de fer-li una veu i que ella pogués participar ella mateixa. I...
4: O sigui, neix de la mateixa universitat, de la Pompeu Fabra, eh?
9: Neix de la mateixa universitat, correcte. I de fet, bueno, neix una mica de la mà d'un badaloní, en Marcel Mauri, que a més tenim un tall de veu. Que ens ho pot explicar.
10: Tot comença amb una estudiant de periodisme de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, que és una persona sorda, una alumna brillant, i que quan ens trobem que ha de fer la primera assignatura de ràdio, ella habitualment va a classe amb un intèrpret, però quan ha de fer ràdio ens trobem que l'intèrpret no li serveix per poder desenvolupar això, el taller de ràdio. I llavors comencem a pensar, des d'aquí a la universitat, ens posem contacte amb la gent de Sorensen i també amb la gent d'altres departaments de la universitat per tal d'idear un sistema que permeti que la Berta i qualsevol altre estudiant o periodista pugui participar amb igualtat de condicions en un programa de ràdio, amb una tertúlia radiofònica, per tant, pugui fer periodisme amb totes les seves dimensions, amb igualtat de condicions que qualsevol altre periodista.
4: Això ho hem de provar un dia aquí. Hem de convidar la Berta com a tertuliana o com a entrevistada.
9: Sí.
4: I fer ús. Es podria?
9: Sí, es podria. De fet, el projecte encara no ha acabat, l'estem encara afinant, perquè vagi encara més ràpid. Va ràpid, eh? Encara vagi més ràpid. I de fet, sí, serà una eina que es farà servir. De fet, ella ho farà servir a tot el tercer curs per fer ràdio. Vull dir que sí, ho podem venir a provar. I el que passa és que el que vam presentar ahir era un prototip encara. Però, bueno, que està quasi, eh? També vaig agafar un tall del Roger Casany, que, a més, ell és el cap d'estudis del grau de periodisme, que no sé si el podem sentir.
11: Signària neix de la petició d'una estudiant sordesignant del grau de periodisme. De fet, és la primera estudiant sordesignant del grau de periodisme de la Pompeu Fabra en aquests més de 30 anys d'història, i ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio. Ella feia primer, i quan ens demana com podrà fer les assignatures de ràdio, de fet, s'especula sobre si les hi podem convalidar, perquè ella, com que no pot parlar amb veu, no pot locutar, es veia incapaç de fer-les. I a partir d'aquí fem bullir idees amb el grup de Polcom GRP, contactem amb la gent de Mortensen, de Sorensen, i se'ns acudeix la idea de fer-li una veu sintètica personalitzada, pràcticament a temps real. És a dir, que ella pugui signar amb la seva llengua nativa, que és la llengua materna, que és la llengua de signes catalana, i que d'aquí pugui sortir una veu en català, personalitzada, amb la mínima latència possible perquè pugui fer ràdio.
4: Clar, això suposa un repte d'enginyeria.
9: És un repte molt gros,
4: important, no?
9: Perquè on estan tendint tots els models d'intel·ligència artificial és a partir d'una base de tenir moltes dades i entrenar per força bruta,
4: clar,
9: per dir-ho així.
4: Estem parlant de llengua de signes i, a més, catalana, que amb moltes dades no n'hi ha.
9: És doblement minoritzada.
4: Clar.
9: Llavors, de fet, els americans, aquí ho hem parlat alguna vegada, sempre parlen de que ja la norma no és important, perquè els sistemes amb tantes dades ja són capaços de generalitzar la norma, la gramàtica i tot això, però en contextos minoritzats això no és viable, no funciona. Llavors, el primer gran repte va ser aquest, que hi ha molt poques dades. Com ho fem? Com podem entrenar un sistema que tradueixi de signes a text en català? Perquè, a més, també, clar, jo he après un munt, amb aquest projecte sobre llengua de signes, que no sabia, perquè, de fet, molt pocs

0: comunicar directament, no? Sense cap intermediari. Llavors, aquest primer gran repte de tenir poques dades el vam solucionar de dues formes. Una és generant-ne de forma sintètica, perquè els... I com ho vam fer, no? El vam gravar, perquè, clar, tot això significa gravar vídeos, no? De gent signant. I clar, gravar vídeos és molt costós, perquè has de moure gent, gravar-la... I són
1: moltes hores.
0: Moltes, milers d'hores. Llavors, ens vam inventar una manera, que és gravar només verbs en infinitiu, fer venir a diferents persones a gravar verbs en infinitiu. I les conjugacions verbals en la llengua de signes es fan amb l'espai. Perquè ens imaginem, doncs, si pots fer un signe com davant del pit, i si el fas endavant és una conjugació, si el fas a un costat és una altra, i això al final
1: que era... I diferents persones, diu Xavi, perdona, perquè clar, no hi ha una única manera d'expressar-te en un mateix idioma. No?
0: Diferents prosòdies, clar. Diferents persones, diferents prosòdies, llavors a nivell de forma sintètica el que fem és els canviem la forma del cos, la longitud d'expressió i tal, i movem, fem aquest moviment en 3D amb un sistema similar al dels videojocs, oi que... Tu quan jugues a un videojoc que és una persona, les persones fan moviments bastant reals. Doncs ho conjuguem així. Això, a més, és una de les contribucions que fem a la ciència, a futures recerques. Ho hem presentat a un congrés, que es diu LREC, que és el congrés més prestigiós mundial de tecnologia lingüística, i ens l'han acceptat, o sigui que... mira, estem superorgullosos. I l'altra gran cosa que vam haver de fer és, clar, com que tampoc podíem entrar en un sistema finalista, és a dir, que la pròpia IA converteixi de signes a text en català, precisament per això de les dades, ens vam inventar posar una cosa entremig. És a dir, la part de la càmera detecta gloses nuclears molt bàsiques, i llavors hi ha un sistema entremig, un LLM, que seria com un... perquè ens entenguem tots com un xat, no?, que el que fa és que té el context de la persona, té els seus articles escrits, el context de la conversa, i expandeix la frase i li dona tres opcions. I la persona que ha signat escull una d'aquestes opcions i això genera la veu. I llavors, en funció del que va escollint, el sistema va aprenent sol.
1: Això, diguéssim, en aquesta etapa de creació, no? Una vegada ja sigui aplicat, serà immediat.
0: Clar. Ella no haurà d'escollir. Quan més ho faci servir, més bones seran les propostes i menys haurà d'escollir, sinó que la primera ja serà la bona.
1: Ja serà la bona.
0: I tot això, tot el tema de la conjugació sintètica i tot això, ha vingut donat, o sigui, ha sigut gràcies a que hem comptat amb lingüistes, perquè que això és el que sol passar ara amb els projectes de intel·ligència artificial, que els lingüistes es deixen de banda. I la gràcia aquí és que hem comptat amb lingüistes de llengua de signes. Bueno, de fet, tenim...
1: No deixar de banda l'humà, sinó incorporar-lo amb tot el seu coneixement. Nosaltres heu comptat amb la Gemma Barberà, que és doctora en ciència cognitiva i llenguatge i també membre del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.
2: Qualsevol projecte, a partir del moment que hi ha una llengua, sí, necessitem experts de la llengua perquè puguin, no, donar una solidesa en el projecte amb un coneixement molt més aprofundit. Amb les llengües de signes jo crec que això és doblement necessari perquè són llengües invisibilitzades, minoritàries, però a més molt desconegudes. Per tant, agafar els patrons que s'han utilitzat per les llengües orals i traslladar-los a les llengües de signes, que és el que s'ha estat fent en molts projectes, és erroni, no? I fa que al final el projecte no acabi coincidint. Per tant, aquí, incloure lingüistes en el projecte des del primer moment dona molta més solidesa i fins i tot et fa avançar en la direcció correcta. Clar, el fet de que en el nostre cas, el nostre grup de recerca, per exemple, tenim un contacte molt directe amb la comunitat sorda de Catalunya, un dels motius és perquè integrem investigadors i professors sords i, per tant, treballem en molts dels projectes i incorporem a persones sordes. No? Llavors, en aquest projecte ho hem fet des del primer moment i això ha fet també que el projecte tingui més solidesa, l'aval de la comunitat sorda i el fet que també que l'hagin pogut conèixer des del primer moment, se l'hagin pogut fer seu i n'hagin pogut fer molta més divulgació i difusió.
1: Molt bé. De fet, jo el que tinc ganes és de conèixer quin és el resultat, no? Com sona la veu de la Berta?
0: La veu, ara l'escoltarem i només un petit incís, que la veu s'ha creat amb un donant de veu, que és la seva cosina, i això és també una cosa que ens hem inventat.
1: Es necessita un banc de donants de veus?
0: Pues mira, ara que estem començant a sortir mitjans, hi ha gent que se'ns està oferint. A priori estava pensant...

0: passat com a familiars, perquè és, nosaltres en principi parlem com el nostre entorn més proper. Però bueno, podria ser el banc de donants. Llavors agafem la prosòdia, la seva cosina, que és la més propera a ella, per edat i tal, i el seu timbre real, i escoltem-la.
1: Toc sort de signant i vull poder participar a la ràdio. Hola, em dic Berta i sóc estudiant de periodisme.
0: Aquesta és la seva veu, i la gent que la coneix, i sobretot els seus intèrprets, quan escolten aquesta veu...
2: No se'ls hi fa estrany.
0: No se'ls hi fa, la reconeixen. Se'ls hi fa estrany perquè és estrany. Perquè ella no, normalment no parla, no? No parla amb veu. Això ho vam presentar ahir i ho vam provar fent una entrevista que la persona sorda va fer, una persona sorda va fer una entrevista a la Mònica Terribas. M'heu de disculpar perquè només vaig poder gravar un petit tall, però escoltem-lo.
3: Tant de bo algun dia, no?, d'una manera sistemàtica, totes les persones, i avui tu, Julià, puguin fer aquesta feina que nosaltres fem habitualment. Per tant, m'emociona molt estar aquí i que la meva universitat hagi fet possible este trobar-ho.
2: Això que estem escoltant és la veu d'intel·ligència artificial?
0: No, això era la Mònica, el que passa, com que hi havia molt de soroll...
2: Ah, això era la Mònica.
0: Hi havia molt de soroll...
2: Doncs se l'ha fet molt estranya, perquè la sentia una mica automatitzada. Sí,
0: sí, perquè hi havia molt de soroll i l'hem netejat així a mi i tal, però bueno, és un petit fragment, de l'entrevista. No he agafat la part de la veu, perquè és que estava...
2: L'heu netejat a mi?
0: Sí, està netejat a mi, i per això se sent així raro.
2: Està bé, que les nostres oïdes siguin capaces, per tant, de detectar-ho.
0: I jo, per acabar, també voldria parlar de l'impacte social. Ahir, de fet, a mi em va emocionar molt que la meitat de la sala era... La sala estava plena, ho vam presentar allà a la Pompeu Fabra, i la meitat de la sala eren persones sordes i familiars de persones sordes. I llavors, el Santi Frigola, que és... ell ha sigut professor de la Pompeu, ara està jubilat, i, bueno, ara, de fet, és el president de l'IFARI, que és una associació que promou la llengua de signes i tot el que envolta la llengua de signes i la visibilització i tal. El Santi, que també ha col·laborat en aquest projecte, li vaig demanar que li vaig fer una pregunta, li vaig demanar que em fes unes declaracions de què seria per... Què suposava per la comunitat sorda això, i ara, clar, escoltarem a la Gemma interpretant el Santi, perquè ell va signar, i si el podem escoltar.
4: Avui ha sigut un dia impressionant i molt impactant per la comunitat sorda. Jo ja coneixia aquest projecte i estava impactat, però amb el dia d'avui jo esperava que no m'impactaria, però m'ha impactat encara més, perquè he vist que realment hi ha hagut un canvi, hi ha un canvi de paradigma, no? Que fins ara nosaltres, la comunitat sorda, pensàvem que la veu no la necessitàvem, que teníem aquesta identitat amb la llengua de signes i amb la nostra cultura, però en canvi veure com aquesta eina permet que la meva identitat i la meva veu i la meva perspectiva des de la comunitat sorda es pugui utilitzar, doncs realment és una oportunitat molt important, perquè a nivell personal a les persones sordes ens ajuda a desenvolupar-nos molt més.
2: Estem veient com, amb aquesta consideració, no, del Santi, i amb aquesta eina, sobretot el que es permet és donar cabuda a aquestes persones que fins ara no la tenien en un mitjà com és la ràdio.
0: Sí, però important, mantenint, o sigui, no fent-los canviar la seva llengua de signes, que és el que eren molt reacis. Ells no necessiten veu perquè ja en tenen.
2: D'una manera respectuosa, al cap i a la fi.
0: Això mateix.
2: Xavi Vinaixa, doncs, enhorabona per aquest projectàs. Avui t'hem vist emocionat, així que esperem que tingui molt de recorregut i que arribi a totes les zones. Que vagi bé.
5: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
5: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
9: Vine a les teves botigues Bets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Bets Badalona al carrer de la Independència.

0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Són les 9.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia, Badalona. És dijous 20 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Les altes temperatures de l'estiu estan afectant els usuaris del transport públic, que malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la calor en zones d'espera i andanes, on costa mantenir temperatures agradables. Escoltem alguns usuaris del metro.
5: Tienes que prevenir de no salir a las horas más calurosas porque te coge como una fatiga.
6: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se, però és que amb la calor que fa fora, vull dir, de vegades passejaríem al metro amunt i avall perquè ja està més fresc.
5: Para cogerlo ya intento venir a la hora que vengo ahora, que hace menos calor, porque a las 2 y las 3 es imposible salir a la calle.
7: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable.
4: I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per calor intens a la comarca del Barcelonès, una alerta que es va activar ahir i que es manté fins avui dijous. Segons l'estació meteorològica del Museu de Badalona, la temperatura no ha baixat dels 28 graus. La temperatura màxima per avui es preveu que sigui de 31 graus. L'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. Les temperatures mínimes han superat els 25 graus. Des del 2022, tots els estius han superat el llindar de les 20 nits tòrrides, uns nivells que abans d'aquesta dècada només s'havien sobrepassat en dues ocasions. A Fuego, l'òpera prima d'Estel Díaz, rodada a les Tres Xemeneies, arriba a les sales de cinema aquest divendres. És una de les novetats que podrem veure a la cartellera. L'òpera prima de Díaz ens porta la història de la Lola, una jove de 17 anys que acaba de perdre de forma inesperada el seu germà. En una fugida de la realitat descobreix el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de festes clandestines i batalles de ball que li serveix per retrobar-se amb la seva passió, la dansa. La cinta va ser rodada el passat mes de novembre a les Tres Xemeneies. En el seu moment, la seva directora i coguionista, la badalonina Estel Díaz, ens explicava la tria de l'escenari per reivindicar l'extraradi en l'audiovisual. I nova derrota del Club de Futbol Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el cinquè amistós de pretemporada disputat ahir al vespre al Municipal del Guinardó a Barcelona. El primer gol del Martinenc va arribar al minut 12 i es va arribar al descans amb 1-0 al marcador. A la represa, els oponents van anotar el segon i tercer gol als minuts 61 i 63 de partit. El proper enfrontament serà diumenge al camp de la Unió Esportiva Tona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Mireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor, per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo.
1: Okay.
0: Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré l'ho de la ungla. No saps què passa? Que jo menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui, que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui, que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, estem molt ben bé. Contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm.
1: Sí.
0: Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant.
1: Oi?
0: Clar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No sé. O bones seu a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat millorar. Amb les piscines, sí, correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Adéu. Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, eh, l'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, eh? Perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem, a més, com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
2: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions, pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
2: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
3: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estalladam allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment doncs estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
2: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Va, anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
2: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
2: A reveure.
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
4: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
4: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cicle viciós sense transport públic fort i digne, encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
4: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balança. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
4: El segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
4: Sí, se'l van portar el primer premi, la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, eh? Perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, eh? No?
4: Sí, i tant. Sí.
0: I ens hauríem de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit els noms. Molt bé.
4: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Núria.
0: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
1: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
1: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera-Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gama Extra de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gama Extra, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. Els Xiquets del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada. Eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%.
0: Sí, sí. Era per resistents, el d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
6: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
6: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah,
6: mar de boira.
0: Mar de boira. Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat, i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al desè aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
6: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, a l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
6: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
8: bon
0: Tina.
8: Dia, Núria.
0: Hola, Tina,
8: em
0: bon
8: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
8: Va,
0: ara
8: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'expandran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
8: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
9: Bé, aquest estiu hem de veure-ho, hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, eh? I possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situen a la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
8: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
9: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, eh? Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs, sí, doncs, que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, eh? 20-25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permesa al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, eh? Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
8: Clar, en teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte, eh, per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
9: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyats, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També, si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. Vull dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
8: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
9: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany, estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
8: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
9: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú doncs, que no vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
8: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
9: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
9: Sí,
0: parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no?, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests... Bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
9: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donguin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors potser el gust es podria tirar, i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los-hi seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar aixequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent. Clar, després està l'altre, no? Que al final...
9: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
9: Correcte. Sempre, bueno, nosaltres des de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, eh? Perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, a lo millor no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon, a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recordis tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenien al cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
9: Això és el que comentàvem abans, eh? Que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. Eh? I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, eh? Amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més, siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
8: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
9: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, eh? També nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, eh? Estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Eh? Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi han hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència. Eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs, acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
8: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells i moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos, perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana, i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
10: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist. No? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
10: L'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
11: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen doncs, aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
10: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
11: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
10: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra

0: I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
2: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
3: Unido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
4: Sí, hace mucha calor, y más este año.
5: O sigui, està molt bé aquest any, també em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
4: Y realmente son todas espectaculares las calles, cada año diferentes, pero muy bonitas.
2: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
6: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
0: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials en guany.
6: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs la seva última Festa Major.
0: Vinga, si hi ha el temps per aquí, la saludem.
6: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, gràcies per convidar-me.
6: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la Festa Major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
7: De les propostes guanyadores, sí. lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
6: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
7: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan Festes i Festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
6: Clar.
7: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
6: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer i, de fet, es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
7: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
6: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
7: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.

0: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
1: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. Mm. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
0: No sé si sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcia han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
1: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Mm. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no?, que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
0: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les festes de Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
1: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
0: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
1: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
0: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
1: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
0: Doncs, Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
2: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí,
0: totalment.
2: L'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
0: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
2: Ja. I és que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només festa majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no? D'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
0: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
2: I cap problema, i la festa continua.
0: Exacte.
2: Mateu Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada
0: forta. Igualment.
2: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: mediterrani.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Les altes temperatures de l'estiu estan afectant els usuaris del transport públic, que malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la calor en zones d'espera i andanes, on costa mantenir temperatures agradables. De fet, associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. A l'estiu, les altes temperatures sabem que són difícils de combatre. L'aire condicionat que funciona dins els vagons del metro contribueix a fer més confortable el trajecte. El problema, però, arriba a l'andana i durant el desplaçament pels passadissos subterranis i les escales fins a l'exterior, on hi ha poca ventilació. Escoltem algun dels usuaris.
5: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, vull dir, de vegades passejaríem al metro amunt i avall perquè dins està més fresc.
6: Tienes que prevenir de no salir a les hores más calurosas porque te coge com una fatiga o...
7: A l'andana fa moltíssima calor. I al tren, depèn del tren.
8: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: Per combatre aquestes altes temperatures, alguns usuaris del transport públic tenen els seus mètodes tradicionals.
9: El vano i res més.
10: Dic aquí on està la fresqueta i l'aire. Millor que l'andana, això segur.
11: Sortir amb el cabell molt, intentar fer dutxa d'arribar i a la sortir i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina. Vull dir, perquè allà tinc aire i puc suportar-ho millor al llarg del dia.
4: Des de Transports Metropolitans de Barcelona detallen que la xarxa de metro disposa d'un sistema per renovar l'aire de l'interior, però l'operadora pública rebutja l'ús d'aire condicionat perquè, segons afirma, seria ineficient i insostenible, ja que les estacions són espais oberts al carrer i els túnels i el moviment constant de trens trasllada la massa d'aire fora de les estacions. Nova derrota del Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el cinquè amistós de pretemporada disputat ahir al vespre al municipal del Guinardó a Barcelona. El primer gol del Martinenc va arribar al minut 12 i es va arribar al descans amb 1-0 al marcador. A la represa, els oponents van anotar el segon i tercer gol als minuts 61 i 63 de partit. El proper partit serà diumenge al camp de la Unió Esportiva Tona. Avui a Badalona farà força calor amb una màxima al voltant dels 32-33 graus. Al matí hi haurà estones de sol i núvols i a partir de la tarda augmenta el risc de ruixats i tempestes.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Si l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat, doncs sí. Ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja com una de les tornades de l'estiu i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines. Però
1: correcte.
0: Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor el de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bassa natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que s'han de filtrar ja plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, manteniment zero i és tot ben natural.
0: No estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes per, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció.
0: Xop.
1: Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calenturria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: fa una mica d'angonieta. Sí, sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. Val, o sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena. Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és
1: I
0: més
1: no
0: fàcil.
1: I no es vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Jo en tenia, jo d'aquestes.
0: Ah, que sí, clar.
1: N'he tingut, sí.
0: Clar, i la recordes segur molt de carinyo, no, allò?
1: La veritat és que sí. Jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí.
0: Se'm van posar d'aquestes piscines amb més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla, doncs, estiguin sota el parasol.
1: Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt bé.
1: Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas, doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com...
0: Clar, si estàs
1: comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets,
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu,
0: també.
1: Que en té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé. En tot cas, tornem a connectar a vora a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
7: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada quan l'hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
8: Quan se fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors es feien piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobrix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
7: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
8: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
7: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
8: Sobretot, i molt important, que hi ha gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè, si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques, sempre ens diu que abans de tirar el producte, ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les hores de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
7: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
8: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial ni un equip d'anàlisis molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clors granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal. A vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor. I a vegades és contraproduent totalment.
7: Parla de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
8: Una seria controlar el pH. Dos, ajustar les hores de filtració. I tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
7: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après, controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
0: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
9: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
10: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
9: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
10: O encaixés com un repte, no, il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé, però amb respecte, però il·lusió.
9: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
10: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
9: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no?, i hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no?, perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
10: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV, i a la Sagrada Família aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de so, l'empresa Bose, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
9: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
10: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
9: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament més no us feia patir, però sí us preocupava que sortia especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
10: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic ja molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
9: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no?, s'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
10: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
9: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
10: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris, d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés?
11: Si això passés.
10: Estava tot molt, molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi un any i mig.
9: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, en, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
10: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, potser sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
9: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar, o per com ho vam viure, o per com vam solucionar tal cosa.
10: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins el temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
9: Ara, després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
10: Sense dubtar-ho.
9: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
10: És que va sortir molt bé.
9: Va sortir molt bé.
10: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però
9: tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
10: Sens dubte aquest s'endú la palma.
9: Sí,
10: eh?
9: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
10: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure, i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
9: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
10: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
9: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui, a més, agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
11: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
12: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
11: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
13: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
11: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
13: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerilges, l'ave del paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
11: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
13: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
11: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
13: Primer de tot, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un múlcim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és en fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i fer, ens ajuda una mica a no sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
11: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
13: Si ens hi fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endul bé o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
11: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners.
13: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
11: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
13: Quan comprem una planta, seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
11: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: És que tots són avantatges, tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet, s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, a la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
14: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
15: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
16: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots. El que no sempre la bordada significa agressió, no?
15: Gerard Estabanell, educador caní.
16: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia... Uau, borda. No. És un procés, no? Ens va el gos fent senyal, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
17: Bueno, depèn del caràcter del gos.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
17: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
16: Home, hi ha algú que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones. I és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
17: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
16: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan els gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
14: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
19: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
18: Josep Estanyol, veterinari.
19: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
17: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
19: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
14: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
17: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis el millor 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps, les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos... Cada vegada que jo li deia una raça, deia no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
20: Dog Tips.
15: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Dog Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: Són els Lax & Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax & Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax & Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax & Busto són d'aquí del Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí senyor.
0: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Mm-hmm. I ja sabem que hi ha molta, molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
1: Doncs bé, el recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi han concerts bastant grossos, però han decidit doncs, fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Set concerts de més petit format que s'afegeixen al set de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils. Ja no et dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. Mm-hmm. I ara cap a la Vall de Cardosa per parlar de bruixes.

0: com a tal que és el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
1: Ah.
0: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que contacontes més ratafia.
2: Molt bé.
0: Pot acabar molt bé o molt malament?
1: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
0: Sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
1: Clar.
0: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort és el dissabte,
1: sí. Que
0: és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí a Ribera de Cardós també tenim aquesta pujada de torxes, i després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, lo de sempre, tot aquí el foc, l'aigua, és lo nostre, i doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
1: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja, i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
0: I segur que així també és fresquet.
1: Sí, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem
0: de bòlit.
1: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
0: Fins demà, adéu.
1: Fins demà. Demà l'agenda ja us ho dic, que arribarà més acarregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant, i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja.
0: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? La del verdecito i tal, però... Però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagin animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Ara. Les piscines de rio, també, no? Blan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sí, gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar, que no porti massa clor, això clar, ja no, saps aquelles piscines ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i
1: sí.
0: Que després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que, tot descolorit. No t'ha passat
1: sí.
0: Això?
1: Sí.

0: sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu. O sigui, adéu, sí. Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
1: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
0: Sí, la Neus Bou, l'escoltem.
2: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, sí, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé. Jo sóc com la Neus, si podries. O sigui, jo cap piscina, sí. Si m'aniria bé, qualsevol.
1: Qualsevol, t'és igual.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Jo també, però m'ha quedat amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals. No que les...
0: Sí.
1: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
0: Sembla com més curatiu, no? Més bo.
1: Sembla.
0: Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com va l'enquesta.
1: Sí.
0: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
1: Molt bé.
0: Amb un 55% de vots.
1: I la que perd segurament és la bio, no?
0: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
1: Sí.
0: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Grau, si no t'importen els bitxos. Mm. Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
1: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
0: Pot ser.
1: Costa també,
0: pot ser
1: perquè...
0: que sigui una mica nou.
1: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no?, de que els ecosistemes es regulin o no.
0: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
1: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres... Ja. Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé. No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus Calderó, saps? Aquelles olles enormes de l'Obèlix.
0: Sí.
1: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així. Sí, sí. I m'estic imaginant l'Enric a dintre allò fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
0: Ai.
1: En fi, després també hi ha aquell clàssic que és que vas a la platja i lleig, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
0: Ostres, clar, això
1: no pot ser.
0: Ens hem de dutxar.
1: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
0: Correcte.
1: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà?
0: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim.
1: Vinga.
0: I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer, doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
1: Molt bé. M'agrada això, consells, perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
0: Correcte.
1: Sí, molt bé.
0: Tot i com tipus, sempre, sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
1: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
0: Consells
1: per tot
0: de tota mena.
1: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, Fa patir,
0: molt.
1: Especialment els que són peluts,
0: molt.
1: No?
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
0: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
1: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
0: El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
1: Sí? Ai, que guai.
0: Sí.
1: Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
0: Ja te'l presentaré.
1: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
0: A tu.
1: Gràcies.
0: Adéu, gràcies.
1: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis. Les altes temperatures de l'estiu estan afectant els usuaris del transport públic que, malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros, no escapen de la calor en zones d'espera i andanes on costa mantenir temperatures agradables. Associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. Escoltem alguns dels usuaris del metro.
4: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, vull dir, de vegades passejaríem al metro amunt i avall perquè ja està més fresc.
5: Tienes que prevenir de no salir a les hores más calurosas porque te coge como una fatiga.
6: A l'andana fa moltíssima calor i al tren depèn del tren.
7: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
3: Alguns usuaris de metro tenen alguns trucs per suportar millor les altes temperatures a les andanes.
8: El vano i res més.
9: Fica aquí on està la fresqueta i l'aire. Millor que l'andana, això segur.
10: A sortir amb el cabell mull, intentar fer dutxa d'arribar i a la sortir i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina. Vull dir, perquè allà tinc aire i puc suportar-ho millor al llarg del dia.
3: Des de Transports Metropolitans a Barcelona detallen que la xarxa de metro disposa d'un sistema per renovar l'aire de l'interior, però l'operadora pública rebutja l'ús d'aire condicionat perquè, segons afirma, seria ineficient i insostenible, ja que les estacions són espais oberts al carrer i els túnels, i el moviment constant de trens trasllada la massa d'aire fora de les estacions. De fet, fa anys, TMB va fer una prova pilot amb aire condicionat a l'estació de l'L5 de Sagrada Família amb resultats desfavorables. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per calor intensa a la comarca del Barcelonès, una alerta que es va activar ahir i que es manté fins avui. Segons l'estació meteorològica del Museu de Badalona, la temperatura no ha baixat dels 28 graus. La temperatura màxima per avui es preveu que sigui de 31 graus. L'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. Les temperatures mínimes han superat els 25 graus. Des del 2022, tots els estius han superat el llindar de les 20 nits tòrrides, uns nivells que abans d'aquesta dècada només s'havien sobrepassat en dues ocasions. El cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris Les Cobles del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fa en una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa cobles clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya: millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va comptar amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. Tota la temporada del Badalona Women es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. Fins ara, la ràdio municipal es podia seguir els partits de l'ONA com a local, però aquest any també es faran les retransmissions dels duels del conjunt badaloní fora de casa. El tàndem de comentaristes estarà format per Mònica Martín i Pau Roche, i per la primera jornada de Lliga, que el Badalona Women jugarà contra l'Atlètic de Bilbao a Lezama, comptarem amb l'exfutbolista badaloní de primera divisió Jordi Ferrón, que també ha entrenat al Sígol i a l'Espanyol i a Eibar femení. Badalona Comunicació reafirma així la seva aposta per l'esport femení. En l'àmbit televisiu, TV3, 3CAT oferirà en obert cada jornada 4 partits de la Lliga F, almenys un d'aquests dels equips catalans, entre els quals es troba el Badalona Women. Televisió Espanyola també oferirà 4 partits en obert i la plataforma de subscripció d'Azón continuarà cobrint els 8 partits de la jornada. I un darrer punt esportiu: nova derrota del Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el 5è amistós de pretemporada disputat ahir al vespre al Municipal del Guinardó, a Barcelona. El proper partit serà diumenge al camp de la Unió Esportiva Tona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 28 graus de temperatura a Badalona.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
0: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: Disculpe.
12: No.
11: Si necesita
12: que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Qué nivel de radio?
12: Operador.
13: ¿Qué nivel de radio?
11: Disculpe por la confusión.
12: Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Doncs comencem aquest repàs alternatiu de la premsa. Comencem justament pel diari Avui.
1: Avui comencem amb el diari Avui. De fet, aquesta notícia la publiquen molts diaris. Una notícia que ens portarà de seguida fins a una bonica població que es diu Sant Guim de la Plana. Sant Guim, a les comarques lleidatanes. Resulta, m'ha encantat avui el titular del diari Avui. Diu, l'Àngel, el dimoni i el senyor alcalde. Resulta que a Sant Guim de la Plana, la tensió entre l'alcalde i els organitzadors del Pessebre Vivent ha provocat l'anul·lació del Pessebre Vivent per segon any consecutiu. La notícia està que l'alcalde diu que farà servir l'ús dels Mossos d'Esquadra per impedir la festa dels 25 anys que inclou missa i botifarrada.
0: Però què passa? Que es ven droga en aquesta botifarrada?
1: L'alcalde es veu que diu que no vol que es faci el Pessebre Vivent. Que no vol. Per exemple, diu que es reactiva la polèmica pel Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana a la Segarra. L'Ajuntament ha prohibit la festa de dissabte que ve pels 25 anys del Pessebre i també les representacions per Nadal. Es veu que els organitzadors, però, asseguren que els actes es faran tot i l'amenaça de l'alcalde de requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Es veu que són desavinences polítiques i personals entre l'Associació Cultural Marinada, que és l'organitzadora del Pessebre Vivent, i l'Ajuntament. Què et sembla?
0: Aquí hi ha un marro, eh?
1: Jo crec que això acabarà fatal, eh?
0: I tu voldràs trucar a algun ajuntament?
1: Anem a trucar, home, a l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana. Directament jo crec que avui ens penjaran el telèfon, però bé.
0: Bonica ràdio, Sant Guim.
1: Sí, sí, sí.
0: S'acosta el dia,
1: El dia que què?
0: Dia 2 de desembre.
1: Què passa el 2 de desembre?
0: El disc de Rafael.
1: Ah, sí, sí. Corrents anirem a comprar-lo. Corrents.
0: L'entrevistarem aquí a l'estudi. Vindrà la tertúlia.
1: Sí. Ja podrà pujar les escales?
0: Vine aquí i dirà, esto es un escándalo, és el que dirà.
1: Sí, sí. Estem trucant?
2: Bones festes, Badalona.
0: Gràcies, senyor Mangulo.
1: Què? Això és un fax?
0: Sí.
1: Això és un fax de l'Ajuntament.
0: Què passa?
1: Què passa que...
0: No hem trucat correctament?
1: O hem trucat correctament
0: no
1: i, no hi ha ningú i han deixat endollat el fax, o bé tenen un altre telèfon. Podem comprovar-ho per l'altra línia a través de Telefònica. Anem a trucar Telefònica per l'altra línia, així. Avui és el darrer dia del plasma, recordeu? Aquest plasma que està arreglant Telefònica.
0: És cert.
1: Aviam si ens toca, quedaven dos. Dimecres quedaven dos plasmes. Aviam avui si els han arreglat o no.
0: Home, han passat dos dies, ja. Oh, que ràpid.
3: El de Telefònica.
1: El de Telefònica. Si no, saps què farem, no?
0: Què?
1: Trucarem al bar del poble.
0: Que és on estaran tots els regidors.
1: Aviam si ens agafen el telèfon.
0: Això és el de Telefònica.
1: Per cert, avui al 20 Minutos surt l'àvia que hi buscàvem, la Conxita, que ha inventat el rock and roll. Te'n recordes que hi parlàvem?
0: 86 anys, oi?
1: Sí, sí.
0: Doncs trobo que es conserva molt bé.
1: Sí, aquesta àvia catalana que ha inventat un embolcall ecològic per portar el menjar.
0: Sí.
1: Segons el 20 Minutos se li va ocórrer a la sobretaula del diumenge. Notícia, titular important. Telefònica, què?
0: Que estem en espera.
1: Sí, sí.
0: Mai ha trigat tant.
3: El de Telefònica.
1: Sí, sí. Mentre estem fent publicitat gratuïta.
0: Sí. Dic que aquesta dona se li devia ocórrer.
4: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. Em pot sonar el telèfon de l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana?
4: ¿De qué localidad?
1: Sant Guim de la Plana.
4: Sant Guim de la Plana.
1: Sant Guim, Guim.
4: ¿Eh?
1: Guim.
4: Guim, terminado en M.
1: No, Guim, Guim.
0: Con G.
1: Con G.
0: Con
1: G-U-I-M.
4: Ah,
1: Guim, Guim.
0: ¿Cómo que Guim, Guim?
1: Como Kim, pero sin la Q, con la G.
4: ¿A qué provincia pertenece?
1: A Lleida, de toda la vida.
0: Home, de toda la vida.
1: Deu fer un fred allà.
0: Ui, sí.
1: T'imagines estar a Sant Guim de la Plana?
0: No m'ho puc imaginar.
1: Jo em puc imaginar el caganer.
0: El caganer de Sant Guim.
1: El caganer, clar, amb el fred que fa, li deu quedar el cul gelat.
0: Trigarà, perquè no ho trobarà.
1: Perdona, i qui ho troba?
4: No, aún no, un moment.
1: Aún no.
4: No, aún no.
0: Aún no.
1: Sant Guim de la Plana.
0: Bonica població, jo recordo l'església, preciosa.
1: Es veu que, segons aquesta notícia, el Pessebre té més de 300 figurants que treballen intensament per recrear les escenes amb la màxima... Sí, sí, fidelitat.
0: El Pessebre Vivent és una de les coses més absurdes que s'han inventat, eh?
1: Mm. De dir. Senyoreta.
4: Sí, digue'm.
1: És que el temps va corrent, si estem en crisi.
4: Perdona? ¿Me podría usted hablar en castellano?
1: Sí, digo que el tiempo va corriendo.
4: Sí.
1: Y que no tengo dinero para tanto teléfono.
0: Hombre, no sigues así. Ella fue al que
4: por. Estamos localizándole la localidad.
1: San Guim de la Plana.
0: Ah, de ahí viene localidad. De
4: ¿me deletrea, por favor?
1: Mira, a ver. S-A-N-T de ¿sí? San Guim. Se escribe G de gato. U de...
0: Uruguay.
1: De Urraca. De Uruguay. De Uruguay o de Urraca. I de Italia. Y M de Madrid. Después, D... La...
4: Un momento, por favor.
1: Plana. Plana como Castellón.
0: O como la plaza de Badalona.
1: Sí. Mm. Escolta, busco tu, busquem-ho.
0: Sí, anem ràpid, jo, si busco.
1: Perquè, clar, no podem perdre el matí així.
0: Espero que després d'aquesta trucada almenys tinguem el plasma.
1: Sí, espero.
0: Perquè, clar, la rapidesa...
1: A veure, és un poble, no estem demanant aquí...
4: Un momento, por favor.
1: Sí.
0: Nos
4: indica que ninguna localidad...
1: No hay ninguna.
4: San Guim de la Plana.
1: San Guim de la Plana no existe. En Lleida no existe.
4: Un momento, por favor.
0: Sí. Tenim una hora aquí, eh?
1: Atenció,
0: San Guim de la Plana té plana web.
1: I tant, i és fantàstic la pàgina web.
0: Sí, ajuntament, sí. Informació...
1: Perdó, senyorita.
0: Un moment, que encara no l'he trobat. Telèfons d'interès.
1: Senyorita.
4: Sí, estoy con usted.
1: Sí, una cosa, però no existe el ayuntamiento o no existe el pueblo.
4: Estamos viendo primero el pueblo.
0: Ah, pues no cal que lo vean, solo queremos el teléfono.
1: Ya.
0: No es necesario que lo visiten.
1: Bé, escolta una cosa, a tu et surt el telèfon, no?
0: No, encara no, eh?
1: Home, jo l'he trobat en 30 segons.
0: Quin apartat és?
1: Entra a la plana web.
0: És això?
1: Sí, però la principal, la portada.
0: Que és de la portada?
1: Tot en directe, vinga. Sí, surt aquí, a la primera plana.
0: San Guim de la Plana. Mira, sí. És aquesta
4: pues,
0: plana.
4: Pues San Guim de la Plana...
0: Ella encara continua.
4: ...en toda Gerona...
1: ¿En toda qué?
4: No nos consta
0: toda Gerona.
4: Está buscando
0: la Gerona.
4: No. Provincia de Gerona.
1: Lleida, le he dicho.
0: Ah, está aquí al teléfono. Ya le he trobado.
1: No, no, Gerona no le he dicho. Lleida.
4: Ah, Lleida, perdona.
0: Digue-li que pengem i ja el tenim.
1: Sí.
0: Acaba en 86.
1: Sí, és el que tenim.
0: Hi ha dos.
1: Ah, doncs hi ha un altre, eh? Perdone, senyorita. Senyorita.
0: Ah, no, és el mateix telèfon.
1: Senyorita.
0: Ha posat descobre el mateix telèfon.
4: Sí, l'estoy escuchando.
1: No, que ya lo he encontrado yo a través del Google. Ya está.
0: Que en siga plasma.
1: De acuerdo, gracias por todo.
0: Ya plasma.
1: Por cierto, me ha tocado el plasma.
4: Un momento, por favor.
1: Sí.
0: Surt al teléfono, lo podemos decir. Es 973-55-05-86.
4: Pues lo sentimos, esta vez su llamada no ha obtenido el premio.
1: ¿No? Vale, no. ¿Cuánto ha costado esta llamada de dinero?
4: Pues lo que es el establecimiento es 40,06 más sí. 1,39 por segundo...
1: ¿Por segundo?
0: Por minuto será.
4: Minutos,
1: sí. A ver, perdone, me ha dicho 1,39 por segundo.
4: Un céntimo, sí, un céntimo.
1: Ah,
4: no,
1: un céntimo,
4: no,
1: vale.
4: No,
1: uy, digo, pero esto... O sea, por minuto, ¿cuánto es? ¿60? ¿No?
0: Por segundo, 60, un céntimo, sí.
1: 60, de acuerdo, gracias.
4: A usted, muy buenas tardes.
1: Si un segon val en aquest cas
0: un
1: céntim, doncs 60. No?
0: Sí.
1: Suposo, segons ens ha dit aquesta senyoreta.
0: El telèfon de la plana web és 973-55-05-86.
1: Anem a l'altre telèfon que tenim.
0: És el mateix, 973-55-05-86.
1: És el mateix.
0: És molt útil posar les coses al mateix telèfon.
1: Va, tornem a trucar, aviam si hi ha sort. Busca un bar. Mentre, busca'm un bar del poble. Truca'm a Sant Guim. No farem res avui, ja t'ho dic ara. Tot aquest espai per res. Hi ha línia? Tenim línia?
0: Bar, sitios de copes i discoteques en Sant Guim. A veure si ho trobem.
1: Sant Guim de la Plana. Res.
0: Quin bar vols que mirem?
1: Va.
0: Mira, aquí tens.
1: Truca'm a qualsevol, va, digue'm un.
0: El Jardín Bar La Viriata.
1: Però és Sant Guim de la Plana, eh?
0: Aquí, però és Sant Guim de la Plana.
1: Va, digue'm el telèfon.
0: 975...
1: 975 no pot ser, 973, deu ser.
0: Aquí posa 975, eh?
1: 97... Perquè 973 és el prefix de Lleida.
0: Posa 975-1038.
1: No, però no pot ser, jo t'ho dic ara. Marquem amb 973.
0: Jo crec que això no...
5: Sí, buenos días.
1: Hola, buenos días. He trucat a Sant Guim de la Plana.
5: ¿Perdón?
1: He llamado a Sant Guim de la Plana.
0: Diré que no.
5: No, es una casa rural, eso.
1: ¿Pero de dónde?
5: De Soria.
1: De Soria, claro. Si hemos marcado 975 es Soria, claro. Gracias. Vale. Yo te he dicho que 975 es Soria.
0: No he acabat de sortir això,
1: no,
0: eh?
1: No, clar, digue'm el telèfon amb el 973.
0: Amb el 973. Un segon, tornem-hi. 973-50.
1: Sí, he marcat abans. Si no, tancarem aquest tema, jo t'ho dic ara. Sí, perquè, no, clar, no podem estar aquí tot el matí.
0: No ens en sortim, eh?
1: No existeix. I hi ha un altre?
0: No hi ha cap altre.
1: No hi ha cap altre.
0: Hi ha un altre poble a 72 quilòmetres de Sant Guim, cosa que és bastant lluny, no?
1: No, no hi ha res més, no? Molt bé, doncs jo crec que ha estat molt útil avui, eh, aquest espai.
0: Ha estat molt
1: sí,
0: útil.
1: Sí, molt útil. Va, anem a altres temes al dia. Som-hi. Finalment, s'ha aprovat aquesta normativa, aquesta llei. Fa temps que en parlam, publica diferents diaris. Per exemple, el diari Avui diu bosses a pagament. Diu que Iniciativa per Catalunya afirma que té el suport del PSC i Esquerra per prohibir per llei que regalin bosses a plàstic. Senyors d'Iniciativa, eh?
0: El medi ambient, el medi ambient.
1: Com sempre van al revés del món, perquè, a veure, tema amb les bosses de plàstic dels supermercats. Està molt bé tot aquest tema del medi ambient i tal, però, a veure, hem de ser útils, sí o no?
0: Hem de ser pràctics.
1: Si tu vas a comprar al supermercat i no portes bosses a casa, perquè, clar, si vens a la feina, no aniràs amb la bossa tot el dia. Mm. Què fas? Doncs a pagar.
0: A pagar.
1: A pagar.
0: Sí.
1: Perquè on iran aquests dinerons que pagarem per aquestes bosses a plàstic?
0: A fer avets metàl·lics.
1: A fer avets metàl·lics com la Mayol.
0: A tenir cura del medi ambient.
1: Sí, sí, sí. Diu que els comerciants, com no, rebutgen totalment i rotundament aquesta imposició nova que té el govern d'Iniciativa. Eh? Recordem que no tenia prou aquest govern amb els 80 km per hora que ens va imposar.
0: Sí.
1: Són idees a bomberos que tenen. Idees a bomberos. Dius que els ecologistes consideren que la proposta és insuficient a sobre.
0: Mm.
1: Què vol dir això?
0: El que hauríem de saber és si contaminen tant.
1: No, no, però atenció al titular. Diu, els ecologistes consideren que la proposta és insuficient.
0: Mm.
1: Llavors, com hem de portar els productes a casa? Amb bosses de paper?
0: De fècula de patata.
1: De fècula de patata amb una carmanyola?
0: Amb una carmanyola, amb un Black and Rock.
1: Sí, sí. Diu que cada setmana es distribueixen a Catalunya de manera gratuïta 14 milions de bosses de plàstic. Home, això és un escàndol.
0: Sí, són moltes, eh?
1: Són moltes. Jo crec que el que s'hauria de fer, potser, és una campanya per intentar reduir aquestes bosses de plàstic. Però, com sempre, els ciutadans acabem rebent, no sé com ens ho fem, eh?, però acabem rebent amb aquest tipus de campanyes.
0: És molt enfadat, avui, eh?
1: Home, escolta, és que tu creus que ara per anar al supermercat a sobre de pagar les bosses de plàstic?
0: Tu que vas molt al supermercat?
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I quantes bosses utilitzes?
1: Doncs les suficients, que 3, 4, depèn dels productes.
0: Has d'anar amb un carrer, tu,
1: no, jo
0: de tota la vida.
1: No, jo omplo les bosses.
0: Sí.
1: Jo omplo les bosses, no sóc d'aquests que malgasten.
0: Però les reutilitzes?
1: Sí, a vegades sí, a vegades no. Per cert, què passarà amb la gent que utilitza aquestes bosses de plàstic com a bosses d'escombraria?
0: Sí, que
1: que hi ha gent marranota que ho fa, això, eh?
0: Es gastarà el doble, bàsicament.
1: Fem una cosa. Anem a buscar l'opinió del carrer, l'opinió dels comerciants, i per això ara mateix engeguem, aviam si surt o no surt, aquest carrusel de supermercats. Volem saber l'opinió dels comerciants a la ciutat de Badalona. Et sembla o no?
0: Sí.
1: Estan a favor o no estan a favor de que facin pagar els clients pel que fa a les bosses? Truca-me.
0: Tu em dius que no, eh?
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Tenim línia, no tenim línia?
0: Què està passant? Està marcant ella o ell.
1: Hola. Tenim algú o no tenim algú?
0: No sabem què està
1: avui passant. El telèfon està fatal,
0: avui
1: eh?
0: Està fatal,
1: que està congelat, el telèfon.
0: Està de cap de setmana.
1: Va, anem a un altre.
0: Podem dir on hem trucat o no vols dir-hi marca?
1: No, no, ja després, si de cas... Truca'm un altre.
0: Truca'm un altre.
1: És un caos avui, això, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Avui és un caos. Es nota que és divendres.
1: Sí, sí.
0: Ara,
6: hola,
0: línia.
6: Bon dia.
1: Hola, bon dia. On he trucat?
6: ¿De dónde?
1: Ui. On he trucat? ¿Dónde he llamado?
6: A una panadería.
1: A una panadería.
6: Sí.
1: A panadería Manuela.
6: Sí.
1: Correcto. Mira, te llamo de Radio Badalona.
6: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
6: Bien.
1: Bien.
6: Tranquila.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
6: Sí, dime.
1: ¿Tú estás de acuerdo que a tus clientes, a partir del día 1 de enero, tengan que pagar las bolsas de plástico?
6: No, seguramente que no.
0: No lo sabemos.
1: ¿Pero usted está de acuerdo o no?
6: No.
1: No.
6: ¿Me estás haciendo una entrevista? Es que no tengo tiempo.
1: No, no, no. Solo quería saber tu opinión.
6: Vale.
1: ¿Tú no estás de acuerdo?
6: No.
1: ¿Por qué?
6: Porque estamos hablando de pagar más.
1: De pagar más.
6: Vale.
1: De acuerdo, gracias.
6: Vale, adeu.
1: Panadería Manuela, que tenen feina, eh?
0: Tenen feina, clar.
1: Anem una altra. Bueno, anem un altre establiment.
0: Sí. Això sobretot afecta molt els supermercats, per això.
1: Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Hola.
7: Hola.
1: He llamado al Condis.
7: ¿Eh?
1: He llamado al Condis.
7: No.
1: ¿A dónde he llamado?
7: A un supermercado.
1: Pero ya no soy Condis.
7: No.
1: Antes sí, ¿no?
7: Sí.
1: Vale, ¿y ahora qué sois?
7: Una marca propia.
1: Marca propia. Bueno, sí. Te explico, te llamo de Radio Badalona.
7: Vale.
1: Vale, mira, te explico... Bueno, te llamo por el tema de que no sé si sabes que a partir del día 1 de enero sí. Se tendrán que pagar las bolsas de plástico.
7: Espera, es que yo estoy cobrando y ahora no te puedo atender.
1: Vale, pues nada, gracias.
7: De nada.
1: Venga.
0: Escolta, què passa?
1: Sí, sí, vull res.
0: Així, tenia pressa, no? No poden ni atendre ni 5 no. Segons. És un programa de ràdio que truca.
1: Anem a l'últim i ja acabarem aquí aquesta fantàstica enquesta representativa avui, eh?
0: Com sempre. Truca'm un altre supermercat. A veure si és sort.
1: Anem a un que en teoria es diu Muñoz del Pazo.
0: A Badalona?
1: Sí.
0: No us no hi sona.
1: Quin desastre avui, eh?
0: Quin desastre avui.
1: Què tenim boicot avui?
0: No ens en sortim, eh?
1: Ai.
0: Avui no ens en sortim.
1: Hi ha boicot aquí, eh?
0: Hi ha boicot.
1: Sí, sí.
0: Què fem? Ho deixem aquí,
1: escolta una cosa. Ho deixem aquí, que tothom s'ha de ser l'opinió que vulgui. Jo crec que aniríem acabant l'espai, ja, eh?
0: Quasi, quasi.
1: Gairebé. Escolta, anem a recuperar, si et sembla, el tema de... Jo m'he quedat amb l'espina del tema de Sant Guim de la Plana, eh?
0: Sí?
1: M'he quedat amb una mica l'espina, perquè, clar, com pot ser... que aquest espai que sempre trobem a tothom, eh, no trobem avui a ningú. Anem a intentar buscar el president de l'Associació Cultural Marinada, els organitzadors del Pessebre, ah, sembla?
0: És una opció.
1: Anem a provar a parlar amb Jaume Oliva, que és el president del Pessebre de Can Serra, crec.
8: Sí?
1: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
1: Què és el senyor Jaume Oliva?
8: Soc jo, sí.
1: Jaume, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
8: Digue'm.
1: Mira, truco, vostè és el president, crec, no?
8: Sí,
1: de
8: sí.
1: L'entitat de organitzadora...
8: Del Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana.
1: De Sant Guim de la Plana, que hi ha tota aquesta polèmica, no?
8: Polèmica, sí.
1: Escolti una cosa, què passa amb l'alcalde?
8: Això l'hauries de preguntar amb ell, què passa amb l'alcalde. Nosaltres som una associació que l'únic que fem és intentar organitzar un Pessebre Vivent, que fa 25 anys que el fem...
1: Sí.
8: I aquest cap de setmana volíem organitzar una festa dels 25è aniversari del Pessebre.
1: Correcte. Volem fer una missa, crec, una botifarrada.
8: Una missa, botifarrada, fent un munt d'associacions de la comarca.
1: Sí.
8: Geganters, castellers, els castellers de Guissona, venen les ventocades de Cervera, venen un correfocs de Sanaúja,
1: sí.
8: Bueno, venen gent d'una escola de música...
1: Perdona que el molesti, eh? Jo, des de fora, eh? I des de quilòmetres de distància,
8: no
1: comprenc com pot ser que un alcalde no permeti fer aquesta celebració. És que no m'entra al cap.
8: Bueno, és que ens posa unes condicions, ¿vale? Com si fos una ciutat de 2.000 o 3.000 o 20.000 habitants.
1: Quants habitants té Sant Guim de la...
8: 70 habitants.
1: 70 habitants?
8: 70. Després dels 70 n'hi ha... El 60-70% són jubilats.
1: Sí.
8: ¿Vale? Per tant, en queden un tant percent X que no estan jubilats i que poden tenir una mica d'empenta. I després, que clar, nosaltres no hi vivim, però som fills d'allà, per tant, és com si fóssim, però estem a fora, d'acord? I llavors ens trobem els quatre setmanes i això fa 30 anys. Aquesta associació fa 30 anys que està formada, més o menys.
1: Ja. ¿Vale?
8: Des de quan érem jovenets. Bueno, total, que l'alcalde ens demana unes condicions...
1: L'alcalde que es diu Josep Llobet,
8: Josep Llobet
1: i és d'Esquerra Republicana de Catalunya.
8: Sí, ara és d'Esquerra, abans era de Convergència.
1: Ah, es va canviar la camisa.
8: Sí, bueno, ja.
1: això és normal amb els polítics.
8: Bueno, vull dir que això no crec que sigui el més important o el mínim, vale? Llavors, aquí tenim el tema, és el següent. Ens demana una fiança per utilitzar els carrers del poble de 1.000 euros.
0: Una fiança, vale? De 1.000 euros.
8: Després ens demana que li donem un tant % dels beneficis del Pessebre.
1: Ah, mira'l.
8: M'entens?
1: Sí.
8: Després es demana que donem 100 entrades per protocol.
1: Ah? 100 entrades?
8: 100 entrades.
1: Però si, després... si el poble són 70 veïns.
8: Bueno, però ja us deu voler vindre de tota la comarca i més, no sé. Després tenim un local social que també ens demana 1.000 euros per poder-lo utilitzar. Aquest local social l'hem fet nosaltres amb el nostre esforç en tots aquests anys de vida que portem en aquest poble, d'acord? ¿Vale? I tot el material que hi ha dintre l'hem posat nosaltres i l'hem comprat nosaltres i és nostre. Tot. i ens demanen 1.000 euros per poder-lo utilitzar. O sigui, són unes coses, uns formalismes impressionants. Uh-huh. Llavors, d'aquest fet, nosaltres no podem admetre que una persona que fa un any que és alcalde, d'acord, que abans mai tingui cap problema amb ningú, que en aquest poble sempre hem col·laborat amb tot, nosaltres amb tot, perquè el poble de Sant Habitatge, m'explicaràs tu, qui no fa una cosa, en fa una altra.
9: Ja, ja, ja.
8: Un troc la sabata i l'altre posa el cordó, m'entens?
9: Sí, sí, sí.
8: És una cosa que es fa entre tots.
9: Però, ara... Jaume, li puc fer una pregunta? El seu poble tan petit, què està passant amb els vilatans de Sant Guim? Quina és l'opinió que tenen? Perquè, clar, suposo que el poble s'ha dividit.
8: Clar, el poble passa el següent, que tenim... això és un municipi, ara són tres pobles.
9: Sí.
8: Llavors, clar, no és només el Sant Guim sol, i qui voten i qui deixi de votar, d'acord? Llavors, al nostre poble ja hem posat que hi ha un 70% de gent del poble que està a favor de fer pessebre,
9: sí.
8: I hi ha un 40% que estan a favor de l'alcalde, vale? Per dir alguna cosa. El que passa que a les eleccions van guanyar ells de calle perquè voten dos pobles més, d'acord? Però bueno, això és molt de menys. Les eleccions no tenen que veure ni res. L'únic que passa que és el funcionament. Mm-hmm. La gent que està a la banda contrària, pues, són gent que pues, tant són de fotre el pessebre...
9: Però el conflicte ha arribat a l'extrem que l'alcalde ha amenaçat d'avisar els Mossos d'Esquadra per impedir que demà se celebri la festa.
8: Sí, això ho fa perquè, com que nosaltres no li fem cas, m'entens? Han tirat endavant amb tot, i hem dit que no estàvem d'acord amb res del que ens dia, i a més s'ha precipitat, crec,
9: sí.
8: Perquè nosaltres... Ella, li van demanar el permís per fer el pessebre, li han demanat el permís per fer-ho tot, vale? I llavors ens van contestar, doncs clar, amb les condicions d'aquestes clàusules, vale? Llavors nosaltres aquestes clàusules els hem rematut, i dir que estem d'acord amb tot, menys amb les tres clàusules aquestes últimes polèmiques.
9: Jo el que no m'imagino és celebrar la missa i que arribin els Mossos d'Esquadra, per exemple.
8: Bueno, jo crec que els Mossos no vindran. I si venen, hi ha efecte de presència, però no faran res. Els Mossos, en aquests casos, que vols que actuïn? No actuïn quan hi ha una manifestació que es maten,
9: sí.
8: Com vols que actuïn amb una cosa que no fa mal a ningú i només una festa per celebrar un aniversari?
9: Sí, d'un passeig de viviment.
8: Vull dir que, a veure, no estem parlant aquí de fer ni... Bueno, no diria coses molt grosses, però que no...
9: Ja. Jaume, vosaltres fareu el pessebre aquest any?
8: Jo crec que sí.
9: Sí.
8: Jo crec que sí. Jo crec que això algú altre ha de fer recapacitar aquest home, aquest senyor, el
9: sí.
8: Senyor alcalde, i li ha de fer baixar i fer donar compte que això no tal com funciona no va bé.
9: Escolti, sí. Amb el que m'explica suposo que hi ha una mica de, no sé, entre cometes, de mal rotllo al poble, no?
8: Bueno, de fet, a veure, el poble hi ha no hi ha mal rotllo a nivell de persones, vale? El que passa que hi ha 3 o 4, és que en realitat són 3 o 4 cases, vale? Que van en contra, el resto no. I per tant, 3 o 4 cases ja no estan integrades, diguéssim, amb l'entorn de pessebres, d'associació i tota la història. M'entens? Llavors, per tant, el mal rotllo deu ser entre ells, però entre nosaltres no hi ha cap mal rotllo. Yeah.
9: Doncs, Jaume Oliva, president de l'associació, que munta cada any aquest pessebre vivent de Sant Guim de la Plana, a la comarca de la Segarra.
8: Sí.
9: Gràcies, escolti, espero que acabi bé el tema.
8: Bueno,
9: que no acabi, jo què sé, malament.
8: No, home, jo crec que... suposo que, tant d'hora... les coses han d'agafar el caire correcte.
9: Sí, sí. Bueno, que Déu els ajudi.
8: Vinga.
9: Gràcies.
8: Apa, adéu.
9: Adéu.
8: Adéu.
0: Bé, no sé si a caganer, però sí que s'estan cagant...
9: Fem una cosa, anem a trucar una casa rural. Aquest tema m'agrada, eh? I anem a preguntar si estan a favor o no d'aquest pessebre.
0: Una casa rural que deu ser l'única del poble.
9: Sí. Baixem música, per si no sortirà bones festes. Badalona. Aviam si ens agafen el telèfon. A aquesta hora del matí.
0: Vols fer un sondeig d'aquests representatius,
9: sí,
0: a Sant Guim
9: sí,
0: de la Plana.
9: Sí, aviam què diuen. Aviam si algú, també. En aquesta casa rural situada al terme municipal de Sant Guim de la Plana.
0: Sí. Única població lleidatana.
9: Sí, sí. Fantàstica, tu.
0: Escolta, no contesten, el poble rural...
9: Res, no contesten. Va, anem acabant, si et sembla.
0: Sí.
9: Sí, anem acabant i anem acabant amb algun dels titulars del dia d'avui. Sí. Una cosa, ho tractarem dilluns, et sembla, perquè avui no tenim gaire temps, eh? Mm. Avui la contraportada del diari El Punt parla, diu, oasi d'aire pur al mig del CO2. Diu que hi ha una empresa que ha creat una bombolla amb un sistema que manté l'aire sense contaminants.
0: Mm.
9: Tu t'has de col·locar dins aquesta bombolla, segons explica avui el diari El Punt. D'entrada diuen, és possible respirar l'aire pur dels Pirineus en un bar no afectat per la llei antitabac? Doncs es veu que amb aquesta bombolla és possible.
0: t'hi fiques i respires aire pur.
1: Aire pur dels Pirineus. Això podríem posar-ho aquí.
0: A on?
1: Aquí, a Radio Ciutat, eh? Una bombolla d'aquestes per respirar aire pur.
0: Per relaxar-se.
1: Sí. I l'altra cosa que us comentàvem aquest matí, i és que hi ha una protagonista avui al 20 Minutos, és Conxita Bagó. Ahir en parlàvem del tema, eh? Assegura que ha creat un embolcall ecològic per l'entrepà que suposarà un estalvi de 650 milions d'euros l'any a l'estat espanyol.
0: El rock amb...
1: amb paper d'alumini, eh?
0: Sí.
1: Es diu el Boc and Roll.
0: Boc and Roll, exacte.
1: Sí, avui surt allà i aquí, en aquest cas, embolicant un entrepà.
0: Que comentàvem que per tenir 86 anys es conserva molt bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, està molt bé, la iaia en Conxita, que és de Sant... era, no, de Santa Maria de Palautordera, era.
0: Doncs amb 86 anys li arribarà la riquesa aquesta dona Grècia que t'invén i ara viure la vida.
1: Sí, i tant que sí. Bé, marxo.
0: Molt
1: marxem,
0: bé.
1: Avui, res. Avui no hi ha hagut gaire sort.
0: No.
1: Aquest espai va dies.
0: Va dies. Depèn del telèfon. Depèn del telèfon.
1: Clar, no depenem de nosaltres.
0: I de
1: les
0: seves víctimes.
1: Això no està preparat.
0: Exacte.
1: Apa, bon cap de setmana i tapa't, eh?
0: I sobretot
1: perquè
0: tu...
1: perquè es veu que ve una baixa de temperatura...
0: Ja veuràs,
1: tapa't,
0: ja.
1: Tapa't.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la más mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamat a Telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a l'espera, gràcies.
1: Sí, sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat, el Carles Carvajal, que ara està mirant tots els diaris i ens porta notícies curioses del cap de setmana, fins i tot.
1: Com ha anat el cap de setmana? Bé?
0: Doncs bé, no tant com el teu.
1: Un cap de setmana que ens ha deixat diverses notícies, per exemple, Itàlia, que aplicarà una mena de porno impost per fer front a la crisi econòmica. Sí. Ho saps o no, això?
0: Un impost, una taxa de més d'un 25%.
1: Correcte. Es veu que Itàlia aplicarà, hauríem dir, aquest impost sobre tots aquells materials i expressions artístiques relacionades amb la pornografia. És una mesura adoptada per l'executiu que presideix Silvio Berlusconi per fer front a la crisi econòmica.
0: Jo no veig clar que amb aquesta mesura facin front a tota la crisi, eh?
1: Ja, si tothom s'ho baixa d'internet actualment.
0: Això dic jo, això ho penso jo. Sí.
1: Escolta una cosa, avui però comencem parlant d'un personatge amb nom propi, un personatge que es diu Carlos Fabra. Qui és Carlos Fabra? És el president de la Diputació de Castelló, del Partit Popular. Un home que ara mateix, per exemple, així com a tall d'exemple, té 9 investigacions en curs, 9, per possible falsificació de diners, diners en blanc. Bé, es veu que té un currículum aquest senyor i no li passa res. Ell continua al càrrec, el senyor Carlos Fabra, del Partit Popular.
0: A l'estil Berlusconi.
1: Sí, vols saber la darrera? A més, s'hi assembla, eh? S'hi assembla, eh?
0: Una mica, sí.
1: Sí, té una mica de... bé.
0: D'entrada, sí.
1: De xulo. Anem a explicar la seva història, que va relacionada avui amb la loteria de Nadal. Això que des de fa uns dies circula per internet, un muntatge en el que es pot veure a Carlos Fabra, el president de la Diputació de Castelló, tu saps l'anunci aquell típic de la loteria que sortia al Calp, eh?
0: Sí, i tant.
1: Doncs surt, en aquest cas, bufant 5 números. El 27.931, eh? 27.931. Es veu que, segons s'ha publicat, darrere d'això, el mateix Fabra ho ha destacat, hi hauria Izquierda Unida.
0: Però per què surt suplant, eh?
1: Suplant, sí.
0: Bufant aquest número en concret.
1: Bé, en aquest cas surt per totes les causes judicials que té. Surt aquest número, 27.931. Però aquí no hi ha la notícia.
0: Ah.
1: La notícia és que aquest senyor ha comprat dècims aquest número. Per què? Aquest senyor moltes vegades, quan se l'ha relacionat amb diners, que es veu que la seva compte té molts diners i tal, ell ha dit que li ha tocat moltes vegades la loteria.
0: Ah, ja entenc.
1: Aquí ve tota la història.
0: Ja entenc.
1: Però aquí no s'acaba tot. Aquest senyor ha dit, diu, si sale el número, me sacaré la pirula, atenció, això ho ha dit el polític, me sacaré la pirula i me haré en la sede de Izquierda Unida, si me toca.
0: És a dir, que es traurà l'òrgan reproductiu...
1: Es traurà la pirula, ho ha dit, clar.
0: I es farà pipi a la seu d'Esquerra Unida.
1: Sí, què et sembla?
0: Izquierda Unida.
1: Què et sembla?
0: No, em sembla un maleducat, aquest senyor.
1: Home, aquest senyor és el que es coneix que farà unes setmanes li va dir fill de tal amb un diputat del PSOE dins el Parlament de Castelló. O sigui, ja té un currículum.
0: Ja té un currículum.
1: Sí. La notícia, on està la notícia? Doncs que es veu que aquest número 27.931 està volant.
0: Ah,
1: tothom el vol.
0: Que la gent es pensa que veritablement té diners perquè juga a la loteria.
1: Tothom el vol. Total, que hem investigat l'equip d'aquest programa i hem trobat... Hi ha 11 administracions a tot l'estat espanyol que venen aquest número. 4 o 5 d'elles a Catalunya. Tenim els telèfons i anem a buscar, si et sembla, el número 27.931. Què et sembla?
0: Per comprar-lo, clar.
1: Sí.
0: Doncs vinga, marquem el telefonino.
1: Comencem amb la primera de les administracions. 27.931.
0: No és un número gaire maco, eh?
1: Bé, però no està malament.
0: No m'acaba
1: de... Després parlant de números de loteria que aviam si t'agraden o no.
0: Home, ja esperava aquesta notícia.
1: Anem a Gavà. Anem a l'administració de loteria d'aquesta població. Ja comencem.
0: La primera trucada del dilluns, malament.
1: Bé, no ho sé, perquè això sembla com una altra línia, no és fax.
0: Sí?
1: No és fax.
0: Estem sent desviats.
1: Sí, a l'operadora. Això que hi ha molta polèmica amb aquesta notícia, perquè ara la diputada de Izquierda Unida Castelló li ha dit: si se orina desde hace años en Hacienda.
0: Què diu ara?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, però amb un to metafòric, no?
1: Correcte. Anem un altre, tenim un altre. Això que la diputada d'Izquierda Unida ha demanat a la direcció del Partit Popular que posi fin a los despropósitos de Fabra. Anem a una altra administració de loteria que, en teoria, segons la web oficial de loteries a l'Estat...
2: Sí.
1: Hola, bon dia.
2: Buenos días.
1: Buenos días. ¿Se llama de la lotería?
2: Sí.
1: Hola, mira, te llamo porque he mirado en internet,
2: sí,
1: y tenéis un número que me interesa.
2: Dime, ¿qué número?
1: El 27.931.
2: Lo siento, lo hemos terminado ya.
1: Oh.
2: Es que lo hemos dado todo, vendido por ventanilla.
1: ¿Se ha vendido este número?
2: Sí, y...
1: Hay mucha gente...
2: Y una churrería.
1: ¿Y una churrería?
2: Sí, ¿ah? Pero lo han vendido todo.
1: También. ¿En la churrería lo habéis vendido?
2: Sí, y además a través, aquí en la ventanilla.
1: Ya, y una pregunta, ¿hay mucha gente que te ha llamado por teléfono para pedirte ese número?
2: Pero muchísima.
1: Muchísima hoy.
2: Hoy es el día que no para.
1: Hoy es el día que no para.
0: No puedo creer.
2: Con ya. Ese número.
1: ¿Y tú sabes por qué?
2: No.
1: No.
2: No, porque tengo ganas de preguntarlo. A ver si
1: pues mira, yo te lo comento, porque sí, es por cuestiones de política.
2: ¿Ah, sí?
1: Sí, porque hay un diputado de Castellón,
2: sí,
1: que se llama Carlos Fabra.
2: ¿Carlos?
1: Fabra, que es del Partido Popular,
2: sí,
1: que han hecho un cartel... Que sale él como el calvo de Navidad y sale,
2: ¿sí?,
1: este número.
2: ¡Ay, qué simpático!
1: Sí, sí, porque sí, se ve que este hombre, casualidades, sí, de la vida, le ha tocado, sí, según él, muchas veces la lotería.
2: Ah, no, no me extraña, ¿eh?
1: Ya,
2: porque
1: ya.
2: Yo tengo cliente aquello que le ha,
1: sí,
2: tocado uno, dos,
1: sí,
2: tres...
1: Sí, pero sí, es político, sí, se ve, ¿sabes?
2: Y además es político, o sea,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: no tendrá ninguna administración, ¿no?
1: No, pero a lo mejor sí que compra billetes que han sido afortunados.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y nada, sí, ¿y sabes qué ha dicho este hombre?
2: No, ¿qué ha dicho?
1: Te lo digo, no, es muy fuerte, ¿eh?
2: Dime, dime.
1: Dice, me sacaré la pirula y me haré en la sede de Izquierda Unida si me toca la lotería.
2: Es un cerdo, dile, porque hay que despertar todos los políticos. Digo yo, ¿no?
1: Sí.
2: ¿No?
1: Sí,
2: digo
1: sí.
2: Yo, o aquel que soy apolítica, y pienso que no es justo, que no sé, no entiendo de política, ¿no? Pero pienso que no es justo, que se puede respetar las ideas de cada uno, ¿no te
1: perfecto
2: parece?
1: Y
2: no
1: tanto.
2: No sé allí cómo está el tema.
1: Sí, sí. Bueno, en todos los sitios está igual.
0: Está mal.
1: Está mal. Pues
2: yo,
1: nada,
2: seguiré... Yo, porque soy española por casamiento, hace 40
1: años. Ah, ¿de dónde eres tú?
2: Soy italiana.
1: Italiana.
2: Ah, era italiana.
1: Ah, mira, sí, en Italia, que la crisis también afecta, ¿eh?
2: Ah, también.
1: Y he oído
2: también
1: hoy por la tele que Berlusconi va a subir un 25% los productos pornográficos.
2: Mira, no está mal, tú, por... El pobre, no.
1: Y el,
2: pero
1: y el,
2: por lo menos...
1: ¿El Vaticano allí, qué va a pensar de esto?
2: Pero escúchame, pero por lo menos, por lo que me comentó mi hermano hace
1: sí
2: pocos días que estuvo, el primer impuesto, el de la casa, donde uno vive, no se paga nada.
1: Aprofitem aquí.
0: Sí, allí, clar, que es fàcil de corresponsal.
2: El libre,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí, aprofitem.
2: ¿Me oyes?
1: Sí, sí, te oigo, te oigo.
2: Sí, que allí no se paga. La segunda casa, sí, o sea... La segunda residencia se paga, pero la primera residencia...
1: La primera no.
2: No se paga. Pero desde
1: los impuestos,
2: luego,
1: ¿eh? Los impuestos, supongo.
2: Los impuestos,
1: vaya,
2: sí.
1: Muy bien. ¿Cómo te llamas?
2: Graciela.
1: Graciela.
2: Sí.
1: Pues gracias...
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Arrivederci. Arrivederci.
2: Si toca, me llamas.
1: Si toca, te llamo. ¿Cómo
2: te llamas?
1: Yo, Carles.
2: Carles, encantada.
1: Gracias, Graciela. Chao, chao.
0: Hasta luego, hasta luego.
1: Jordi Preciosi.
0: Jordi Preciosi, el gran invent italià.
1: Sí, i tant. Sí, sí. Solta una cosa, anem a una altra, va. Anem a una
0: sí
1: altra, aviam si trobem aquest número. Ho veus? S'està esgotant.
0: S'està esgotant,
1: tothom
0: eh?
1: Tothom truca avui.
0: No m'ho puc creure.
1: Què et sembla?
0: No m'ho puc creure.
1: T'has quedat astorat avui, eh?
0: Astorat? Amb
1: doncs,
0: aquesta previsió...
1: Doncs, de seguida, oients, us quedareu més astorat perquè buscarem un altre número.
0: Què trucarem amb més administracions de loteria avui?
1: Pozi. Bé, truquem a una altra administració de loteria que, en teoria, segons aquesta web oficial, tenen, recordem, oients, 27.931.
0: Un número que, de moment, no l'hem trobat.
1: No el trobem.
0: S'està esgotant.
1: Anem a una altra.
3: Sí.
1: Hola, bon dia.
3: Sí.
1: Hola, he trucat a la loteria.
3: Sí.
1: Hola, mira, aquí al Prat, de Llobregat,
3: sí,
1: oi? Mira, estic buscant un número de telèfon que he vist per internet que el teniu vosaltres.
3: Sí, dime. al 27.931.
2: No queda nada de este número ya.
3: No, no queda nada.
2: No, que me mandaron una
3: ¿Qué me dices?
2: Una hoja me mandaron nada más.
3: Ostras.
2: Pero esta mañana todo el mundo está preguntando por este número.
3: Claro. Sí, te llaman mucho.
2: Sí, pero un montón me han llamado, ¿eh?
3: ¿Y no sabes por qué?
2: No, no me lo han dicho.
3: Ya, ya.
2: ¿Qué ha dicho alguna bruja o algo que va a tocar este?
3: Bueno, un político lo ha dicho.
2: ¿Un político?
3: Un político. Pues mira, bueno, no es que lo ha dicho, sino que se han inventado una campaña,
2: sí,
3: y sale ese número.
2: Vaya, pues no me manda. Tiene que estar muy repartido.
3: Ya, ya, ya.
2: ¿Has mirado más sitios?
3: Ahora mismo usted no es la bruja, ¿no?
2: No.
3: Bueno.
2: Bueno, si tiene suerte, lo encuentra.
3: De acuerdo, gracias.
2: Vale, adiós.
3: Bé, i anem a l'últim i comprovarem que la gent... Anem a sort, aviam
0: sort.
3: Si ens contesten.
0: A veure si tenim sort. Escolta, és tot un fenomen, això, eh?
3: Que fort, el tenen a sort.
0: Sí, sí.
3: El tenen a sort. On havien de tenir aquest número?
0: A la Bruixa d'Or, suposo.
3: A la Bruixa d'Or.
0: Les tenen tots.
3: Sí, sí, és que el tot. És una... Bé, aquesta setmana avui surt als diaris. Caravanes i caravanes cap a sort.
4: Benvinguts a la Bruixa d'Or.
0: És conscient, no, que sort costa molt que ens agafin el telèfon?
3: No, els serem un minut, si no els deixem estar.
4: Bienvenidos a la Bruja de Oro.
3: Avui surt als diaris que aquesta setmana molta gent ha fet caravanes i fins i tot amb la neu... Bé, ha estat un desastre pujar a sort, eh?
0: Sí.
3: Vols ballar una mica?
0: Anem a fer un còctel? Vine a la cocteleria. No, podria ser per una cocteleria. O també,
3: escolta,
0: les tardes con Cristina.
3: Sí, sí, aquí en la Cope.
0: O a la Radio Ciutat. També tenim tardes con Cristina.
3: Sí, sí.
0: Nina Rosas.
3: Però no és la mateixa, la Cristina de la Cope...
0: Per sort.
3: ...que la Cristina de Radio Ciutat.
0: Per sort. Per sort nostra i per sort dels oients.
3: Es veu que, i ja acabo amb aquesta notícia, Fabra, sí, el nostre protagonista d'avui, ha estat a Gràcia 3 vegades amb premis de loteria.
0: Això diu ell.
3: Sí, el darrer va ser el sorteig del nen, que li va reportar 2 milions d'euros. Tot és normal, això.
0: Això...
3: Tu saps que hi ha molta gent que el que fa és comprar. Ho saps o no?
0: Mm.
3: Compra a Gràcia, ets a loteria. Per exemple, tu t'han tocat, jo què sé, 30, eh?
0: Sí.
3: Resulta que et donen 40, clar, tu dius que sí.
0: Clar, clar.
4: En aquest moment,
0: sí,
4: les nostres línies...
0: Doncs
4: no,
0: espera,
3: ho deixarem, eh?
4: Clar, doncs
0: adéu.
3: Sí, doncs ho provarem més tard. En anem a un altre tema del dia, però no deixem la loteria i parlem de números en aquest... Podem treure la trucada, la senyoreta, aquesta pesada de Bruixa d'Or? I anem a buscar, atenció, no t'has plantejat mai un número?
0: Què vol dir, això?
3: El 000000, 5 zeros...
0: Diuen que no existeix o que s'ho queda a l'estat.
3: Doncs sí que existeix.
0: Què dius ara? Què és especial loteria, avui?
3: Això era llegenda urbana.
0: Sí.
3: Tu saps com moltes vegades s'havia dit el 00000, sí, 5 zeros, se'l queda el rei.
0: Sí, això deia.
3: Jo havia sentit,
0: o
3: això.
0: O se'l queda l'estat, sí.
3: O se'l queda l'estat. Doncs he buscat a la web de loteries de l'estat i hi ha administracions que el tenen, aquest número.
0: El 0000.
3: Què et sembla? Com t'has quedat ara?
0: M'he quedat estorat.
3: Doncs mira, tenim, en aquest cas, una a Càdiz, a Logroño, a les Palmes de Gran Canària, a Múrcia i a València, a Manises.
0: Mm.
3: Anem a trucar, si et sembla, alguna d'elles.
0: Home,
3: anem a Càdiz.
0: Deu ser el més buscat, no?
3: T'has quedat estorat o no,
0: estorat
3: ara?
0: Clar, que potser el tenen aquí i el compra el rei aquí. Podria ser, no?
3: És una d'aquelles coses que cada any en parlem, però jo em pensava que aquest número no el venien.
0: Mm-hmm. Bé, una llegenda urbana més que hem de desmentir, no?
3: Bé, anem a comprovar-ho.
0: Anem a comprovar-ho.
3: Truquem a Càdiz.
5: Tus sueños juegan

0: Per cert, no sé si fan alguna promoció avui que hem canviat de mes.
1: Home, clar, de cara al Nadal hauríem
0: de regalar... regalant, no sé, algun...
1: alguna cosa.
0: Alguna cosa, alguna bola de Nadal, alguna estrella de l'IKEA, d'aquestes que valen 50 cèntims.
1: Un peluix del Pare Noel.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara li preguntes,
0: un tros de torró, per de l'Alacant.
2: Mientras realizamos la consulta, ¿quieres saber si le ha tocado? Magnífico televisor, de
0: pero no se había acabado el viernes, el tema.
2: Ay, no, se acabó ayer, el 30.
1: Ah, entonces.
2: Pero
1: entonces...
2: lo han ampliado hasta el 21.
1: ¡Qué vivo!
0: ¿Y hay más teles?
2: Han puesto 10 teles más.
0: ¡Ay, bien! Pues sí, mírelo.
2: De acuerdo, pues en cuanto localicemos la información que nos ha solicitado, le comprobaremos si la llamada ha resultado premiada.
0: Es que ha sido un éxit. La campaña ha sido un éxit.
1: Home, sí que ha estat un èxit, i tant. A mi el que m'estranya és que em pot triar tant a buscar el telèfon de la Zarzuela. Vull dir, és una cosa que no puc entendre. Si algú el poses Palacio de la Zarzuela i et surt de seguida.
0: Sí, sí.
2: A ver, Palacio de la Zarzuela, la Casa Real, Casa de Su Majestad el Rey.
0: Sí, aquí voy a llamar.
1: No va a ser el Teatro de la Zarzuela.
2: El teléfono de la centralita es el 91.
0: Sí.
2: 599.
0: Sí.
2: 26.
0: Vale. ¿Y la tele qué?
2: Pues ahora se lo indicamos un momento.
1: Muy bien.
0: ¿Te imaginas?
1: Home, seria guai, eh?
0: Mira, aquí a l'estudi 3 no hi ha televisió.
2: Les bases de la promoció les podeu consultar en nostra pàgina web.
1: Sí, no importa esto.
2: www.1822.es.
0: Sí, però toca o no?
2: Sí, un momento, sí. Se lo estamos mirando. Esa es la llamada, no ha resultado premiada.
0: ¡Oh!
2: No
0: podéis
2: participando, ¿de acuerdo? Ya hemos entregado 21 teles.
0: 21 ya. Mira, y una pregunta.
2: Dígame.
0: ¿Tú has dado alguna?
2: No, pero mi compañero de detrás ha dado hace media hora una.
0: ¿Ah? ¿Qué? Si lo llego a saber... Te llamo.
2: ¿Quiere que le pasemos con la Zarzuela?
0: No, ya llamo yo.
2: De acuerdo.
0: Sí,
2: muy
0: sí.
2: Muy bien.
0: Venga, gracias.
2: Gracias por llamada, buenos días.
0: Anem a trucar-hi, va.
1: Bé, almenys...
0: Fa mitja hora.
1: Almenys coneixem algú que sí que coneix.
0: Sí, a les 11 del matí...
1: S'ha donat un televisor. Encara estem atents.
0: Em pots donar compte que avui és un monogràfic, això?
1: Sí, és tot loteria.
0: Sí.
1: I això que no és el dia, encara.
0: Anem a trucar a la Zarzuela i anem a preguntar-ho.
3: Zarzuela.
0: Buenos días. Hola.
3: Sí.
0: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, queríamos saber una información sobre el tema de lotería de Navidad. Queríamos saber si el número que está compuesto por 5 ceros es el que juega Su Majestad.
3: Pues un momentito, le paso con el gabinete de prensa.
0: De acuerdo, gracias.
1: A ver si un día se equivoquen, Steven. Os paso con Su Majestad.
0: Sí, pues mira, parlem amb ell, que problema.
1: Podria passar un dia, no?
0: Sí.
1: Seria divertidíssim, t'imagines?
0: I tant.
1: Només ho aconseguís Xavi Cerdà, no? Parlar amb ell?
0: Crec que sí, amb una entrevista que va fer a Ràdio Nacional d'Espanya. Buenos días.
3: Hola.
0: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Uh-huh.
0: Mira, queríamos saber si era posible saber un tema. Queríamos saber, Lotería de Navidad, el número compuesto por 5 ceros. Queríamos saber si Su Majestad juega este número.
3: ¿Tu nombre es, perdona?
0: Carlos Carvajal.
3: Un segundo, Carlos, por favor.
0: De acuerdo.
1: ¿Ens ho van a comprovar, eh? Li van a preguntar.
0: Li van obrir la cartera, ara.
1: A la cartera si del porta, rei, eh? Mira a veure què porta.
0: O la reina, el monedero que ha comprat els xinos.
1: No difamis a la Casa Reial.
0: No difamo?
1: No difamis a la Casa Reial.
0: Ai. Sabem que hi ha un oient que pateix quan truquem a aquest lloc.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Quin oient?
0: No ho diré.
2: Ai. Sí, Carlos.
0: Hola, què tal? Hola.
2: Sí, soy Blanca Gisbert. Dígame, Carlos.
0: Hola, Blanca, ¿qué tal?
1: ¿Quién es Blanca?
0: Mira, te llamo de Radio Badalona.
2: Sí.
0: Mira, queríamos saber un tema porque estamos haciendo un reportaje sobre la Lotería de Navidad.
2: Ajá.
0: Y queríamos saber, hemos llamado a algunas administraciones de España que tienen el número compuesto por 5 ceros. Y nos han comentado que este número suele jugar el rey a este número.
2: Es que eso no lo sabemos, hijo.
0: Carlos. No lo sabemos.
2: Es que eso no lo sabemos. Los temas privados que forman parte del ámbito privado de ellos, no nos enteramos. De vez en cuando.
0: Pero una cosa,
2: Navidad,
0: este tema, yo me suena que había una leyenda, que.
2: Por eso digo que hay leyendas.
0: Que
2: hay
0: comentaban
2: rumores.
0: Que este número lo jugaba Su Majestad.
2: Ya, pero es que eso no lo podemos confirmar. ¿Te puedes imaginar si aquí se confirma algún número de que juegue la familia? Mm. Bueno, la que se arma, digo yo, no sé.
0: Vale,
2: pero,
0: claro.
2: Vamos,
0: o sea, toda España querría jugar al número.
2: Sí.
0: Es verdad.
1: Le fue gracia
2: ella. Pues a lo mejor, por eso te digo que no podemos decir nada de tantos temas, porque
0: ya.
2: Por eso, porque siempre hay alguna consecuencia, buenas o malas, que tampoco
0: ya.
2: Para nada, que puede ser positivo, pero no podemos contar cosas de la vida privada. No
0: ya,
2: podemos,
0: ya. Es que me veo este número saliendo en el programa de La Noria y todo. Es verdad, regalando a la gente, a los televidentes, este número.
2: Claro. Este número, imagínate. Pues hijo, lo siento, pero no te podemos confirmar.
0: Pues Blanca, tranquila.
2: Venga,
0: gracias.
1: Y viva el rey, viva el rey.
0: Viva.
1: Escolta una cosa.
0: Simpatiquíssima.
1: Eh?
0: No com altres, que estan de premsa, que bé, que et pengen el telèfon gairebé.
1: No, no, no, aquesta simpatiquíssima.
0: Simpatiquíssima.
1: Com ha de ser una cap de premsa?
0: Què?
1: Com ha de ser una cap de premsa?
0: Com ha de ser, no de, de mala llet, com algun.
1: La pregunta és, per què juga la loteria el rei?
0: Sí.
1: Si cada any ja li toca la loteria, si donen una pila de diners.
0: Sí,
1: cada
0: sí.
1: any. Bé, Carles.
0: Marxo.
1: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
5: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
6: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, no, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
5: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
9: ¿Ha realizado...
0: Disculpe. No.
9: ¿Necesita
0: que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Qué nivel de radio?
0: Operador.
1: ¿Qué nivel de radio?
9: Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
12: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
5: Són les 12.
13: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
14: Bon dia, Badalona, els parla Alex Isó. L'estiu és una època en què moltes persones aprofiten per renovar-se el carnet de conduir, però també per obtenir llicències nàutiques, entre altres permisos. Per aconseguir-los, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes per conduir un cotxe, navegar amb una embarcació o fins i tot passejar gossos de races potencialment perilloses. Al centre mèdic de Badalona, la majoria dels certificats que expedeixen estan relacionats amb l'obtenció o la renovació del carnet de conduir. Els professionals sotmeten els clients a proves psicomotrius, de reflexos i de capacitat de reacció, així com proves de visió i audició. Però més enllà del carnet de conduir, des del centre també han detectat un increment de l'interès per obtenir certificats nàutics per poder conduir embarcacions, un fet que atribueixen al fet de viure en una ciutat amb port. El perfil majoritari és el de persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més estrictes que les del carnet de conduir un cotxe. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la Carmina Mas, gerent del Centre Mèdic Badalona.
15: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
14: Les altes temperatures de l'estiu estan afectant els usuaris del transport públic que, malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la calor en zones d'espera i andanes, on costa mantenir temperatures agradables. Associacions d'usuaris, de fet, adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. Escoltem alguns dels usuaris.
16: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, vull dir, de vegades passejaríem al metro amunt i avall, perquè tens que estar més fresc.
17: Tienes que prevenir de no salir a las horas más calurosas porque te coge como una fatiga o...
18: A l'andana fa moltíssima calor i al tren, depèn del tren.
19: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
14: Des de Transports Metropolitans de Barcelona detallen que la xarxa de metro disposa d'un sistema per renovar l'aire de l'interior, però l'operadora pública rebutja l'ús d'aire condicionat perquè, segons afirma, seria ineficient i insostenible, ja que les estacions són espais oberts al carrer i els túnels i el moviment constant de trens trasllada la massa d'aire fora de les estacions. En esports, nova derrota del Club de Futbol Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el cinquè amistós de pretemporada disputat ahir al vespre al Municipal del Guinardó a Barcelona. El primer gol del Martinenc va arribar al minut 12 i es va arribar al descans amb 1-0 al marcador. A la represa, els oponents van anotar el segon i tercer gol als minuts 61 i 63 de partit. El proper enfrontament serà diumenge al camp de la Unió Esportiva Tona.
20: Obramat Badalona. Amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
14: Ara mateix uneix la bandera groga a totes les platges de Badalona. Hi ha maró, la qualitat de l'aigua és bona, amb una temperatura de 29 graus i no s'ha detectat presència de meduses.
20: Benvolgut reformista, a Obramat no podem evitar que el mur acabat de pintar que acabes de construir per al teu client no acabi ple de pilotades del seu fill. Però sí que podem fer que els materials siguin de primera qualitat perquè aguantin molts anys. Això no és problema a Obramat, perquè tenim marques professionals líders en el sector amb més de 20.000 productes per oferir-te la millor qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
14: Recordem que avui hi ha un avís groc per pluja i tempestes al litoral de Barcelona, inclosa Badalona, des de les 2 de la tarda i fins a la mitjanit. L'avís contempla acumulacions de fins a 30 mil·lilitres en una hora, amb possibilitat de calamar-se i ratxes fortes de vent. Ara mateix, 29 graus de temperatura a Badalona.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.
23: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
24: Fue idea de Tony.
25: Dime dónde está Tony. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está?
26: Y yo soy Tony.
27: Tony.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluges a tot Catalunya des de les 2 de la tarda fins a la mitjanit. L'alerta arriba just després de l'avís de perill per calor intensa que s'activava des d'aquest dimecres fins avui a primera hora. Un laps de temps en què la calor s'ha fet notar encara més entre els badalonins i badalonines. De fet, Badalona s'ha aixecat amb el termòmetre marcant 28 graus. Una temperatura que, segons l'estació meteorològica del Museu de la Ciutat, ha estat la mínima durant aquesta nit, sumant-se així a les 52 nits tòrrides que l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat, un rècord en la sèrie històrica. Escoltem alguns ciutadans.
4: Fa molta xafagor i costa molt d'aguantar. Si no estàs en un lloc que et puguis anar refrescant, és molt difícil d'aguantar.
5: És la misma cosa com si no hubiésemos duchado, porque ya empieza a sudar, sudar y está sucio de nuevo. Una locura.
6: Sobretot aquí el que es pronuncia molt és la humitat tan elevada, que a més és que és una, bueno, com si estiguéssim al Caribe, no?
7: Arribes a casa tot xop, en aquest sentit. Però aleshores, pues, difícil de passar i ganes que arribi com a mínim la tardor.
3: Les altes temperatures de l'estiu també estan afectant els usuaris del transport públic que, malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la calor en zones d'espera i andanes, on costa mantenir temperatures agradables. De fet, associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. Així ho viuen els usuaris.
8: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, de vegades passejaríem al metro amunt i avall perquè tens está más fresco.
9: Tienes que prevenir de no salir a las horas más calurosas porque te coge como una fatiga.
10: A l'andana fa moltíssima calor.
3: De fet, també hi ha alguns passatgers de metro que tenen els seus trucs per suportar millor les altes temperatures.
11: El vano.
12: Pues no estic a la parada, estic aquí on està la fresqueta i l'aire.
13: Sortir amb el cabell mull, intentar fer dutxa a l'arribar i a la sortir i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina. Vull dir, perquè allà tinc aire i puc suportar-ho millor al llarg del dia.
3: En plana cultural, el cantau badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris les Cobles del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fa en una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre. A l'Auditori del Fòrum, les entrades ja estan disponibles.
14: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: Aquesta temporada 2026-2027 es podran seguir tots els partits del Badalona Women a Ràdio Ciutat de Badalona al 94.4. Fins ara només s'oferien els partits com a local, però la cobertura radiofònica s'amplia als partits de les badalonines fora de casa. Per tant, Badalona Comunicació referma així la seva aposta per l'esport femení. Aquest any, tots els gols d'Itzi Pinillos, les aturades de Maria Valenzuela i les genialitats de Vicky Losada al mig del camp es podran escoltar a la ràdio municipal. Ràdio Ciutat de Badalona amplia la seva cobertura de l'equip de primera divisió femenina i retransmetrà, com diem, tots els partits, tant els que juguin com a local com els de visitant. El tàndem de comentaristes estarà format per Mònica Martín i Pau Roche i per l'estrena a la Lliga la retransmissió comptarà amb un convidat especial, el badaloní Jordi Ferrón. És exjugador de primera divisió i en la seva etapa com a entrenador ha dirigit el Sígol i l'Espanyol i l'Eibar femení.
14: Benvolgut reformista, a Obramat no podem evitar que el mur acabat de pintar que acabes de construir per al teu client no acabi ple de pilotades del seu fill, però sí que podem fer que els materials siguin de primera qualitat perquè aguantin molts anys. Això no és problema a Obramat, perquè tenim marques professionals líders en el sector amb més de 20.000 productes per oferir-te la millor qualitat professional, on compren els professionals. Obramat.
3: 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
15: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
16: Vine a les teves botigues Beds de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Beds Badalona al carrer de la Independència.
17: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
0: Nací el 10 de noviembre de 1775, en el cráter de una bomba. Mi madre era un M16 y mi padre, el diablo. Cada momento de mi vida es una amenaza a la tuya. Como alambre de espino y meo napalm, y puedo darle un tiro en el culo a un piojo a 300 metros.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
0: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'aquestes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
10: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer es quedin amb la humanitat.
12: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i, sobretot, el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori. Això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
18: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
19: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
18: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
20: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
21: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
20: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
21: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
20: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
2: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
6: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà oferint l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
2: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula el Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: Hi ha una festa major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'han portat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
26: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
27: Para nosotros, el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas. Nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa. Pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
26: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
7: Són partits que no són fàcils, vull dir, històricament jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
26: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, ha jugat l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culis. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
26: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
26: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
1: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'aquestes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
10: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar. No? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa doncs, exposada al sol.
9: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
2: Notícies en xarxa.
1: Passant 7 minuts de 2:45, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
4: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Més detalls, Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
12: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
13: permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
12: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
14: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
15: Fa tres bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer visquin amb normalitat.
14: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
4: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipondo.
18: La Costa Badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de dues hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
19: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
18: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
1: I, de fet, ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
20: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins s'ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
21: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani i, sobretot, que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
20: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
1: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
4: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
1: I a Lleida, del barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
4: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
1: I la Guàrdia Civil confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
4: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: I la policia municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
4: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
1: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
1: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des

0: que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
1: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
2: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
1: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
2: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
1: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
3: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de Festes de Tortosa.
4: Representen, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
5: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
3: El calendari també tindrà una versió en braille reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
1: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya Masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
7: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
6: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
8: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
9: Bona nit, culés. Estoy muy content estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
6: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 20 d'agost de 2026. Se'ls parla Àlex Isó. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís groc de perill per intensitat de pluges a tot Catalunya des de les dues d'aquesta tarda fins a la mitjanit de divendres. L'alerta arriba just després de l'avís de perill per calor intensa que s'activava des d'ahir i fins avui a primera hora. Un laps de temps en què la calor s'ha fet notar encara més entre els badalonins i badalonines. Això és el que ens expliquen.
4: Fa molta xafagor i costa molt d'aguantar. Si no estàs en un lloc que et puguis anar refrescant, és molt difícil d'aguantar.
5: Es la misma cosa como si no hubiésemos duchado, porque ya empieza a sudar, sudar y ya está sucio de nuevo. Una locura.
6: Sobretot aquí el que es pronuncia molt és la humitat tan elevada, que a més és que és una... Bueno, com si estiguéssim al Caribe, no?
7: Arribes a casa tot xop, en aquest sentit. Aleshores, pues, difícil de passar i ganes que arribi com a mínim la tardor.
3: Camina per l'ombra, sortir a primera hora amb el gos, hidratar-se i estar amb l'aire condicionat són algunes de les estratègies que molts badalonins i badalonines han seguit durant aquests dies. El Departament de Salut ha posat en marxa el programa de reforços econòmics per a projectes de salut comunitària a tot Catalunya. Amb un pressupost de més de 240.000 euros es finançarà 21 projectes seleccionats provenents de diferents equips d'atenció primària. Un d'aquests projectes és el CAPA, una iniciativa adreçada principalment a la gent gran i a càrrec de Badalona Serveis Assistencials. Comunitat, avaluació, prescripció i acció. Aquestes són les paraules que defineixen les sigles del projecte CAPA. La iniciativa, liderada per Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda, té per objectiu crear una xarxa comunitària amb participació per cuidar la salut dels col·lectius vulnerables i de formar un itinerari d'activitats arreu de la ciutat que serveixi de prescripció social com a eina terapèutica. Tota la temporada del Badalona Women es podrà seguir per Ràdio Ciutat de Badalona. Fins ara, a Ràdio Ciutat es podien seguir els partits de l'ONA com a local, però aquest any també es faran les retransmissions dels duels del conjunt badaloní, fora de casa. D'aquesta manera, Badalona Comunicació referma així la seva aposta per l'esport femení. Com els dèiem, avui dijous hi ha aquest avís groc per pluja i tempestes al litoral de Barcelona, inclòs a Badalona, des de les dues fins a la mitjanit de demà divendres. L'avís preveu acumulacions de fins a 30 mil·lilitres en una hora, amb possibilitat de calamar-se i ratxes fortes de vent. Això anirà acompanyat d'una baixada equilibrada de la temperatura que ens permetrà deixar enrere les nits tòrrides.
2: Infopodcast Badalona.
8: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Ruta 66. Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui us portem un monogràfic dedicat a Toby Keith, un cantautor de country music que malauradament va morir el passat 5 de febrer de 2024. L'artista d'Oklahoma només tenia 62 anys. Això sí, va deixar un llegat de 21 àlbums d'estudi. Però abans de començar, com tenim costum, la salutació de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Comencem!
10: Ruta 66, música d'arrel americana.

Jolly Bean a Cowboy. Aquest va ser l'any 93 el debut com a single de Toby Keith a les llistes. Una cançó que va aconseguir el número 1 country als Estats Units i Canadà. L'èxit va ser tan fort que un any després la seva discogràfica li va apretar per enregistrar un altre disc de títol Boomtown. D'aquest segon treball es va extreure 4 singles. Tot seguit escoltarem un d'ells, el track titulat Big Old Truck.

Ja ens trobem a l'any 97 i Toby Keith comença a ser un dels grans, dels destacats de la música country al seu país. Aquell any edita Dream Walking, el seu quart àlbum, i la que hem punxat és la peça que dona títol a tot el treball. Donem un salt en el temps i ens anem al 2002 amb Enlaced, una altra supervenda al Canadà i als Estats Units, que inclou tres cançons número 1. Una d'elles, aquesta, Who's Your Daddy?

Beer for My Houses va ser la gran col·laboració del mestre Willie Nelson amb Toby Keith l'any 2003. Recorda que avui, a la Ruta 66, presentem un programa especial d'homenatge a aquest desaparegut artista de música country. I ara, una de les cançons més conegudes del seu repertori. Tot un clàssic d'aquest segle i d'aquest gènere. Des de l'àlbum Shock and It All, l'ala s'enfadada I Love This Bar.

Stays in Mexico és una de les cançons inèdites incloses per Toby Keith en el seu segon àlbum recopilatori de Greatest Hits. Això és del 2004. Un any més tard veia la llum Honky Tonk University, el seu nou àlbum d'estudi, que inclou una composició interpretada a duet amb el mític Mel Haggar. Però el track que sonarà a continuació és el meu preferit del disc. Una altra peça amb tocs d'humor. As Good As I Once Was.

High Maintenance Woman és un dels tracks destacats de l'11è treball de Toby Keith, Big Dog Dirty, de l'any 2007. Recorda que avui fem un programa tribut a aquest artista tristament desaparegut amb només 62 anys, degut a un càncer d'estómac. Continuem repassant la seva discografia. Ara ens anem al 2009 amb un disc que vam estrenar aquí a la Ruta 66 en aquell moment. La cançó que dona títol a aquest treball és aquesta, American Ride.

I Like Girls de Drink Beer és un altre dels singles destacats a la carrera de Toby Keat, inclòs en el seu àlbum del 2012, Hop on the Rocks. La carrera d'aquest artista country inclou 21 àlbums d'estudi, però evidentment no tenim temps per tots. Anem al seu 17è treball, titulat Drinks After Work. La cançó que he triat, Shut Up and Hold On, és del 2013.

The Seas I Wear és una antiga cançó que Toby Keith va incloure en un estrany recopilatori l'any 2017, on també inclou d'inèdites, regravades i noves composicions. I ja gairebé a la recta final de la Ruta 66, un altre hit inclòs en el seu quart àlbum recopilatori, una versió del tema That's Country Blue.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana, amb un especial dedicat al malauradament desaparegut Toby Keith. Per tancar el programa, escoltarem un single extret del seu últim àlbum, Peso in My Pocket, del 2021. Amb la cançó Old School, tanquem la paradeta. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. El Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís groc de perill per intensitat de pluges a tot Catalunya, a Badalona. Aquest avís està afectant des d'aquest migdia i fins la mitjanit de demà divendres. També aquesta alerta arriba just després de l'avís de perill per calor intensa que s'activava ahir dimecres i fins a avui a primera hora. Un lapse de temps en què la calor s'ha fet notar encara més entre els badalonins i les badalonines. La ciutat s'ha aixecat amb un termòmetre que marcava 28 graus, una temperatura que, segons l'estació meteorològica del Museu de Badalona, ha estat la mínima durant aquesta nit, sumant-se així a les 52 nits tòrrides que l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat, un rècord històric en la seva història. Escoltem alguns ciutadans com s'enfronten a aquesta calor.
4: Fa molta aixafagor i costa molt d'aguantar. Si no estàs en un lloc que et puguis anar refrescant, és molt difícil d'aguantar.
5: És la misma cosa com si no hubiésemos duchado, porque ya empieza a sudar y está sucio de nuevo. Una locura.
6: Sobretot aquí el que es pronuncia molt és la humitat tan elevada, que a més és que és una, bueno, com si estiguéssim al Caribe, no?
7: Arribes a casa tot xop, en aquest sentit. Aleshores, pues, difícil de passar i ganes que arribi com a mínim la tardor.
3: L'avís del Servei de Meteorologia de Catalunya per perill per intensitat de pluges que afecta tot Catalunya, la nostra ciutat, està activat fins divendres a la nit. I l'estiu és una època en què moltes persones aprofiten per renovar-se el carnet de conduir, però també per obtenir llicències nàutiques, entre altres permisos. Per aconseguir-ho cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes per conduir un cotxe, navegar amb una embarcació, fins i tot per passejar gossos de races potencialment perilloses. Al centre mèdic de Badalona, la majoria dels certificats que expedeixen estan relacionats amb l'obtenció o la renovació del carnet de conduir, però des del centre també han detectat un increment de l'interès per obtenir certificats nàutics per poder conduir embarcacions. El perfil majoritari és de persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més estrictes que les del carnet de conduir un cotxe. Per exemple, el del turisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la Carmina Mas, gerent del Centre Mèdic Badalona.
8: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
3: El cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris les Coples del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fa en una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa coples clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya. Millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. I en esports, tota la temporada del Badalona Women es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona. Fins ara, Radio Ciutat es podien seguir els partits de l'ONA com a local. Però aquest any també es faran les retransmissions dels duels del conjunt badaloní fora de casa. El tàndem de comentaristes estarà format per Mònica Martín i Pau Roche per la primera jornada de Lliga, que el Badalona Women jugarà contra l'Atlètic de Bilbao de Lezama. Comptaran amb l'exfutbolista badaloní de primera divisió Jordi Ferrer, que també ha entrenat al Sigul, i a l'Espanyol i Eibar femení. Badalona Comunicació reafirma així la seva aposta per l'esport femení.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
10: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
12: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Direu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen, altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començant música ben activa per no baixar la guàrdia, perseguim les piles posades, tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs, les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet i amb menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo.
1: Okay.
0: Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. No saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: Sí, que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: Sí, que no sé si funciona, us ho he de dir. Sí,
1: funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem molt ben bé. Contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafugo. Sí, digue'm,
1: sí.
0: Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant.
1: Oi?
0: Clar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus o diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No
1: sí,
0: sé,
1: sí.
0: O bones seu a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, sí, sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem. Adéu. Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, eh? L'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, radiodelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat. I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
3: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
3: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
4: I amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrella d'Am allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment, doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció, doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat, doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
3: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que el monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Anem tancant festivals, es nota que es va tancant l'estiu, eh?
3: Sí, ja moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
3: A reveure.
0: I marxem cap a terres barcelonines des de Cugat Ràdio. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
2: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
2: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
2: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
2: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
2: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc Antoni Afon Batiscafo Catiuscas del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, no?
2: Sí, i tant. Sí.
0: I ens hauríem de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
2: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Núria.
0: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
6: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos està traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
6: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera-Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I a Tarragona, ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Va, ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gama extra de la jove, nou pisos dels xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La jove va descarregar 2 castells de gama extra, 2 de 9 en forra i manilles i 5 de 9 en forra, a més del 3 de 9 en forra. Els xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 en forra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. Els xiquets del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%, eh?
0: Sí, sí. Era per resistents, eh, lo d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah, val.
7: Mar de boira.
0: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, a l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
2: bon
0: Tina.
2: Dia, Núria. Hola,
0: hola, Tina, bon
2: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
2: Va,
0: ara
2: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot, sobretot, volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'expandran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
2: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
2: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
9: Bé, aquest estiu hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situen la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
2: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
9: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, perdre la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
2: Clar, en teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
9: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar, anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar pues, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no? amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
2: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no? D'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
9: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
2: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
9: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas a les indicacions de forma conscient? Bueno, potser sempre pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú pues, que no ho vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
2: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
9: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració. Doncs aquí es poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
9: Sí, per favor.
0: Sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol de sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests... Bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
9: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de... corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra i llavors doncs, a lo millor el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara per exemple doncs, es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per lo que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar anant renovant, any rere any, s'ha d'anar anant xequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
9: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
9: Correcte, sempre... Bueno, nosaltres de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució ja és algú que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, a lo millor no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon, a vegades, és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolls tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs, molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes, no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
9: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més, siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs, que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més, i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar, doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
2: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
9: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, eh? També nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també, doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més, eh? Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu, doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també, doncs, amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis, doncs, acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
2: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
2: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant. Moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos, perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana, i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
10: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser, doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist, no? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
10: A l'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
11: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar, doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa, doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper, doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen totes aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot, bueno, per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal, que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
10: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
11: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
10: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
0: Les relíquies, imprescindible, la part imprescindible de la festa és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
12: Bon dia.
0: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
13: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums. O sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
14: Has venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
15: Sí, hace mucha calor, y más este año.
14: O sigui, està molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
15: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
13: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
16: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
0: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials enguany.
16: Exacte. Aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs, la seva última festa major.
0: Vinga, si hi ha el temps per aquí, la saludem.
16: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
17: Bon dia, gràcies per convidar-me.
16: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer Guarnits, un dels moments més esperats de la Festa Major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
12: De les propostes guanyadores, sí. Lo més important que hem de dir és que per primer

0: que s'ha de reconèixer tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
1: Clar.
0: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
1: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
0: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
1: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
0: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
1: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
0: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
1: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
0: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no? D'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? Que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
1: Clar, que això precisament és l'essència de les Festes de Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
0: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
1: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
0: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
1: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te

0: una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, eh? Però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la festa major, quina seria?
1: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la festa major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
0: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
2: Doncs sí, sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la festa major. Sí,
0: totalment.
2: L'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
0: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
2: Ja. Ja, és que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només festa majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
0: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
2: I ja, i cap problema, i la festa continua.
0: Exacte.
2: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
0: Igualment.
2: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tots.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Avui dijous 20 d'agost hi ha avís groc per pluja i tempestes al litoral de Barcelona, inclosa Badalona. S'ha activat aquest matí i afectava des d'aquest migdia i fins a la mitjanit de divendres. L'avís preveu acumulacions de fins a 30 mil·límetres en una hora, amb possibilitat de calamar-se i ratxes fortes de vent. Això anirà acompanyat d'una baixada generalitzada de les temperatures que ens permetrà deixar enrere les nits tòrrides que han deixat temperatures de 28 graus aquesta passada nit. Les altes temperatures de l'estiu estan afectant també els usuaris del transport públic que, malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la clau en zones d'espera i andanes on costa mantenir temperatures agradables. Associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. A l'estiu són difícils de combatre. L'aire condicionat que funciona dins dels vagons del metro contribueixen a fer més confortable el trajecte. El problema, però, arriba a l'andana i durant el desplaçament pels passadissos subterranis i les escales fins a l'exterior, on hi ha poca ventilació, una situació que esdevé especialment complicada per a molts usuaris.
4: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, de vegades passejaríem el metro amunt i avall, perquè dins està més fresc.
5: Tienes que prevenir de no salir a les hores més calurosas porque te coge com una fatiga.
6: A l'andana fa moltíssima calor i al tren, depèn del tren.
7: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
3: El Departament d'Educació anunciarà més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Ho ha avançat a El Periódico. Educació farà aquests anuncis i en concretarà els detalls els pròxims dies en una roda de premsa prèvia a l'inici del curs 2026-2027. Segons aquest mitjà, la consellera Esther Niubó també hi exposarà mesures per millorar les condicions dels professors, i és que està prevista una vaga als centres públics el 8 de setembre. Una convocatòria que la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va assegurar dilluns que veu complicat que es desconvoqui, ja que, denunciava, no hi ha negociació amb el Departament d'Educació. I el cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris Les Coples del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fan una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa coples clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya: millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va comptar amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. I en esports, nova derrota del Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el cinquè amistós de la pretemporada disputat ahir al vespre al municipal del Guinardó, a Barcelona. El primer gol del Martinenc va arribar al minut 12 i es va arribar al descans amb 1-0 al marcador. A la represa, els oponents van anotar el segon i tercer gol als minuts 61-63 del partit. El pròxim maig, diumenge, al camp de la Unió Esportiva Tona. Els escapolats, recordem, només han guanyat un partit complet en el que portem de pretemporada contra el juvenil B del Barça. La resta els han perdut tots, sense comptar els torneigs històrics.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflowers, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja, com una de les tornades de l'estiu, i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però correcte. Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bases natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que són a base de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, manteniment zero i és tot ben natural.
0: No, estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes part, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis, tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció.
0: Xop.
1: Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: fa una mica d'angonieta. Sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. O sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça, i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta, i si la piscina està bruta, li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
1: Molt bé.
0: És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és
1: I
0: més
1: no
0: fàcil.
1: No es vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Que... Jo en tenia, jo d'aquestes.
0: Ah, que sí? Clar.
1: N'he tingut, sí.
0: Clar, i la recordes segur molt de carinyo, no? Allò...
1: La veritat és que sí. Jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí.
0: Se'm van posar d'aquestes piscines més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs, estiguin sota el parasol.
1: Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt bé.
1: Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com...
0: Clar, si estàs
1: és comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu, que en té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé. En tot cas, tornem a connectar a vora a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
7: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
8: Quan se fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors es feien piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobrix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
7: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
8: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
7: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
8: Sobretot, i molt important, que hi ha gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè, si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques, sempre ens diu que abans de tirar el producte, ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les hores de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
7: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
8: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial i un equip d'anàlisis molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clors granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal. A vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor. I a vegades és contraproduent totalment.
7: Parla de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar a Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
8: Una seria controlar el pH. Dos, ajustar les hores de filtració. I tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
7: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après, controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
0: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
9: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
10: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
9: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
10: O encaixes com un repte, no, il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé, però respecte, però il·lusió.
9: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
10: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ella tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
9: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no?, i hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no?, perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
10: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral, a la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV, i a la Sagrada Família, aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de so, l'empresa Bose, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
9: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant, era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
10: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
9: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
10: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
9: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlem d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
10: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
9: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
10: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. O sigui, estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris, d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés?
11: Si això passés.
10: Estava tot molt, molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi un any i mig.
9: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, en, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
10: Vam seguir el pla estipulat. Mm-hmm. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, podria ser que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
9: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, o sigui, això me'n recordaré sempre pel que va passar, o per com ho vam viure, o per com vam solucionar tal cosa.
10: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins el temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
9: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
10: Sense dubtar-ho.
9: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
10: Va sortir molt bé.
9: Va sortir molt bé.
10: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però
9: tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
10: Sens dubte aquest s'endú la palma.
9: Sí,
10: eh?
9: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
10: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure, i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
9: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
10: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
9: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui, a més, agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
11: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
12: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
11: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
13: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
11: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
13: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, al Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerilges, l'ave del paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tomben bèlgies.
11: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
13: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
11: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
13: Primer de tot, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és en fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i fer, ens ajuda una mica a no sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
11: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
13: Si ens hi fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
11: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners.
13: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
11: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
13: Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
11: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet, s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, a la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar, i els heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella, i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
14: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
15: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
16: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
15: Gerard Estavanell, educador caní.
16: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia, uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyals, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentira. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
17: Bueno, depèn del caràcter del gos.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
17: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
16: Home, algú que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones. I és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
17: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, va, el que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
16: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan els gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
14: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
19: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
18: Josep Estanyol, veterinari.
19: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
17: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
19: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
14: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
17: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis potser 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos... Cada vegada que jo li deia una raça, deia no, no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
20: Dog Tips.
15: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: Són els Lax & Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax & Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax & Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax & Busto són d'aquí de Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí senyor.
0: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 11:45, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre, a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot. Cada dia està més estrany. Doncs bé, el recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig previ als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts bastant grossos, però han decidit doncs, fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
2: Set concerts de més petit format que s'afegeixen al set de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, ja no et dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la Vall de Cardós per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
0: Ah.
1: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
0: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
0: Molt bé. Val, a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
0: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
0: sí,
1: que és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí, a Ribera de Cardós, també tenim aquesta pujada de torxes. I després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és el nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
0: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
0: Sí, també. Compte amb les torxes, l'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la, per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem
1: de bòlit.
0: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Demà l'agenda ja us ho dic que arribarà més carregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa...

0: Molt bon dia de nou.
1: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
0: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
1: Vinga.
2: Hola.
1: Hola,
2: doncs jo, de veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja.
1: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no?, la del verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagi animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també, ara, les piscines de rio, també, no? En plan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
1: Platja,
0: sembla que
1: platja.
0: La piscina no li va gaire.
1: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
0: Sí.
1: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada. Molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
0: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
1: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
1: Molt bé.
0: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
1: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això, clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
0: Ostres,
1: i que
0: sí.
1: Després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador tot descolorit. No t'ha passat,
0: sí,
1: això?
0: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu. O sigui,
1: adéu, sí.
0: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
1: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
0: Sí. La Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
1: Bé.
0: Jo sóc com la Neus, si podés. O sigui, jo cap piscina, sí. Si m'aniria bé, qualsevol.
1: Qualsevol, t'és igual.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Jo també, però m'ha quedat amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals. No que les...
0: Sí.
1: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
0: Sembla com més curatiu, no? Més bo.
1: Sembla.
0: Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com
1: Vinga.
0: Van l'enquesta.
1: Sí.
0: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
1: Molt bé.
0: Amb un 55% de vots.
1: I la que perd segurament és la bio, no?
0: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
1: Sí.
0: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos.
1: Mm.
0: Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
1: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
0: Pot ser.
1: Costa, també,
0: pot
1: perquè...
0: Pot ser que sigui una mica nou.
1: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no?, de que els ecosistemes es regulin o no.
0: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
1: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres...
0: Ja.
1: Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no sé.
0: No ho sé.
1: Jo me l'imagino més la biopiscina tipus Calderó, saps? Aquelles olles enormes de l'Obèlix.
0: Sí.
1: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
0: Sí, sí.
1: I m'estic imaginant l'Enric a dintre allò fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
0: Ai.
1: En fi, després també hi ha aquell clàssic que és que vas a la platja i lleig, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
0: Ostres, clar, això
1: no pot ser.
0: Ens hem de dutxar.
1: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
0: Correcte.
1: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem demà piscines, quin tema obrim per demà?
0: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim.
1: Vinga.
0: I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquesta...

0: aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
1: Molt bé, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
0: Correcte.
1: Sí, molt sí. Bé.
0: Tot i com tipus, sempre... Sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviar-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
1: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
0: Consells
1: per
0: tota mena.
1: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, especialment els que són peluts, no? Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
0: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no, no em deixen tenir.
1: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
0: El que tenim són molts petets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
1: Ah, sí? O sigui, ai, que guai. Sí, sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
0: Què tal presentaré?
1: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
0: A tu.
1: Gràcies.
0: Adéu, gràcies.
1: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. El Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís groc de perill per intensitat de pluges a tot Catalunya, a Badalona. Aquest avís està afectant des d'aquest migdia i fins la mitjanit de demà divendres. També aquesta alerta arriba just després de l'avís de perill per calor intensa que s'activava ahir dimecres i fins a avui a primera hora. Un lapse de temps en què la calor s'ha fet notar encara més entre els badalonins i les badalonines. La ciutat s'ha aixecat amb un termòmetre que marcava 28 graus, una temperatura que, segons l'estació meteorològica del Museu de Badalona, ha estat la mínima durant aquesta nit, sumant-se així a les 52 nits tòrrides que l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat, un rècord històric en la seva història. Escoltem alguns ciutadans com s'enfronten a aquesta calor.
4: Fa molta xafagor i costa molt d'aguantar. Si no estàs en un lloc que et puguis anar refrescant, és molt difícil d'aguantar.
5: És la misma cosa com si no hubiésemos duchado, porque ya empieza a sudar y está sucio de nuevo. Una locura.
6: Sobretot aquí el que es pronuncia molt és la humitat tan elevada, que a més és que és una, bueno, com si estiguéssim al Caribe, no?
7: Arribes a casa tot xop, en aquest sentit. Aleshores, pues, difícil de passar i ganes que arribi com a mínim la tardor.
3: L'avís del Servei de Meteorologia de Catalunya per perill per intensitat de pluges que afecta tot Catalunya, la nostra ciutat, està activat fins divendres a la nit. I l'estiu és una època en què moltes persones aprofiten per renovar-se el carnet de conduir, però també per obtenir llicències nàutiques, entre altres permisos. Per aconseguir-ho cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes per conduir un cotxe, navegar amb una embarcació, fins i tot passejar gossos de races potencialment perilloses. Al centre mèdic de Badalona, la majoria dels certificats que expedeixen estan relacionats amb l'obtenció o la renovació del carnet de conduir, però des del centre també han detectat un increment de l'interès per obtenir certificats nàutics per poder conduir embarcacions. El perfil majoritari és de persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més estrictes que les del carnet a conduir un cotxe. Per exemple, el del turisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la Carmina Mas, gerent del Centre Mèdic Badalona.
8: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
3: El cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris les Coples del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fa en una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa coples clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya. Millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va comptar amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. I en esports, tota la temporada del Badalona Women es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. Fins ara, Ràdio Ciutat es podien seguir els partits de l'ONA com a local. Però aquest any també es faran les retransmissions dels duels del conjunt badaloní fora de casa. El tàndem de comentaristes estarà format per Mònica Martín i Pau Roche i per la primera jornada de Lliga que el Badalona Women jugarà contra l'Atlètic de Bilbao de Lezama. Comptaran amb l'exfutbolista badaloní de primera divisió Jordi Ferrer, que també ha entrenat al Sigul, i a l'Espanyol i Eibar femení. Badalona Comunicació reafirma així la seva aposta per l'esport femení.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
10: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: El millor del Badalona matí.
12: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
11: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
0: Marta Soler, què tal?
13: Hola.
0: Jo estic segura que en Jordi Merca límits no li van posar, eh? És capaç de fer la gaviota, sentit, de fer el mico, de fer el que calgui.
13: La veritat és que hem rigut, eh?
0: Hem rigut una mica. Escolta, que avui parlem de límits, per això ho deia, eh? Ell, els de l'humor, doncs els sobrepassa a tots i per això passem bones estones amb ell, però avui volem parlar amb la Mercè Soler, ja sabeu que ella és psicòloga infantojuvenil del Centre CIM Psicologia de Badalona, doncs dels límits als adolescents, no? Infància i adolescència, però com aquests límits, segurament ja posats en la infància, ens estalvien molts problemes en l'etapa de l'adolescència. No, Mercè?
13: Sí, senyora, ara ens posem serios perquè hem de parlar de límits i per posar límits hem d'estar molt tranquils i molt centrats.
0: Què doncs, és? Sí, què és un límit, no? Expliquem primer què és un límit. A...
13: Sí, sí, mira.
0: Si l'hem d'entendre com una norma o no.
13: Exacte, Núria, mira. Moltes vegades parlem de normes i de límits utilitzant el concepte indistintament. I el que hem de tenir clar que hi ha unes diferències que són molt importants. Per exemple, mira, una norma és una regla de conducta establerta generalment de mutu acord i està enfocada en organitzar la convivència d'un grup. I aquesta norma normalment és flexible, la podem canviar, val? És a dir, està dirigida a la convivència dins d'un grup, com la família, l'escola, amb una empresa, val? I és flexible. I normalment s'estableix de mutu acord. Mentre que un límit és com una frontera. És a dir, és a partir d'aquí no pots passar. I no va dirigida en el grup, a la família, va dirigida a una persona. I el que pretén, l'objectiu, és protegir-lo. Protegir-lo amb ell i protegir a les persones que l'envolten. Aleshores, el límit ja no és flexible. El límit seria com una norma portada a l'extrem i que no la podem canviar, que hem de ser ferms. Per què? Perquè si traspassem aquest límit, doncs corre perill aquella persona o les persones que l'envolten. Jo moltes vegades ho comparo amb una senyal de trànsit, no amb l'estop. Si tu et passes a l'estop, pots prendre mal tu i els altres. Et protegeix, t'està dient alto, para aquí. Aleshores, imagina la importància que tenen els límits. Sobretot a l'adolescència, quan totes aquelles normes i aquests límits, com tu dius, que hem treballat durant tota la infantesa, doncs es desorganitzen, perquè el cervell de l'adolescent es torna un explorador nato i amb una impulsivitat del 100% i anirà a explorar i buscarà aquests límits i els buscarà tant a casa com a fora. I nosaltres hem d'estar preparadets i preparadetes per tornar-los a posar, per posar molt poquets però que siguin molt clars.
0: Per tant, normes, n'hi pot haver tantes com es consensui, no?, dins la família o les relacions, al final, entre persones, i, en canvi, límits, aquells, diguéssim, que mantenen la seguretat, no?, preserven la seguretat dels individus. Per què són necessaris aquests límits?
13: Clar, el límit és necessari, doncs, perquè aquella persona, aquell adolescent, primer, que aprengui a tolerar la frustració, autogestionar-se i després l'autocura. Perquè si nosaltres posem un límit, mira, anem a posar un exemple, val? Que volia parlar més tard, però ja ho adelantem. Anem a imaginar que el nostre adolescent doncs se'n va a dormir molt tard perquè està mirant les xarxes socials i té el mòbil. I hem parlat amb ell, hem posat normes a casa. Vinga, va, a les 10 de la nit ja apaguem els mòbils, vale, sí, anem... Però veiem que aquesta norma no es compleix, que és molt laxa. I estem veient que al meu adolescent pel matí li costa aixecar-se, en trucant de l'institut, anem a suposar i em diuen que s'adorm a classe. Evidentment, això està afectant la seva salut. És a dir, aquí hem de posar un límit. I és aquí on entrem els pares i ens hem de preparar sense por i pensant que és un bé que li estic fent al meu fill, és a dir, que possiblement passaré una mala estona, passaré un mal tràngol, perquè posar un límit de vegades és difícil, és complicat, entres en conflicte i apareixen conductes doncs, indesitjables, el que sigui, però ens hem de mantenir perquè al final el que volem és que el nostre fill doncs, estigui sa mentalment, físicament,
14: Abans... I que després ens ho agrairà. Clar. Ara no ho entendrà, però després ens ho agrairà.
0: Quins serien els principals límits, no?, que necessiten avui dia, diries, Mercè, els nostres adolescents?
14: Sí, mira, Núria, fa uns anys...
0: Els límits s'han de renovar, no són els mateixos en la infància que en l'adolescència, i per tant
14: sí,
0: s'han d'anar marcant.
14: Mira, jo sempre parlo, m'agrada parlar contra més normes i menys límits, millor. Perquè els límits són fixes. Aleshores, jo sempre ho dic, des de la infantesa, necessitem un límit molt clar, que és el respecte. Aquest és el que s'ha de mantenir durant tota la vida i és la base de l'edifici. Són els ciments, vull dir, el respecte. I després, ara, fa uns anys, he afegit un altre com a límit principal, que és el tema dels límits a les xarxes socials, a les pantalles. Avui dia sabem que també els pares hem d'estar aquí presents i hem de posar límits. Sé que costa, però hem de fer-ho. Hem de fer-ho per la salut mental i la salut emocional i el desenvolupament. És que l'adolescència s'està creant la identitat, s'estan assentant els valors i no podem deixar que ho faci una xarxa. No podem deixar que ho faci el TikTok, per exemple.
0: Amb les quatre idees de bombers que acaben prenent rellevància.
14: Eh? Exacte.
0: Per tant, important posar aquests límits, però abans deies posar-los des de la tranquil·litat, no? Com posem aquests límits en general? De quina manera? Quin és el moment més apropiat i com els hi fem conèixer, no?, els nostres adolescents, quins són aquests límits?
14: Clar, si parlem, per exemple, que a través d'un exemple jo crec que es pot veure més clar, si parlem en el cas del mòbil, ens podem trobar dues situacions, no? Per exemple, que li donis el mòbil per primera vegada i aquí és un moment de punt d'inflexió que, si ho fem molt bé, després tindrem molt de canvi recorregut. És a dir, que a l'adolescent, perquè el mòbil, jo suposo que el donem quan ja estem a l'adolescència, parlant, per exemple, de 14 anys, m'agradaria que fossin 14 anys, doncs explicar que el mòbil li donem a l'aparatet, però que l'hem d'educar en l'ús, val? I que hem de tenir un control parental i que tingui, sobretot, unes franges horàries marcades i uns accessos a segons quines xarxes i a segons quins continguts. Això és un dret que tenen els nens i és un deure nostre. Igual que quan no teníem el mòbil i els nens veien la televisió, jo els deia als pares que tenien que seure al costat i veure els dibuixos que estaven veient, imagineu a quin nivell estàvem. I ja deia que havíem de controlar el que veien els nens i a quines franges horàries, perquè segons quins continguts de televisió a franges horàries excitaven el nen, doncs imagineu ara que no estem controlant el que estan veient. Per tant, s'ha d'educar en aquest ús. Val, ara imaginem que hem educat, però arriben i tenen ja 14, no estem parlant de 15 i 16, i que vegem aquest cas de que el nen, doncs, se'n va dormir molt tard, que se'n va dormir a la 1, a les 2 de la matinada, i que pel matí no es lleva i que des de l'escola ens han dit que s'adorm. Doncs, primer, si estem educant, si som una parella, posar-nos d'acord, parlar amb aquest adolescent des de la tranquil·litat, amb un missatge ferm, clar i concís i mesurable. No ens hem d'anar per les rames, perquè ell ja sap el que està passant, perquè segurament ja ho haurem parlat moltes vegades. Haurem intentat posar la norma, però no ens acabem d'en sortir. I aleshores hem de buscar la manera. Sempre respectant a l'adolescent. A l'adolescent es queixarà, rondinarà, i nosaltres hem d'escoltar-lo i validar-lo. Deixar-li aquest espai, que se senti que l'entenem, però que vegi que som els seus pares i que al final som nosaltres els que hem de posar aquest límit perquè l'estimem. Ell cridarà, potser donarà un portasso, dirà alguna paraula malsonant i potser ens farà sentir culpables, però nosaltres ens hem de mantenir ferms, perquè a la llarga després, aquest límit, si aquest nen al final, a les 10 de la nit, se li desconnecta la red, doncs al final farà una altra cosa, agafarà un llibre, s'adormirà més d'hora, farà una altra cosa, us ho asseguro perquè ho estic veient, i al final, quan passin uns mesos, ho agrairà. I després li podrem tornar a donar, perquè ell ja sabrà. Perquè és que estem parlant d'una addicció. És a dir, estem parlant d'algú greu.
0: Estava pensant, això O sigui, sempre està clar que és millor prevenir que no curar, no? Si la criatura no té el mòbil, tens l'oportunitat de començar de zero, no?
13: Exacte.
0: Si estàs ja detectant un comportament, doncs, que pot ser perjudicial pel teu infant, no? Doncs això, que fins i tot pot ser addictiu, clar, quan has permès una sèrie de comportaments, no, d'hàbits, marcant límit, i desfer aquest camí encara és més complicat, tot i que necessari, no?
13: Sí, és més complicat. Jo de vegades dic, comencem primer com una etapa de psicoeducació, encara que tinguin això 15, 16, 17, i utilitzem la mateixa xarxa. Li podem enviar TikToks o Instagrams que estan explicant com ha fet el mòbil, no? Com ens addiccionem a la dopamina, com funciona el nostre cervell, fer una etapa prèvia, parlar-ho, però al final som nosaltres el que tenim que posar el punto sobre la i, que dic jo, i actuar, perquè ells no ho faran. I després, de veritat, que ho agraeixen. Mm-hmm. Primer no ho comprenen, però després ho agraeixen.
0: Tu abans deies, Mercè, millor normes, algunes normes i pocs límits, que no molts límits i poques normes, no? Ho dic perquè no sé si també hi ha famílies que potser es passen de frenada, no? Que a vegades establim molts límits, potser dius, se m'ha descontrolat una mica la situació i comences a posar-te dur, i potser l'acció-reacció encara és pitjor, no? Vull dir, pot tenir un efecte contrari al que buscaríem.
13: Totalment. A l'adolescent necessita sentir que el que ell diu, el que ell pensa, per tu és important, és vàlid i ho valores. Si vas posant normes sense escoltar, no, vas imposant de forma autoritària, el que faràs és que el teu adolescent cada cop es tancarà més i produirà una reacció contrària, perquè la sensació de no ser escoltat, de no ser valorat, doncs farà que cada cop estigui més enfadat, més rabiós, i, bueno, evidentment, cada vegada la relació s'anirà distanciant i anirem a pitjor, perquè al final no t'escoltarà, però el pitjor de tot és que no t'explicarà les seves coses. Mm-hmm. I jo sempre dic, i ho hem dit
0: si
13: en
0: no
13: aquest
0: saps,
13: apartat...
0: Si no saps, no el pots ajudar.
13: Clar, en aquest apartat de vegades hem dit, Núria, que el valor, vull dir, el que necessitem els pares és saber què passa pel cap dels nostres fills. Escoltem mm-hmm. sense tallar-los, sense jutjar-los, perquè és un tresor que tenim després per ajudar-los. Mm-hmm. Però si no sabem què passa pel seu caparró, és molt difícil.
0: Anem a cegues. Està clar. Doncs, Mercè Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat
13: a vosaltres.
0: Un cop més aquí al Badalona Matí, i fins la propera. Que vagi bé.
13: Igualment, un petonet.
15: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
16: El millor del Badalona Matí
15: amb xancles i banyador.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: Salt en el temps, el fem per descobrir què passava a la nostra ciutat ara fa 100 anys, per tant, el mes de febrer de 1926. I ho fem de la mà d'en Jordi Martí. Un cop més, com va?
3: Bon dia, Núria. Molt bé, doncs aquí disposada a explicar què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona ara fa 100 anys, el mes de febrer de 1926.

0: Doncs comencem igual que el passat mes de gener, amb so de temporal de mar, darrere fons i amb la cavalcada de les Valquíries, de Wagner. Per què, Jordi, aquest tema?
1: Sí, doncs comencem igual que el mes passat, perquè el temporal de març del mes de mar del mes de gener del 26 va ser tan fort que les destrosses a la platja i a la costa van trigar molt a arreglar-se. I dies després del temporal, ja en ple mes de febrer del 26, l'Eco de Badalona seguia recollint informacions sobre el tema. Es va constituir la Junta de Defensa de la Platja de Badalona i escoltem que explicava la crònica de l'Eco d'aquesta reunió el 6 de febrer de 1926.
2: Después de ser expuestos en la primera reunión de la Junta de Defensa de nuestra playa, algunos proyectos para evitar los efectos de los temporales y conservar la playa, fue acordado lo siguiente. Primero, prohibir en absoluto la extracción de arenas, a no ser que sean exclusivamente destinadas a esta ciudad, y recomendar sean utilizadas las de las rieras, recabando de la alcaldía la debida vigilancia para que dicho acuerdo sea rigurosamente cumplido.
1: Aquest és el primer punt, evitar l'extracció de sorra a la platja. És curiós que digui particularment, a no ser que siguin exclusivament destinades a esta ciutat. Ara no es pot fer ni això, per sort. Però en la reunió de la Junta de Defensa de la Platja de Badalona es van acordar dos punts més. Van ser els següents.
2: Segundo, consultar a un técnico especializado para la adopción de las medidas convenientes a fin de evitar nuevos perjuicios que pudieran originar futuros temporales. Y tercero, recabar en su día el auxilio del Estado, provincia, ayuntamiento y Badalona toda para la realización de la obra ciudadana que sea preciso llevar a cabo.
1: En fi, com veiem, si fa o no fa, com ara el 2026, tothom corre perquè el mar no s'emporti la platja, la costa i la via del tren.
0: A banda d'aquesta Junta de Defensa de la Platja, entre els veïns i veïnes de Badalona de 1926, hi havia pessimisme, hi havia sobre com es podien frenar també aquests efectes del temporal de mar, eh?
1: Certament era així, Núria. La ciutadania considerava que els temporals eren amenaçadors i la idea és que el mar anava envaint la platja cada cop més freqüentment. Així ho va escriure en un article un autor que signava amb el pseudònim Batulópilo. Escoltem una part del que deia.
2: La labor es ardua y difícil. Hay que luchar con el mar. ¿Quién ganará la partida? Hay un movimiento de oscilación de la costa cuyo centro está en Montjuïc. Los terrenos suben hasta las costas de Garraf y descienden hacia Masnou. De ser esto así, y estando Badalona en esta costa de descenso, el mar irá invadiendo nuestra playa.
1: Finalment, l'any 1226 era el final d'una època de sequera i el riu Besòs i les rieres de Badalona no havien aportat gaires sediments a la platja. Un problema que 100 anys després encara continua.

0: I ara, com no podia ser d'una altra manera, amb la música de la pel·lícula Top Gun, parlarem d'avions, eh? Concretament, sí, d'un hidroavió, el Plus Ultra, i és que a mitjans de febrer de 1926, el que va fer aquest aparell va ser la notícia més comentada de tota la ciutat.
1: No només de la ciutat, a tota Espanya. Va ser un dels fets històrics més importants del qual ara se n'ha celebrat el centenari. L'hidroavió militar espanyol Plus Ultra va realitzar per primera vegada a la història un vol entre Europa i Amèrica. Va sortir el 22 de gener de Palos de la Frontera a Huelva i va arribar el 10 de febrer a Buenos Aires. Va anar fent diferents parades i per apostar benzina i va arribar, com diem, a la costa d'Amèrica el 10 de febrer. El pilot portava quatre tripulants, entre ells el comandant Ramon Franco, germà petit del dictador Francisco Franco. La gesta de l'avió Plus Ultra va quedar recollida de la següent manera a les pàgines de l'Eco del 13 de febrer del 26. Escoltem.
2: El hidroavión Plus Ultra desembarcó en Buenos Aires en la tarde de este miércoles. Al saberse en Badalona la noticia de la llegada, fueron echadas al vuelo las campanas de las parroquias, luciendo colgaduras la casa consistorial e iluminándose la fachada por la noche. Al día siguiente ondeó la bandera nacional en los edificios públicos y numerosas sociedades locales.
1: Òbviament, no cal treure mèrit a la proesa històrica de l'hidroavió, que va unir amb escales Europa i Amèrica per primera vegada. Era un fet històric, no cal dir-ho. Ara bé, la dictadura de Primo de Rivera se'n va encarregar de fer encara més gros l'esdeveniment. Així, la premsa de Badalona va recollir com lluar els espanyols i els portuguesos. Era l'Eco de Badalona del 20 de febrer de 1926 en portada.
2: Colón, con el afán de llegar a la Índia por un camino más corto que los portugueses, llega a América en 1492. El portugués Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su nombre que une el Atlántico con el Pacífico. Portugueses y españoles señalaron por primera vez los grandes caminos del mar. Españoles y portugueses han señalado ahora los grandes caminos del aire. ¿Qué otra gloria le está reservada todavía a la grande, a la madre Iberia?
1: Com podem veure, doncs, el triomfalisme hispà estava desfermat. Tot i l'exageració de l'article, el que va fer l'hidroavió Plus Ultra va ser un fet absolutament històric.

0: I durant tot l'any 1926 anirem veient com la ciutat creix i s'hi fan moltes actuacions per part de l'Ajuntament. Avui ens centrem en algunes de les obres que es van posar en marxa o bé que s'estaven executant el mes de febrer de 1926 i comencem pel Mercat Central del Peix, un edifici avui ja desaparegut de l'arquitecte Josep Fradera i Botell i que estava ubicat a la plaça Torner, al barri del Progrés.
1: L'any 1926 s'inaugurarà el Mercat Torner, obra de l'insigne arquitecte Josep Fradera. Però a més del Mercat Torner, el mes de febrer del 1926 es va tornar a parlar del Mercat Central del Peix. El Eco n'explicava el motiu.
2: Dentro de pocos días quedará terminado el Mercado Central del Pescado, a cuyas obras se ha impuesto notoria actividad. Las obras del Mercado Central del Pescado en construcción en la Plaza Torner, que fueron suspendidas por falta de determinados materiales, serán reanudadas uno de estos días.
1: Tornem a recordar que el Mercat Central del Peix és un edifici avui ja desaparegut que estava ubicat a la plaça Torner. Però parlem també de més obres, Núria, que estaven en marxa fa 100 anys. Només cal veure l'edició de l'Eco del 13 de febrer. Deia així.
2: Por las brigadas municipales han sido últimamente adoquinadas las calles de San Miguel y San Lluc. Esta de forma parcial. Se han construido cloacas en las calles de la Industria y de Maristany. En total, más de 1,000 metros se han alineado las aceras que circundan la plaza Torner y se ha engravado y puesto en condiciones el piso de la calle San Ramón.
1: Ara tenim a Badalona aixecada en obres a moltes parts de la ciutat, en aquest 2026, però és que les actuacions de fa 100 anys també eren importants. Així ho explicava el 20 de febrer de 1926 el Eco.
2: Durante estos últimos días se han empezado las cloacas de las calles de Tortosa y de Güell y Ferré. Las viviendas de los maestros del grupo escolar y la fachada principal del Mercado Central del Pescado. Al propio tiempo se ha procedido a los trabajos preliminares para la colocación de las armaduras de las cubiertas del mercado de la Plaza Torner.
1: Si ens hi fixem, bona part dels treballs eren fora del nucli antic de Badalona i a la zona del Progrés, fins a arribar al carrer Tortosa. Era la Badalona que creixia ara fa un segle. I finalment ens fem ressò d'una obra en una important via de circulació. Escoltem.
2: Hace bastantes días se procede a la reparación de la carretera de esta ciudad que lleva a la Conrería, estando ya muy adelantadas las obras.
0: És curiós, Jordi, que passem de parlar de com es construïa, s'edificava a Badalona, aquest so de destrucció, de canons, no?
1: Clar, sí,
0: perquè l'any 1926 seguia la guerra del Rif al nord d'Àfrica. Ara feia mesos que no en parlàvem, però sí. Per això d'aquesta guerra...
1: Sí, però la guerra continuava, La guerra del Rif era una guerra incòmoda, molt impopular, fou un conflicte amb el nord del Marroc, en aquesta zona, i davant d'aquesta impopularitat, cada vegada que s'havia d'enviar tropes a l'Àfrica, l'Eco publicava aquest ban de l'alcalde Pedro Sabater, un ban que feia tremolar moltes cases de Badalona.
2: Hago saber que en el día 7 de marzo, próximo a las 8 de la mañana, se verificará la clasificación y declaración de soldados para el reemplazo del ejército, al que deben asistir todos los mozos incluidos en el alistamiento.
1: La guerra del Rif va ser un conflicte que l'any 1226 va entrar en la part final. Va acabar-se l'any següent, l'any 1227, però el mal ja estava fet.
3: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce.
0: I com que la realitat de la Badalona de febrer de 1926 és diversa i ja veiem que té moltes cares, canviem ara de qüestió. I amb aquesta música queda clar que hem de parlar de l'alcalde, de Don Pedro Sabater, que tenia una agenda plena d'activitat frenètica.
1: Sí, l'Eco de Badalona feia un seguiment tan acurat de les activitats de l'alcalde que ja té una secció pròpia en aquest informatiu que recull el que passava a Badalona fa un segle. Per exemple, a Barcelona es va fer un homenatge al dictador Primo de Rivera. Doncs l'alcalde hi va anar, i això ho va explicar l'Eco.
2: El domingo anterior asistió un buen contingente de afiliados de la Unión Patriótica de Badalona al acto que se celebró en Barcelona en homenaje al presidente del Consejo de Ministros, general Don Miguel Primo de Rivera, así como al meeting que tuvo lugar luego en el Teatro Olimpia. En primera fila estaban el alcalde de Badalona, numerosos concejales y Junta de Unión Patriótica.
0: En primera fila, diu el text de l'Eco de Badalona, perquè quedi ben clar.
1: Claríssim. I més notícies del nostre alcalde del febrer de 1926. Va casar el seu fillastre. Escoltem la crònica de l'Eco del dissabte 6 de febrer.
2: El miércoles anterior contrajeron enlace en la parroquia de Santa María el apreciable joven don José Garriga Martí, hijo entenado de nuestro distinguido amigo el alcalde don Pedro Sabater, con la simpática señorita Montserrat Bruguera. Los recién casados salieron para París en viaje de bodas. Les deseamos una luna de miel interminable.
1: La redacció de la nota no té desperdici, eh? Apreciable, no. Joven, simpàtica, senyorita, luna de miel interminable... Bueno, l'alcalde, però, va estar malalt el mes de febrer del 26. El dissabte 20 de febrer, l'Eco ho recollia en la següent peça.
2: Hace unos días se encuentra enfermo, aunque afortunadamente no de gravedad, nuestro distinguido amigo, el señor alcalde don Pedro Sabater. Deseamos su pronto y total restablecimiento.
1: Però tothom tranquil. A l'edició de la setmana següent, l'Eco explicava això.
2: Se encuentra restablecido de la enfermedad que le retuvo en cama varios días nuestro amigo el señor alcalde don Pedro Sabater. Lo celebramos.
1: I nosaltres, des d'aquí, també, encara que sigui un segle després,

0: I cara, amb aquesta sirena de fàbrica, parlem de la situació laboral a la Badalona del mes de febrer de 1926.
1: Com cada mes ens referim al nombre d'aturats que hi havia tal dia com avui, però fa un segle a Badalona. La xifra era molt elevada, tenint en compte la població laboral activa de la ciutat. Escoltem.
2: Según datos oficiales, al finalizar el pasado mes de enero, existen en esta ciudad 557 obreros en paro forzoso, de los que 204 son hombres, 288 son mujeres y 125 niños. Ello con motivo de la actual crisis del trabajo.
1: Com sempre diem aquí, al Badalona Matí de 2026, ens fa mal al cor escoltar que hi havia infants treballant i també a l'atur a la Badalona de fa un segle.
0: Malgrat la situació de crisi laboral, a Badalona també teníem indústries potents ara fa un segle, i venia gent d'arreu de l'Estat per veure-les.
1: Sí, algunes d'aquestes indústries eren la Unió Vidriera o Can Muntal, totes dues ja desaparegudes. Eren l'enveja d'altres ciutats espanyoles. Escoltem què en deia l'Eco el dissabte 13 de febrer de 1926.
2: El pasado lunes estuvieron en nuestra ciudad profesores de Soria visitando las fábricas de la Unión Vidriera de España y de los hijos de J. Montal y Cita. Luego cumplimentaron al alcalde señor Sabaté recorriendo diversas dependencias del ayuntamiento.
1: La Unió Vidriera i l'empresa tèxtil Can Muntal van estar treballant fins a la dècada dels anys 80 del segle passat i potser molts dels nostres oients les recorden.
0: No parlem gaire d'esports, Jordi, en aquest espai, no. A no ser que sigui de campionats de ciclisme en el velòdrom, no? que teníem i que ara ja no tenim, però avui doncs, sí que parlarem de futbol. El Badalona Futbol Club va ser campió de Catalunya.
1: Sí, va ser una fita històrica que l'Eco de Badalona del 27 de febrer de 1226 va recollir en portada i en pàgines interiors. Aquesta era la notícia.
2: Por primera vez y de una manera contundente, el Badalona Fútbol Club ha llegado a ser campeón de Cataluña, título que ostenta orgullosamente desde el domingo pasado. Hemos de sentirnos plenamente satisfechos de la proeza realizada por los bravos equipiers badaloneses y a la vez es deber de todos no regatear nuestro esfuerzo y entusiasmo para que prosigan con el propio empeño en las luchas que para el campeonato peninsular se avecinan.
1: I és que després de proclamar-se campió de Catalunya, el Badalona Futbol Club va haver d'enfrontar-se amb equips de fora d'aquí de Catalunya. Escoltem què deia en relació a aquest tema la crònica de l'Eco de Badalona.
2: Y ahora a conquistar un nuevo título. Mañana en Zaragoza debe contender nuestro equipo campeón de Catalunya contra el equipo campeón de Aragón para el campeonato peninsular. Los jugadores marcharán en el expreso de esta mañana. Buena suerte.

0: I acabem parlant d'un concert fet a Vilanova i la Geltrú i que hi van participar quatre corals de Badalona.
1: El motiu era del concert era descobrir una placa que donava el nom del carrer de Josep Anselm Claver a un carrer de Vilanova i la Geltrú. Les corals de Badalona van interpretar diverses peces, com aquesta que escoltem, Los Xiquets de Valls. Així va recollir la crònica de l'Eco del 27 de febrer de 1926.
2: Les entitats corales de Badalona, Alba, Badalonense, Coro de Marina y Coro Marítimo concurrirán mañana en Villanueva y la Geltrú con motivo de descubrirse la lápida que da el nombre de José Anselmo Clavé a una de las principales calles de la población. Las referidas sociedades corales ejecutarán de conjunto, en el momento de descubrirse la lápida, las composiciones Gloria España, Los Xiquets de Valls y La Maquinista.
1: A destacar, doncs, que ara fa 100 anys a Badalona hi havia com a mínim 4 corals de gran prestigi.
0: I avui tancarem aquest espai parlant d'un seguit de successos que es van produir a Badalona el mes de febrer de 1926.
1: Ja podem avançar, Núria, que no són successos tràgics.
0: Per sort.
1: Però, per sort. Però sí que van ser notícia de fa un segle aquí a la nostra ciutat. Aquesta és la crònica negra del que va passar al febrer de 1926. Escoltem.
2: Hace unas noches fue notado en esta ciudad un mal olor muy pronunciado de excretas. Finalmente pudo saberse que tal aroma era el ácido sulfídrico que se desprendía de una caldera de una fábrica de productos químicos. En el dispensario curaron de una fuerte contusión en la mano derecha a Juan Prat Giral, la cual se la causó un caballo al propinarle una coz. Por enterrar cabras de su propiedad en terrenos inmediatos a la barraca donde vivía, ha sido multado con 50 pesetas un tal Nicolás Ruiz, quien fue luego detenido por haber amenazado de muerte a un vecino que supuso le había denunciado. Un chico apedreó a otro llamado Andrés Bufill, de 12 años, produciéndole una herida en la frente. En el dispensario se la curaron.
1: En fi, una crònica negra, com podeu veure a tothom, que la sang no va arribar al riu. Però això és el que passava ara fa 100 anys, al febrer de 1926.
0: Jordi Martí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar aquestes notícies d'ara fa 100 anys. Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
0: I avui ens visita una de les grans veus, mai millor dit, de l'escena catalana. Actor, director, doblador, mestre del tempo còmic, amb una trajectòria de més de 5 dècades fent riure i fent emocionar el públic. Ha estat protagonista de grans èxits teatrals, ha posat veu a mites del cinema i és una figura imprescindible del nostre teatre popular. Aquest cap de setmana arriba al Círcul, al Teatre del Círcul, amb el monòleg Una estona amb Joan Pera, un espectacle íntim que és ple d'humor, ple de records i on repassa vivències professionals i personals. Ja sabeu que qui ens acompanya a aquesta hora al Badalona Matí és en Joan Pera. Què tal? Molt benvingut.
5: Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
0: Visites Badalona amb un muntatge que combina humor, memòria i reflexió, no? Podríem dir.
5: Sí, ho has dit molt bé. Ho has fet molt bé. És un repàs, una trajectòria, però dintre d'un món molt divertit, molt humà, molt carinyós.
0: Una mica de balanç vital.
5: Sí, és una trobada, és aquesta estona amb Joan Pera que tots ens mereixem, no? Jo també, Em trobo molt, molt content i molt satisfet de trobar-me amb la meva gent. Badalona és la meva gent.
0: Fa molt que no la trepitjaves?
5: Sí, ara fa temps. Fa temps. Havia vingut al Zorrilla, però sí que fa temps que... I això que estem de costat.
0: I de fet per això mateix també les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, que sempre és una bona notícia. Les crítiques destaquen...
5: Prometo que ho faré bé.
0: El nivell d'exigència hi és, amb aquestes entrades totes venudes.
5: Badalona és un lloc exigent, de tota la vida. Jo us conec moltíssim. He estat també actor del Centre Catòlic de Mataró, que és una mica el círcul d'aquí, de Badalona. Fèiem les mateixes funcions. I sempre aquí a Badalona... Home, Badalona és un lloc de grans actors i grans actrius, Aquí s'ha d'anar amb cuidado.
0: I molts han sortit del círcul, precisament,
5: sí.
0: Una estona amb Joan Pera... Doncs presenta moments, inclou moments per la improvisació. Cada funció és diferent segons el públic, també.
5: Sí, sempre.
0: Sempre?
5: Això és una d'aquelles coses que em pregunten molt. Esclar, jo he arribat a fer més de 2.000 representacions de l'Estranya Pareja. Però no és veritat. Jo sóc incapaç de fer 2.000 representacions. En faig una, i un altre dia l'altre, perquè sempre el teatre és art a la carta, per aquell dia només, per aquell dia.
0: L'altre dia escoltava un actor que deia segurament el cinema viurà aquest impacte, no?, tan bèstia que estan visquent tants actors per part de la intel·ligència artificial, però el que prevaldrà era l'Antonio Banderas. El que prevaldrà és el teatre, perquè el teatre té una cosa que no la pot substituir cap intel·ligència artificial, que és aquesta proximitat.
5: Aquesta proximitat i aquesta immediatesa. I aquest acabar és només per aquell dia.
0: I a més deia, ens oferirà la possibilitat que cada vegada tenim menys entrenada, que és de parar atenció, que és el que fem al teatre, parar atenció, no?, allò que se'ns està explicant.
5: Sí, és molt important això que dius, perquè és tant el que dius com el que vols dir. I probablement la intel·ligència artificial ens dirà el que dius, però no el que vols dir. El que vols dir és aquesta atenció que la gent escolta i que tu saps que li diràs allò perquè pensi allò. A mi la intel·ligència artificial té difícil, perquè, esclar, sóc tan poc quadrat i me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà.
0: Que és fàcil treure un patró de...

0: Perquè, esclar, pot ser que sigui així, pot ser que sigui així. Me'n recordo que feia un clàssic, hi havia un tros d'un clàssic que era tan difícil de dir que llavors un dia vaig sortir, en vez de dir aquell tros clàssic que era difícil, vaig dir un tros dels Pastorets i vaig quedar perfecte.
1: No se'n van adonar.
0: No, van dir, de qui és això tan maco? Jo no ho vaig dir, no. Però dic, home, doncs mira, és d'aquests Pastorets que hem fet aquí, que fem aquí i que fem a molts llocs.
1: Sí, sí, a molts llocs de Catalunya. Molta gent et vincula també amb la gran tradició de la comèdia catalana, no? Sí. Creus que l'humor ha canviat amb el temps? Que és més difícil fer riure avui? Ens costa més?
0: Suposo que sí, suposo que sí. Però perquè l'humor, com a humor, esclar, té unes pautes i a cada època és diferent. Però aquest humor que faig jo, que és més que humor, és humà, aquesta humanitat no ens la treu ningú, passi el que passi. Sigui com sigui la societat en aquell moment, quan jo sempre dic que, si més no, si no riuen, els hi quedaré simpàtic. I això no passa amb el temps. Hi ha una manera de ser i sobretot amb humor, bueno, amb el teatre en general, és el gran mitjà de la generositat.
1: Quin paper ha tingut el públic català, no? En la teva carrera sempre has defensat un teatre que fos popular, no? Sí. En el millor sentit de la paraula. Per sí. què? Què és perquè, per tu el teatre popular?
0: Perquè el teatre és el gran art democràtic, és l'únic car que és absolutament democràtic, que tot pot fer la rentadora del carrer aquí, i la botiguera, i l'advocat, i el metge, i el senyor que escombra. Jo he viscut del teatre des del Romea, quan jo era nano, que hi havia tot tipus de gent. I aleshores m'agrada molt que sigui, que no necessiti res més que la teva intenció de comunicar-te i de donar aquest carinyo, aquesta alegria, aquesta simpatia a la gent. I això en els grans teatres és difícil de trobar, però en els llocs petits com nosaltres això és tan fàcil i és tan maco trobar-ho, que jo, per mi, mira, per mi ha sigut un sistema de vida. T'ho dic ara perquè representa que ja sóc gran.
1: Que, no, esclar, perquè abans t'he preguntat, et podré tutejar, i m'has dit sí, diferent si fos gran, no?
0: Sí.
1: Però em pots tutejar tranquil·lament.
0: Sí, sí, em pots tutejar perquè encara no sóc gran, no?
1: Molt bé. Escolta, també ets conegut per la teva feina com a doblador, especialment posant veus a actors com Woody Allen, no? Per exemple. Què t'ha portat aquesta altra faceta, no? D'aquest ofici que pot ser tan ampli i tan divers?
0: Home, és un ofici molt maco, i molt difícil. I molt difícil perquè en aquí sí que no, en el meu cas no, però en aquí no pots posar res teu, no? Aquí has de fer, el gran doblador és aquell que fa exactament el que fa el senyor de la pantalla. Però en el meu cas, com que se m'escapa i em surt el Pere per tot arreu, i aleshores faig el Woody i de vegades semblo el Pere, o faig l'escurçó negre i de vegades semblo el Pere, i de vegades em renyen i tot, i de vegades em feliciten, no?
1: Molt bé. Quan dobles un actor tan icònic, fins a quin punt hi poses? T'anava a preguntar de tu mateix, però clar, ara pensant en el que m'has dit, doncs intentes posar-hi poc, malgrat no,
0: sí,
1: alguna escletxa.
0: Intento posar-hi no? poc, perquè, esclar, és que això no és sèrio. No pot ser. El que passa és que quan l'actor és tan bo, que sense voler vas a l'ànima de l'actor, més que la paraula, més que la boca, no? I aleshores, quan vas a l'ànima, i aquella ànima és tan propera a la teva, que no te n'adones i li poses. El Michael Crawford del N'hi ha que neixen estrellats era més jo que el Michael Crawford. O el Mr. Bean, que tot i que el Mr. Bean és molt difícil, eh? I el Woody érem tan iguals. És que ens assemblem tant amb el Woody. Jo una vegada li vaig dir, Woody, no tens pas parents per Mataró.
1: I què et va dir?
0: No, t'ho dic. Diu, no, però nos parecemos. Diu, i a veces yo voy por Nueva York y me preguntan, ¿qué eres, Juan Pera?
1: No tinc cap dubte que això sigui així. Després de més de 50 anys d'escenari, què és el que et continua emocionant abans de sortir a actuar? I no sé si hi ha algun paper que encara dius, mira, aquest m'agradaria fer-lo i no l'he interpretat.
0: No, n'he fet moltíssims. Eh? Jo em sembla que al llarg de la meva vida, perquè vaig començar d'amateur, com aquí al Círcul, i fèiem una funció cada 15 dies. Vaig estar 5 anys a la ràdio fent teatre.

0: teatre, teatre
1: radiofònic, radioteatre, no?
0: Radioteatre. He fet teatre a televisió, a TV1, a TV2. He fet moltíssimes obres. Jo sempre penso que em sembla que ja les he fet totes. Però sempre el personatge que donen aquest demà que vaig a Badalona, per mi és com molt important aquell dia, no? I quan em donen un paper penso, bueno, com t'ho faràs això? Sempre penso que no ho sabré fer, i de vegades me n'adono que dic, mira, doncs, ai caram, l'he sabut fer. Però sempre cada personatge té una dificultat o una intenció o una manera de fer, i l'enfrontes i penses, a veure com me'n surto d'aquesta. I tots van agafant el cas. He fet obres dolentíssimes. Molt, obres dolentíssimes, eh? Però que jo les he fet bones, d'alguna manera, no? Vas mirant què hi ha de bo, però sobretot el gran protagonista del teatre, no ens enganyem, és el públic. Tu pots estar assajant 2 mesos, 3 mesos una funció, però la funció aquella no agafa ales fins que la poses amb el públic. I posada en el públic, ara mateix estic escrivint un nou espectacle per aquest estiu, i l'estic escrivint i penso, ui, això com ho faré? I ja veuràs com el dia de l'estrena
1: acabarà d'encaixar tot. Doncs també encaixarà aquest espectacle aquí a Badalona aquest cap de setmana, amb entrades exaurides.
0: Ens ho passarem molt bé, eh?
1: Amb en Joan Pera, que no us podeu perdre al Teatre del Círcul. Ha estat un privilegi tenir-te avui amb nosaltres al Badalona Matí.
0: Molt de gust, amb molt de gust.
1: Que vagi
0: molt
1: bé.
0: Vinga, Bètolo.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Avui dijous 20 d'agost hi ha vist groc per pluja i tempestes al litoral de Barcelona, inclosa Badalona. S'ha activat aquest matí i afectava des d'aquest migdia i fins a la mitjanit de divendres. L'avís preveu acumulacions de fins a 30 mil·límetres en una hora, amb possibilitat de calamar-se i ratxes fortes de vent. Això anirà acompanyat d'una baixada generalitzada de les temperatures que ens permetrà deixar enrere les nits tòrrides que han deixat temperatures de 28 graus aquesta passada nit. Les altes temperatures de l'estiu estan afectant també els usuaris del transport públic que, malgrat tenir climatitzat l'interior de la majoria dels trens, autobusos i metros, no escapen de la clau en zones d'espera i andanes on costa mantenir temperatures agradables. Associacions d'usuaris adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport públic. A l'estiu són difícils de combatre. L'aire condicionat que funciona dins dels vagons del metro contribueixen a fer més confortable el trajecte. El problema, però, arriba a l'andana i durant el desplaçament pels passadissos subterranis i les escales fins a l'exterior, on hi ha poca ventilació. Una situació que esdevé especialment complicada per a molts usuaris.
4: És que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. Però és que amb la calor que fa fora, de vegades passejaríem al metro amunt i avall, perquè dins està més fresc.
5: Tienes que prevenir de no salir a les hores més calurosas porque te coge com una fatiga.
6: A l'andana fa moltíssima calor i al tren, depèn del tren.
7: Todos los veranos han sido difíciles, pero para mí, personalmente, este ha sido uno de los más duros. En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
3: El Departament d'Educació anunciarà més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Ho ha avançat a El Periódico. Educació farà aquests anuncis i en concretarà els detalls els pròxims dies en una roda de premsa prèvia a l'inici del curs 2026-2027. Segons aquest mitjà, la consellera Esther Niubó també hi exposarà mesures per millorar les condicions dels professors, i és que està prevista una vaga als centres públics el 8 de setembre. Una convocatòria que la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va assegurar dilluns que veu complicat que es desconvoqui, ja que denunciava no hi ha negociació amb el Departament d'Educació. I el cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris Les Coples del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fan una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa coples clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya: millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va comptar amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. I en esports, nova derrota del Badalona en caure 3-0 contra el Martinenc en el cinquè amistós de la pretemporada disputat ahir al vespre al Municipal del Guinardó, a Barcelona. El primer gol del Martinenc va arribar al minut 12 i es va arribar al descans amb 1-0 al marcador. A la represa, els oponents van anotar el segon i tercer gol als minuts 61-63 del partit. El pròxim maig, diumenge, al camp de la Unió Esportiva Tona. Els escapolats, recordem, només han guanyat un partit complet en el que portem de pretemporada contra el juvenil B del Barça. La resta els han perdut tots, sense comptar els torneigs històrics.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
0: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: ¿Ha realizado?
12: No.
13: Si necesita
12: ayuda. Que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Qué nivel de radio?
12: Operador.
13: ¿Qué nivel de radio?
11: Disculpe por la confusión.
12: Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Doncs comencem aquest repàs alternatiu de la premsa. Comencem justament pel diari Avui.
1: Avui comencem amb el diari Avui. De fet, aquesta notícia la publiquen molts diaris. Una notícia que ens portarà de seguida fins a una bonica població que es diu Sant Guim de la Plana. Sant Guim, a les comarques lleidatanes. Resulta, m'ha encantat avui el titular del diari Avui. Diu, l'Àngel, el dimoni i el senyor alcalde. Resulta que a Sant Guim de la Plana, la tensió entre l'alcalde i els organitzadors del Pessebre Vivent ha provocat l'anul·lació del Pessebre Vivent per segon any consecutiu. La notícia està que l'alcalde diu que farà servir l'ús dels Mossos d'Esquadra per impedir la festa dels 25 anys que inclou missa i botifarrada.
0: Però què passa? Que es ven droga en aquesta botifarrada?
1: L'alcalde es veu que diu que no vol que es faci el Pessebre Vivent. Que no vol. Per exemple, diu que es reactiva la polèmica pel Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana a la Segarra. L'Ajuntament ha prohibit la festa de dissabte que ve pels 25 anys del Pessebre i també les representacions per Nadal. Es veu que els organitzadors, però, asseguren que els actes es faran tot i l'amenaça de l'alcalde de requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Això que són desavinences polítiques i personals entre l'Associació Cultural Marinada, que és l'organitzadora del Pessebre Vivent, i l'Ajuntament. Què et sembla?
0: Aquí
1: tot
0: hi ha
1: plegat?
0: Un marro, eh?
1: Jo crec que això acabarà fatal, eh?
0: I tu voldràs trucar a algun ajuntament?
1: Anem a trucar, home, a l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana. Directament jo crec que avui ens penjaran el telèfon, però bé.
0: Bonica ràdio, Sant Guim.
1: Sí, sí, sí.
0: S'acosta el dia, eh?
1: El dia que què?
0: Dia 2 de desembre.
1: Què passa el 2 de desembre?
0: El disc de Rafael.
1: Ah, sí, sí. Corrents anirem a comprar-lo. Corrents.
0: L'entrevistarem aquí a l'estudi. Vindrà la tertúlia.
1: Sí. Ja podrà pujar les escales.
0: Vindrà aquí i dirà, esto es un escándalo, és el que dirà.
1: Sí, sí. Estem trucant?
2: Bones festes, Badalona.
0: Gràcies, senyor Mangulo.
1: Què? Això és un fax.
0: Sí.
1: Això és un fax de l'Ajuntament.
0: Què passa?
1: Què passa que...
0: No hem trucat correctament?
1: O hem trucat correctament
0: no
1: i, no hi ha ningú i han deixat enduiat el fax o bé tenen un altre telèfon. Podem comprovar-ho per l'altra línia a través de telefònica. Anem a trucar telefònica per l'altra línia. Així, avui és el darrer dia del plasma, recordeu. Aquest plasma que està arreglant telefònica.
0: És cert.
1: Aviam si ens toca. Quedaven dos. Dimecres quedaven dos plasmes. Aviam avui si els han arreglat o no.
0: Home, han passat dos dies ja. Oh, que ràpid.
3: El de Telefònica.
1: Si no saps què farem, no?
0: Què?
1: Trucarem al bar del poble.
0: Que és on estaran tots els regidors.
1: Aviam si ens agafen el telèfon.
0: Això és el de Telefònica?
1: Per cert, avui al 20 Minutos surt l'àvia que ahir buscàvem, la Conxita, que ha inventat el rock and roll. Te'n recordes que ahir en parlàvem?
0: 86 anys, oi?
1: Sí, sí.
0: Doncs trobo que es conserva molt bé.
1: Sí, aquesta àvia catalana que ha inventat un embolcall ecològic per portar el menjar.
0: Sí.
1: Segons el 20 Minutos, se li va ocórrer a la sobretaula del diumenge. Notícia, titular important. Veient la Telefònica, què?
0: Que estem en espera.
1: Sí, sí.
0: Mai han trigat tant.
3: El de Telefònica.
1: Sí, sí. Mentre som fent publicitat gratuïta.
0: Sí. Dic que aquesta dona se li devia ocórrer.
4: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. Em pots sonar al telèfon de l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana?
4: ¿De qué localidad?
1: Sant Guim de la Plana.
4: Sant Guim de la Plana.
1: Sant Guim, Guim.
4: Eh?
1: Guim.
4: Guim, terminado en M.
1: No, Guim, Guim.
0: Con G.
1: Con G.
0: Con G.
1: G-U-I-M.
4: Ah, Guim, Guim.
1: Guim, Guim.
0: ¿Cómo que Guim, Guim?
1: Como Guim, pero sin la Q, con la G.
4: ¿A qué provincia pertenece?
1: A Lleida, de toda la vida.
0: Home, de toda la vida.
1: Deu fer un fred allà.
0: Ui, sí.
1: T'imagines estar a Sant Guim de la Plana?
0: No m'ho puc imaginar.
1: Jo em vull imaginar el caganer.
0: El caganer de Sant Guim.
1: El caganer, clar, amb el fred que fa, li deu quedar el cul gelat.
0: Trigarà, perquè no ho trobarà.
1: Perdoni, que ho troba?
4: No, aún no, un moment.
1: Aún no.
4: No, aún no.
0: Aún no.
1: Sant Guim de la Plana.
0: Bonica població, jo sí, recordo sí, l'església, sí. Preciosa.
1: Això que, segons aquesta notícia, el Pessebre té més de 300 figurants que treballen intensament per recrear les escenes amb la màxima... Sí, sí, fidelitat.
0: El Pessebre Vivent és una de les coses més absurdes que s'han inventat, eh? Mm. De dir.
1: Senyoreta.
4: Sí, digue'm.
1: És que el temps va corrent, si estem en crisi.
4: Perdona? ¿Me podría usted hablar en castellano?
1: Sí, digo que el tiempo va corriendo.
4: Sí.
1: Y que no tengo dinero para tanto teléfono.
0: Hombre, no sigues así. Ella fue al que
4: estamos localizándole la localidad.
1: San Guim de la Plana.
0: Ah, de ahí viene localidad.
4: ¿Me deletrea, por favor?
1: ¿Otra? Mira, a ver. S-A-N-T de ¿sí? San Guim. Se escribe G de gato. U de...
0: Uruguay.
1: De Urraca. De Uruguay. Sí, de Uruguay o de Urraca. I de Italia. Y M de Madrid. Después, D. La...
4: Un momento, por favor.
1: Plana. Plana como Castellón.
0: O como la plaza de Badalona.
1: Sí. Mm. Escolta, busquem tu, busquem-ho.
0: Sí, anem ràpid, jo, si busco.
1: Perquè, clar, no podem perdre el matí així.
0: Espero que després d'aquesta trucada almenys tinguem el plasma.
1: Sí, espero.
0: Perquè, clar, la rapidesa...
1: A veure, és un poble, no estem demanant aquí...
4: Un moment, per favor.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
4: Nos indica que ninguna localidad...
1: No hay ninguna.
4: San Guim de la Plana.
1: San Guim de la Plana no existe. En Lleida no existe.
4: Un momento, por favor.
1: Sí,
0: sí. Tenim una hora aquí,
1: eh? Atenció.
0: Seguint de la Plana té plana web.
1: I tant, i és fantàstica la plàgina web.
0: Sí. Ajuntament, sí. Informació...
1: Perdó, senyorita.
0: Un moment, que encara no l'he trobat, eh? Telèfons d'interès.
1: Senyorita.
4: Sí, estoy con usted.
1: Sí, una cosa, pero no existe el ayuntamiento o no existe el pueblo.
4: Estamos viendo primero el pueblo.
0: Ah, pues no creo que lo vean, solo queremos el teléfono.
1: Ya.
0: No es necesario que lo visiten.
1: Bé, escolta una cosa, a tu et surt el telèfon, no?
0: No, encara no, eh?
1: Home, jo l'he trobat en 30 segons.
0: Quina apartat és?
1: Entra a la plana web.
0: És això?
1: Sí, però la principal, la portada.
0: Que és de la portada?
1: Tot en directe, vinga. Sí, surt aquí, a la primera plana.
0: San Guim de la Plana. Mira, sí. És aquesta
4: pues,
0: plana.
4: Pues San Guim de la Plana.
0: Ella encara continua.
4: Estamos viendo en toda Gerona.
1: ¿En toda qué?
4: No nos consta
0: en toda Gerona.
4: Te busco
0: la Gerona.
4: En toda la provincia de Gerona.
1: Lleida, le he dicho.
0: Ah, está aquí al teléfono, ya le he trobat.
1: No, no, Gerona no le he dicho, Lleida.
4: Ah, Lleida, perdona.
0: Digue-li que pengem i ja el tenim.
1: Sí. Sí.
0: Acaba en 86.
1: Sí, és el que
0: però
1: tenim.
0: Hi ha dos.
1: Ah, doncs hi ha un altre, eh? Perdone, senyorita. Senyorita.
0: Ah, no, és el mateix telèfon.
1: Senyorita.
0: Ha posat descobre el mateix
4: sí,
0: telèfon.
4: Sí, l'estoy escuchando.
1: No, que ja l'he encontrado jo a través del Google. Ja està.
0: Que en siga el plasma.
1: D'acuerdo? Gracias por todo.
0: Hi ha plasma.
4: Ah, usted...
1: Por cierto, m'ha tocado el plasma.
4: Un momento, por favor.
1: Sí.
0: Surt el telèfon, el podem dir. És 973-55-0586.
4: Pues lo sentimos. Esta vez su llamada no ha obtenido el premio.
1: No? Vale, no. ¿Cuánto ha costado esta llamada de dinero?
4: Pues lo que es el establecimiento es 40,06 más sí. 1,39 por segundo.
1: ¿Por segundo?
0: Primer... Por minuto será.
4: Minutos,
1: a sí. Ver, perdone, me ha dicho 1,39 por segundo.
4: Un céntimo, sí, un céntimo.
1: Ah,
4: no,
1: un céntimo, vale.
4: No,
1: uy, digo, pero esto... O sea, por minuto, ¿cuánto es? ¿60? ¿No?
0: Por segundo, 60, un céntimo, sí.
1: 60. De acuerdo, gracias.
4: A usted, muy buenas tardes.
1: Si un segon val en aquest cas
0: un
1: cèntim, doncs 60. No?
0: Sí.
1: Suposo. Segons ens ha dit aquesta senyoreta.
0: El telèfon de la plana web és 973-55-0586.
1: Anem a l'altre telèfon que tenim.
0: És el mateix. 973-55-0586.
1: És el mateix.
0: És molt útil posar les coses al mateix telèfon.
1: Va, tornem a trucar, aviam si hi ha sort. Busca un bar. Mentre, busca'm un bar del poble. Truca'm a Sant Guim. No farem res avui, ja t'ho dic ara. Tot aquest espai per res. Hi ha línia, tenim línia.
0: Bar, sitios de copes i discoteques en Sant Guim. A veure si ho trobem.
1: Sant Guim de la Plana. Res.
0: Quin bar vols que mirem?
1: Va.
0: Aquí tens.
1: Truca'm a qualsevol, va, digue'm un.
0: El Jardín Bar La Viriata.
1: Però és Sant Guim de la Plana, eh?
0: Aquí, però és Sant Guim de la Plana.
1: Va, digue'm el telèfon.
0: 975...
1: 975 no pot ser, 973, deu ser.
0: Aquí posa 975, eh?
1: 97... Perquè 973 és el prefix de Lleida.
0: Posa 975-38.
1: No, però no pot ser, ja t'ho dic ara. Marquem amb 973.
0: Jo crec que això no...
2: Sí, buenos días.
1: Hola, buenos días. He trucat a Sant Guim de la Plana.
2: ¿Perdón?
1: He llamado a Sant Guim de la Plana.
0: Diré que no.
2: No, es una casa rural, eso.
1: ¿Pero de dónde?
2: De Soria.
1: De Soria, ah, claro. Si hemos marcado 975 es Soria, claro. Gracias. Vale. Yo te he dicho que 975 es Soria.
0: No acaba de sortir això.
1: No, clar, digue'm el telèfon amb el 973.
0: Amb el 973. Un segon, tornem-hi. 973-50.
1: Sí, he marcat abans. Si no, tancarem aquest tema, tot i que ara. Sí, perquè, no. Clar, no podem estar aquí tot el matí.
0: No ens en sortim, eh?
1: No existeix. I hi ha un altre?
0: No hi ha cap altre.
1: No hi ha cap altre.
0: Hi ha un altre poble a 72 quilòmetres de Sant Guim, cosa que és bastant lluny, no?
1: No, no hi ha res més, no? Molt bé, doncs jo crec que ha estat molt útil avui, eh, aquest espai.
0: Ha estat molt
1: sí,
0: útil.
1: Molt útil. Va, anem a altres temes al dia. Som-hi. Finalment, s'ha aprovat aquesta normativa, aquesta llei. Fa temps que en parlam, publica diferents diaris. Per exemple, el diari Avui diu bosses a pagament. Diu que Iniciativa per Catalunya afirma que té el suport del PSC i Esquerra per prohibir per llei que regalin bosses a plàstic. Senyors, Iniciativa, eh?
0: El medi ambient, el medi ambient.
1: Com sempre van al revés del món, perquè, a veure, tema amb les bosses de plàstic dels supermercats. Està molt bé tot aquest tema del medi ambient i tal, però a veure, hem de ser útils, sí o no?
0: Hem de ser pràctics.
1: Si tu vas a comprar al supermercat i no portes bosses a casa, perquè, clar, si vens a la feina, no aniràs amb la bossa tot el dia. Mm. Què fas? Doncs a pagar.
0: A pagar.
1: A pagar.
0: Sí.
1: Perquè on iran aquests dinerons que pagarem per aquestes bosses a plàstic?
0: A fer avets metàl·lics.
1: A fer avets metàl·lics com la Mayol.
0: A tenir cura del medi ambient.
1: Sí, sí, sí. Diu que els comerciants, com no, rebutgen totalment i rotundament aquesta imposició nova que té el govern d'Iniciativa. Eh? Recordem que no tenia prou aquest govern amb els 80 km per hora que ens va imposar.
0: Sí.
1: Són idees de bomberos que tenen. Idees de bomberos. Dius que els ecologistes consideren que la proposta és insuficient a sobre.
0: Mm.
1: Què vol dir això?
0: El que hauríem de saber és si contaminen tant.
1: No, no, però atenció al titular. Diu, els ecologistes consideren que la proposta és insuficient.
0: Mm.
1: Llavors, com hem de portar els productes a casa?
0: Amb
1: bosses de paper?
0: De fècula de patata.
1: De fècula de patata amb una carmanyola?
0: Amb una carmanyola, amb un Black and Rock.
1: Sí, sí. Diu que cada setmana es distribueixen a Catalunya de manera gratuïta 14 milions de bosses de plàstic. Home, això és un escàndol.
0: Sí, són moltes, eh?
1: Són moltes. Jo crec que el que s'hauria de fer, potser, és una campanya per intentar reduir aquestes bosses de plàstic. Però, com sempre, els ciutadans acabem rebent, no sé com ens ho fem, eh?, però que hem rebent amb aquest tipus de campanyes.
0: Estàs molt enfadat, avui, eh?
1: Home, escolta, és que tu creus que ara per anar al supermercat a sobre de pagar les bosses de plàstic?
0: Però que vas molt al supermercat?
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I quantes bosses utilitzes?
1: Doncs les suficients, que 3, 4, depèn dels productes.
0: Has d'anar amb un carrer, tu?
1: No, jo
0: omplo, tota la vida.
1: No, jo omplo les bosses.
0: Sí.
1: Jo omplo les bosses, no sóc d'aquests que malgasten.
0: Però les reutilitzes?
1: Sí, a vegades sí, a vegades no. Per cert, què passarà amb la gent que utilitza aquestes bosses de plàstic com a bosses d'escombraria?
0: Sí, que...
1: Que hi ha gent marranota que ho fa, això, eh?
0: Es gastarà el doble, bàsicament.
1: Fem una cosa. Anem a buscar l'opinió del carrer, l'opinió dels comerciants, i per això ara mateix engeguem, aviam si surt o no surt, aquest carrusel de supermercats. Volem saber l'opinió dels comerciants a la ciutat de Badalona. Et sembla o no?
0: Sí.
1: Estan a favor o no estan a favor de que facin pagar els clients pel que fa a les bosses? Truca'm-hi.
0: Tu em dius que no, eh?
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Tenim línia, no tenim línia?
0: Què està passant? Està marcant ella o ell.
1: Hola. Tenim algú o no tenim algú?
0: No sabem què està
1: passant. Avui el telèfon està fatal,
0: està fatal,
1: eh? Que està congelat, el telèfon.
0: Està de cap de setmana.
1: Va, anem a un altre.
0: Podem dir on hem trucat o no vols dir-hi marca?
1: No, no, ja després, si de cas... Truca'm un altre.
0: Truca'm un altre.
1: És un caos avui, això, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Avui és un caos. Es nota que és divendres.
1: Sí, sí.
0: Ara,
3: hola,
0: línia.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia. On he trucat?
3: ¿De dónde?
1: On he trucat? ¿Dónde he llamado?
3: A una panadería.
1: A una panadería.
3: Sí.
1: A panadería Manuela.
3: Sí.
1: Correcto. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Bien,
1: bien.
3: Tranquila.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
3: Sí, dime.
1: ¿Tú estás de acuerdo que a tus clientes, a partir del día 1 de enero, tengan que pagar las bolsas de plástico?
3: No, seguramente que no.
0: No lo sabemos.
1: ¿Pero usted está de acuerdo o no?
3: No.
1: No.
3: ¿Me estás haciendo una entrevista? Es que no tengo tiempo.
1: No, no, no, solo quería saber tu opinión.
3: Vale.
1: ¿Tú no estás de acuerdo?
3: No.
1: ¿Por qué?
3: Porque estamos hablando de pagar más.
1: De pagar más.
3: Ya. ¿Vale?
1: De acuerdo, gracias.
3: Vale, adeu.
1: Panadería Manuela, que tenen feina, eh?
0: Tenen feina, clar.
1: Anem a una altra. Bueno, anem a un altre establiment.
0: Sí. Això sobretot afecta molt els supermercats, per això.
1: Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Hola.
5: Hola.
1: He llamado al Condis.
5: ¿Eh?
1: He llamado al Condis.
5: No.
1: ¿A dónde he llamado?
5: A un supermercado.
1: Pero ya no soy Condis.
5: No.
1: Antes sí, ¿no?
5: Sí.
1: Vale, ¿y ahora qué sois?
5: Una marca propia.
1: Marca propia. Bueno, sí. Te explico, te llamo de Radio Badalona.
5: Vale.
1: Vale, mira, te explico... Bueno, te llamo por el tema de que no sé si sabes que a partir del día 1 de enero sí. Se tendrán que pagar las bolsas de plástico.
5: Este, es que yo estoy cobrando y ahora no te puedo atender.
1: Vale, pues nada, gracias.
5: De nada.
1: Venga.
0: Escolta, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, voy re.
0: Tiene presa, ¿no? No pueden ni atender ni 5 segons. És un programa de ràdio que truca.
1: Anem a l'últim i ja acabarem aquí aquesta fantàstica enquesta representativa avui, eh?
0: Com sempre. Truca'm un altre supermercat. A veure si és sort.
1: Anem a un que en teoria es diu Muñoz del Pazo.
0: A Badalona?
1: Sí.
0: No us ho hi sona?
1: Quin desastre avui, eh?
0: Quin desastre avui.
1: Que tenim boicot avui.
0: No, no en sortim, eh?
1: Ai.
0: Avui no ens en sortim.
1: Hi ha boicot aquí, eh?
0: Hi ha boicot.
1: Sí, sí.
0: Què fem?
1: Ho deixem aquí, no? Una cosa. Ho deixem aquí, que tothom ha de ser l'opinió que vulgui. Jo crec que aniríem acabant l'espai, ja, eh?
0: Quasi, quasi.
1: Gairebé. Escolta, anem a recuperar, si et sembla, el tema de... Jo m'he quedat amb l'espina del tema de Sant Guim de la Plana, eh?
0: Sí?
1: M'he quedat amb una mica l'espina, perquè, clar, com pot ser que aquest espai que sempre trobem a tothom, eh? No trobem avui a ningú. Anem a intentar buscar el president de l'Associació Cultural Marinada, els organitzadors del Passebre.
0: Ah,
1: em sembla?
0: És una opció.
1: Anem a provar a parlar amb Jaume Oliva, que és el president del Passebre de Can Serra, crec.
6: Sí.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què és el senyor Jaume Oliva?
6: Soc jo, sí.
1: Jaume, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Digue'm.
1: Mira, truco, vostè és el president, crec, no?
6: Sí,
1: de
6: sí.
1: L'entitat de organitzadora...
6: Del Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana.
1: De Sant Guim de la Plana, que hi ha tota aquesta polèmica, no?
6: Polèmica, sí.
1: Escolti una cosa, què passa amb l'alcalde?
6: Això l'hauries de preguntar amb ell, què passa amb l'alcalde. Nosaltres som una associació que l'únic que fem és intentar organitzar un Pessebre Vivent, que fa 25 anys que el fem,
1: sí.
6: I aquest cap de setmana volíem organitzar una festa dels 25è aniversari del Pessebre.
1: Correcte. Volem fer una missa, crec, una botifarrada.
6: Una missa, botifarrada, fent un munt d'associacions de la comarca,
1: sí.
6: Geganters, castellers, sí, els castellers de Guissona, venen les ventocades de Cervera, venen un correfocs de Sanaúja,
1: sí.
6: Bueno, venen gent d'una escola de música...
1: Perdona que el molesti, eh? Jo, des de fora, eh? I des de quilòmetres de distància,
6: no
1: comprenc com pot ser que un alcalde no permeti fer aquesta celebració. És que no m'entra al cap.
6: Bueno, és que ens posa unes condicions, ¿vale? Com si fos una ciutat de 2.000 o 3.000 o 20.000 habitants.
1: Quants habitants té Sant Guim de la...
6: 70 habitants.
1: 70 habitants?
6: Després dels 70 n'hi ha... El 60-70% són jubilats.
1: Sí.
6: ¿Vale? Per tant, en queden un tant per cent X que no estan jubilats i que poden tenir una mica d'empenta. I després, que clar, nosaltres no hi vivim, però som fills d'allà, per tant, és com si fóssim, però estem a fora, d'acord? I llavors ens trobem els cap de setmana i això fa 30 anys. Aquesta associació fa 30 anys que està formada, més o menys, ja. ¿Vale? Des de quan érem jovenets. Bueno, total, que l'alcalde ens demana unes condicions...
1: L'alcalde que es diu Josep Llobet, i és d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Sí, ara és d'Esquerra, abans era de Convergència.
1: Ah, es va canviar la camisa.
6: Sí, bueno, ja.
1: Això és normal amb els polítics.
6: Bueno, vull dir que això no crec que sigui el més important o el mínim, ¿vale? Llavors, aquí tenim el tema, és el següent. Ens demana una fiança per utilitzar els carrers del poble de 1.000 euros.
0: Una fiança, ¿vale?, de 1.000 euros.
6: Després ens demana que li donem un tant per cent dels beneficis del Pessebre.
1: Ah, mira'l.
6: M'entens?
1: Sí.
6: Després es demana que li donem 100 entrades per protocol.
1: Ah? 100 entrades?
6: 100 entrades.
1: Però si, després... si el poble són 70 veïns.
6: Bueno, però ja els deu voler vindre de tota la comarca i més, no sé. Després tenim un local social que també es demana 1.000 euros per poder-lo utilitzar. Aquest local social l'hem fet nosaltres amb el nostre esforç en tots aquests anys de vida que portem en aquest poble, d'acord? ¿Vale? I tot el material que era dintre l'hem posat nosaltres i l'hem comprat nosaltres i és nostre. Tot. i es demanen milions per poder-lo utilitzar. O sigui, són unes coses, uns barbarismes impressionants. Uh-huh. Llavors, des d'aquest fet, nosaltres no podem admetre que una persona que fa un any que és alcalde, d'acord, que abans mai tingut cap problema amb ningú, que en aquest poble sempre hem col·laborat amb tot, nosaltres amb tot, perquè el poble de Santa Vitància, m'explicaràs tu, qui no fa una cosa, en fa una altra.
1: Ja.
6: Un troc a la sabata i l'altre posa el cordó, m'entens?
1: Sí, sí, sí.
6: És una cosa que es fa entre tots.
1: Però, ara... Jaume, li puc fer una pregunta?
6: Sí.
1: El seu poble tan petit, què està passant amb els vilatans de Sant Guim? Quina és l'opinió que tenen? Perquè, clar, suposo que el poble s'ha dividit.
6: Clar, el poble passa el següent, que tenim... això és un municipi, ara són tres pobles.
1: Sí.
6: Llavors, clar, no és només el Sant Guim sol i qui voten i qui deixi de votar, d'acord? Llavors, al nostre poble ja hem posat que hi ha un 70% de gent del poble que està a favor de fer pessebre,
1: sí.
6: I hi ha un 40% que estan a favor de l'alcalde, ¿vale? Uh-huh. Per dir alguna cosa. El que passa que a les eleccions van guanyar ells de calle perquè voten dos pobles més, d'acord? Però, bueno, això és el de menys. Les eleccions no tenen que veure ni res. L'únic que passa que és el funcionament. Uh-huh. La gent que està a la banda contrària, doncs, són gent... que pues, tant se'n diuen fot el pessebre...
0: Ah, no, no és de la branca de l'alcalde.
1: Però el conflicte ha arribat a l'extrem que l'alcalde ha amenaçat d'avisar els Mossos d'Esquadra per impedir que demà se celebri la festa.
6: Sí, això ho fa perquè, com que nosaltres no li fem cas, m'entens? Han tirat endavant amb tot, i hem dit que no estàvem d'acord amb res del que ens dia, i a més s'ha tirat... o sigui, s'ha precipitat, crec,
1: sí.
6: Perquè nosaltres... Ella, li van demanar el permís per fer el pessebre, li han demanat el permís per fer-ho tot, d'acord? ¿Vale? I llavors ens van contestar, doncs clar, amb les condicions d'aquestes clàusules, vale? Llavors nosaltres aquestes clàusules els hem rematut, diguem-li que estem d'acord amb tot, menys amb les tres clàusules d'aquestes últimes polèmiques.
1: Jo el que no m'imagino és celebrar la missa i que arribin els Mossos d'Esquadra, per exemple.
6: Bueno, jo crec que els Mossos no vindran. I si venen, vindran a efecte de presència, però no faran res. Els Mossos, en aquests casos, que vols que actuïn? No actuïn quan hi ha una manifestació que es maten,
1: sí.
6: Com vols que actuïn en una cosa que no fa mal a ningú i només una festa per celebrar un aniversari...
1: Sí, d'un passeig de viviment.
6: Vull dir que, a veure, no estem parlant aquí de fer ni... Bueno, no diria coses molt grosses, però... Que
1: ja. Jaume, vosaltres fareu el passeig aquest any?
6: Jo crec que sí.
1: Sí.
6: Jo crec que sí. Jo crec que això algú altre ha de fer recapacitar aquest home, aquest senyor, el senyor alcalde, i li ha de fer baixar i fer donar compte que això no tal com funciona no va bé.
1: Escolti, amb el que m'explica suposo que hi ha una mica de, entre cometes, de mal rotllo al poble, no?
6: Bueno, de fet, a veure, al poble hi ha no hi ha mal rotllo a nivell de persones, ¿vale? El que passa que hi ha 3 o 4, és que en realitat són 3 o 4 cases, ¿vale? Que van en contra, el resto no. I per tant, aquestes 3 o 4 cases ja no estan integrades, diguéssim, amb l'entorn de pessebres, d'associació i tota la història. M'entens? Llavors, per tant, el mal rotllo deu ser entre ells, però entre nosaltres no hi ha cap mal rotllo.
1: Doncs, Jaume Oliva, president de l'associació, que munta cada any aquest pessebre vivent de Sant Guim de la Plana, a la comarca de la Segarra.
6: Sí.
1: Gràcies, escolti, espero que acabi bé el tema.
6: Bueno,
1: que no acabi, jo què sé, malament.
6: No, home, jo crec que... suposo que, tanto d'hora... les coses han d'agafar el caire correcte.
1: Sí, sí. Bueno, que Déu els ajudi.
6: Vinga.
1: Gràcies.
6: Apa, adéu.
1: Adéu.
6: Adéu, adéu.
0: Bé, no sé si hi ha caganer, però sí que s'estan cagant...
1: Fem una cosa, anem a trucar a Casa Rural. Aquest tema m'agrada, eh? I anem a preguntar si estan a favor o no d'aquest pessebre.
0: La Casa Rural, que deu ser l'única del poble.
1: Sí. Baixem música, per si no sortirà Bones Festes. Badalona. Aviam si ens agafen el telèfon. A aquesta hora del matí.
0: Vols fer un sondeig d'aquests representatius,
1: sí,
0: a Sant Guim,
1: sí,
0: de la Plana.
1: Sí, aviam què diuen. Aviam si hi ha algú, també. En aquesta casa rural situada al terme municipal de Sant Guim de la Plana.
0: Sí. Única població lleidatana.
1: Sí, sí. Fantàstica, tu.
0: Escolta, no contesten, al poble rural...
1: Res, no contesten. Va, anem acabant, si et sembla.
0: Sí.
1: Sí, anem acabant i anem acabant amb algun dels titulars del dia d'avui. Som-hi. Una cosa, ho tractarem dilluns, et sembla, perquè avui no tenim gaire temps, eh? Mm. Avui la contraportada del diari El Punt parla, diu, oasi d'aire pur al mig del CO2. Diu que hi ha una empresa que ha creat una bombolla amb un sistema que manté l'aire sense contaminants.
0: Mm.
1: Tu t'has de col·locar dins aquesta bombolla, segons explica avui el diari El Punt. D'entrada diuen, és possible respirar l'aire pur dels Pirineus en un bar no afectat per la llei antitabac? Doncs es veu que amb aquesta bombolla és possible.
0: T'hi fiques i respires aire pur
1: sense contaminació. Aire pur dels Pirineus, això ho podríem posar aquí.
0: A on?
1: Aquí, a Radio Ciutat, una bombolla d'aquestes per respirar aire pur.
0: Per relaxar-se.
1: Sí. I l'altra cosa que us comentàvem aquest matí, i és que hi ha una protagonista avui al 20 Minutos, és Conxita Bagó. Ahir en parlàvem del tema, eh? Assegura que ha creat un embolcall ecològic per l'entrepà que suposarà un estalvi de 650 milions d'euros l'any a l'estat espanyol.
0: El rock amb...
1: amb paper d'alumini, eh?
0: Sí.
1: Es diu el Boc and Roll.
0: Boc and Roll, exacte.
1: Sí, avui surt allà i aquí, en aquest cas, embolicant un entrepà.
0: Que comentàvem que per tenir 86 anys es conserva molt bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, està molt bé, la iaia Conxita, que és de Santa Maria de Palautordera, era.
0: Doncs amb 86 anys li arribarà la riquesa que està donant gràcia que t'invent i ara viure la vida.
1: Sí, i tant que sí. Bé, marxo.
0: Molt
1: marxem
0: bé.
1: Avui, res. Avui no hi ha hagut gaire sort.
0: No.
1: Aquest espai va dies.
0: Va dies. Depèn del telèfon. Depèn del telèfon.
1: Clar, no depenem de nosaltres.
0: I de
1: les
0: seves
1: víctimes. Això no està preparat.
0: Exacte.
1: Apa, bon cap de setmana i tapa't, eh?
0: I sobretot
1: perquè
0: tu.
1: Perquè es veu que ve una baixa de temperatures.
0: Ja veuràs, tapa't, ja.
1: Tapa't.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: És Antonio.
9: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamado a Telechorro.
11: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a la espera,
1: sí,
13: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Z.
2: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: Disculpe.
6: No.
5: ¿Necesita ayuda?
6: Que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Quién nivel de radio?
6: ¡Operador!
7: ¿Quién nivel de radio?
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. El Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís groc de perill per intensitat de pluges a tot Catalunya, a Badalona. Aquest avís està afectant des d'aquest migdia i fins la mitjanit de demà divendres. També aquesta alerta arriba just després de l'avís de perill per calor intensa que s'activava ahir dimecres i fins a avui a primera hora. Un lapse de temps en què la calor s'ha fet notar encara més entre els badalonins i les badalonines. La ciutat s'ha aixecat amb un termòmetre que marcava 28 graus, una temperatura que, segons l'estació meteorològica del Museu de Badalona, ha estat la mínima durant aquesta nit, sumant-se així a les 52 nits tòrrides que l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat, un rècord històric en la seva història. Escoltem alguns ciutadans com s'enfronten a aquesta calor.
4: Fa molta xafagor i costa molt d'aguantar. Si no estàs en un lloc que et puguis anar refrescant, és molt difícil d'aguantar.
5: És la misma cosa com si no hubiésemos duchado, porque ya empieza a sudar y estás sucio de nuevo. Una locura.
6: Sobretot aquí el que es pronuncia molt és la humitat tan elevada, que a més és que és una, bueno, com si estiguéssim al Caribe, no?
7: Arribes a casa tot xop, en aquest sentit. Però aleshores, pues, difícil de passar i ganes que arribi com a mínim la tardor.
3: L'avís del Servei de Meteorologia de Catalunya per perill per intensitat de pluges que afecta tot Catalunya, la nostra ciutat, està activat fins divendres a la nit. I l'estiu és una època en què moltes persones aprofiten per renovar-se el carnet de conduir, però també per obtenir llicències nàutiques entre altres permisos. Per aconseguir-ho cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes per conduir un cotxe, navegar amb una embarcació, fins i tot passejar gossos de races potencialment perilloses. Al centre mèdic de Badalona, la majoria dels certificats que expedeixen estan relacionats amb l'obtenció o la renovació del carnet de conduir, però des del centre també han detectat un increment de l'interès per obtenir certificats nàutics per poder conduir embarcacions. El perfil majoritari és de persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més estrictes que les del carnet a conduir un cotxe. Per exemple, el del turisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la Carmina Mas, gerent del Centre Mèdic Badalona.
8: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents, doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar, doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
3: El cantaor badaloní Miguel Poveda torna a portar als escenaris les coples del Querer, un doble àlbum que celebra 15 anys. Ho fa en una gira commemorativa que arribarà a Barcelona el 4 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. Les entrades ja estan disponibles. El treball revisa coples clàssiques i va ser guardonat amb 3 premis de la música a Espanya. Millor àlbum de l'any, millor àlbum de cançó espanyola i millors arranjaments. També va ser disc d'or, ja que va vendre més de 30.000 còpies. L'àlbum va amb la col·laboració de Chicuelo a la guitarra, Joan Albert Amargós en els arranjaments i Alberto Iglesias en l'harmonització del tema A Ciegas. I en esports, tota la temporada del Badalona Women es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona. Fins ara, Radio Ciutat es podien seguir els partits de l'ONA com a local. Però aquest any també es faran les retransmissions dels duels del conjunt badaloní fora de casa. El tàndem de comentaristes estarà format per Mònica Martín i Pau Roche per la primera jornada de Lliga que el Badalona Women jugarà contra l'Atlètic de Bilbao de Lezama. Comptaran amb l'exfutbolista badaloní de primera divisió Jordi Ferrer, que també ha entrenat al Sigul, i a l'Espanyol i Eibar femení. Badalona Comunicació reafirma així la seva aposta per l'esport femení.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Cocodril Club. 23 anys en antena.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Com estàs, Coco? Nosaltres entrem a la segona part d'un altre dels especials del Coco per celebrar els nostres primers 23 anys ininterromputs en antena. El programa, com podeu comprovar, continua tenint molt bona salut. La prova és que l'emeten en diferents dies i horaris més de 100 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I els estudis d'audiència ens demostren que cada vegada en som més, perquè a poc a poc els oients que s'hi troben s'hi van enganxant i es sumen aquells fidels oients, alguns dels quals ens consta que ens escolten des dels inicis d'aquest programa, al llunyà octubre del 1993. Però avui estem especialment romàntics. Són dues hores amb les meves balades d'art preferides que espero que també t'hagin arribat al cor i a la memòria. Són de diferents èpoques, però totes molt especials per mi. Com aquesta de 1984, poc coneguda, però jo sé que li agrada a molta gent, del grup d'Avo, el capità del

0: Captain of the Heart, el capità del teu cor. Un One Hit Wonder preciós del grup Double.
1: Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for
0: 1984.
1: Captain of the Heart.
0: I el nostre grup al Facebook, que cada vegada està més distret, que són 24 hores de bons records musicals i de tota mena, que hi col·laboren més d'11.000 amics d'arreu de Catalunya, d'Andorra i del món. La nostra amiga Sílvia Villacampa des d'Andorra ens diu, o ens recorda, millor dit, el que va dir un savi. Quan puguis explicar la teva història sense deixar anar llàgrimes, llavors sabràs que per dins ja et vas curar. Recordes aquesta, Coco?
2: To know how does it feel.
0: Sí, la vaig ballar amb tu fa alguns anys.

Aquesta és una balada dels 90 que a mi sempre m'ha semblat molt agradable. Eyes of Blue, de Paul Kavak. Britànic i apodat per la BBC com l'home amb la veu d'or. Ha treballat al costat de grups importants, però segurament la seva feina més destacada va ser al costat de Mike Rutherford i Paul Young per al grup Mike and the Mechanics. Jim Morrison dels Doors assegurava que negar-se a estimar per por de patir és com evitar viure per por de morir. I remember all my life. Do you remember, Coco? Raining down as cold as ice. Encara no has ballat ninguna? Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. A veure si aquesta cançó t'ajuda a que la persona que desitges just another day et digui que sí. Happy people pass my way. Encara que ara mateix no estigui al teu costat. Looking in their eyes, I see a memory. La música t'ajuda des de l'exterior a caure en sintonia amb l'interior.

Aquesta cançó sonava a les discoteques de la tardor del 1975, aquell any que vam viure tan intensament. Era el Mandy de Barry Manilow. Però sigui quin sigui el problema, la música sempre t'ajuda.

0: Here comes the rain.
1: Here comes the rain.
0: Aquí arriba la pluja.
1: Here comes the rain.
0: M'encanta aquesta cançó.
1: Here comes the rain.
0: És dels anys 90 i és dels Mavericks. I en el nostre grup de Facebook, Cocodril Club, per cert, ja t'hi has agregat, la Montse Ochoa ens diu... El teu passat sempre és el teu passat. Fins i tot, si l'oblides, ell et recorda.

Aquesta cançó es diu senzillament You. Tu. I venia a dir el que tu ja saps. Que sempre estàs a la meva ment. Eren els inicis dels anys 90. I You and Me. La ballàvem. Era Ten Sharp. Un One Hit Wonder. Un grup d'un únic èxit, però meravellós. I Homero Expósito deia: para cantarle al amor no hace falta experiencia. Se forma un nudo entre los dos y lo demás va sin letra.

Aquesta és la teva cançó. Your Song. El primer èxit d'Elton John a principis dels anys 70. Tampoc l'hem oblidat mai. Són les meves balades preferides, que espero que també alguna sigui de les teves. O que hagis descobert una cançó que es pot convertir en la cançó de la teva vida. O que hagis escoltat alguna que fa molt temps que no escoltaves i que ja tenies oblidada. Ja saps que si vols comentar-me o demanar-me qualsevol cosa, pots fer-ho per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. M'escrius?

Aquesta és una cançó d'amor diferent. Era dels temps, sí, els 10 centímetres cúbics, de mitjans dels anys 70. I es deia, ja no estic enamorat de tu. Per cert que volem saludar la gent que viu sola, que cada vegada en són més, oi? Recordant una reflexió d'en François Bersani al nostre grup de Facebook Cocodril Club. Diu, la más feliz de todas las vidas es una soledad atareada.

Just the way you are. No m'invento res si aquesta forma part d'aquesta selecció tan especial de les meves balades preferides. Perquè també és una de les balades preferides per mig món i per la majoria de musicòlegs. Una passada d'en Billy Joel. Va haver-hi un moment a mitjans dels anys 70 que per les circumstàncies a mi també em va arribar a agradar alguna d'aquelles cançons que ens arribava des d'Itàlia.

0: Claudio Baglioni. Espero, Coco, que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Aquest sempre és el meu desig, des de fa una mica tona més de 23 anys. Al cap i a la fi, la música és aquell lloc en el que tots coincidim alguna vegada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui un especial amb lents d'or per ballar de dos en dos. Són les meves balades preferides de tota la vida. Bé, tampoc hi poden estar totes, evidentment, el temps és limitat, però no pot faltar alguna dels Beatles.

0: In My Life és una cançó extraordinària. Una de les primeres dels Beatles, que per cert, per una marató de TV3, van adaptar al català respectant molt bé la lletra original, Els pets de Lluís Gavaldà. Parla de la meva vida. I es volen recordar de tots. De tota la gent que ha tingut alguna cosa a veure. De tots els amors i desamors. I també dels amics. Els que encara hi són i els que ja no. Maite Díaz-Oro, al grup del Facebook Cocodril Club, diu: Me atacaron los recuerdos y no supe cómo defenderme.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Això sí que és un somni.

Això és un eclipse total en el cor. La veu inconfusible de Bonnie Tyler. En aquest especial balades, les meves més especials. Gràcies per estar en connexió.

Total Eclipse of the Heart. Era la versió maxi, la versió de luxe, des del 84. Bonnie Tyler. T'ha passat alguna vegada d'estar a la ciutat envoltat de gent, però tu sentir-te sol?

0: Sí, era Neil Young, des del 1972 i el seu Heart of Gold, Corazón de Oro. I és que, com diu la Merche Navarrete al grup del Facebook Cocodril Club, el grup dels seguidors d'aquest programa, la música no tiene fecha de caducidad. La emoción que te produce una canción en el corazón está más allá del tiempo. M'imagino que moltes d'aquestes cançons s'han tornat persones quan has tancat els ulls mentre les escoltaves. Però abans de l'última d'aquestes balades d'or preferides, vull agrair públicament als companys de doblatge, de ràdio i de publicitat que han col·laborat amb les seves fantàstiques veus en els indicatius d'aquest programa des que va començar l'octubre de 1993. Salvador Vives.
1: Esto es Hasta luego, cocodrilo. Un programa de Albert Maya.
0: I la nostra cançó la va cantar Ernesto Castaño. Hasta

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per preferir-nos una vegada més, si ets dels habituals, d'aquest temps de ràdio musical revival, d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93 i contra tot pronòstic continua endavant. I molt benvingut si ets dels nous incorporats. Algú va dir... que pren per a tu els consells que li dones als altres. Quina cançó ens aconselles compartir plegats?
3: Hola, Albert, m'encanta el teu programa. L'escolto tots els dissabtes. Soc la Marisa del Poble Nou i m'agradaria que em posessis alguna cançó de Neil Diamond, perquè no en sento gaires en el programa. Moltes gràcies, i endavant.

0: Mil Diamond. M'han deixat escollir i no sabia què fer perquè m'agraden tantes d'ell. Però he pensat que aquesta Crunchy Granola Sweet era fins i tot una cançó apropiada per aquella secció de cançons que ens donen bon rotllo. Recentment s'ha estrenat una pel·lícula que té com a protagonista Neil Diamond, tot i que ell no surt, però surten les seves cançons interpretades per una parella real. Tota la història, tots els detalls de la història estan basats en fets reals. La pel·lícula es diu com un dels seus grans èxits, Song, Song, Blue, i a Espanya li diuen com a subtítol Canción para dos. Molta música de Neil Diamond, una pel·li realment recomanable, en alguns moments comèdia, en altres drama. Neil fa pocs dies ha complert 85 anys. Ha escrit i interpretat tantes bones cançons. Per exemple, 38 de les seves cançons han estat en el top 10 del Billboard, és a dir, entre les 10 primeres. Veu de tessitura perfectament modulada. Malauradament, des de 2018, Neil Diamond pateix un problema de Parkinson que el va obligar a retirar-se dels escenaris, però ha fet alguna aparició sorpresa i, malgrat que aquesta malaltia neurodegenerativa afecta el moviment i la parla, ha cantat alguna de les seves cançons en homenatges en directe. Bueno, ja saps que perquè volies o per casualitat has connectat amb el Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar íntegrament o per fragments en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a plataformes com iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I quan voles en avió, i quan vas en tren, i quan passeges, i quan condueixes, no perdis la sintonia. L'emeten 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris, per la FM i algunes també per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Saps que fa algunes setmanes que entre tots estem fent una cinta? Bueno, és que la ràdio és el mitjà, continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I ens hem imaginat una mica més joves, només una mica, eh? Ens hem imaginat que estem als anys 80 preparant un viatge que pot ser fantàstic, un viatge en cotxe. Però, entre d'altres coses, no pot faltar una cinta que estem gravant. I et demanem quina cançó posaries en aquesta cinta que fos dels anys 60, 70 o 80, perquè el viatge el farem ara, els anys 80, entre tots. I hi ha molts amics que estan prenent nota i que estan gravant aquesta cinta de veritat, perquè tot torna en aquesta vida, de la mateixa manera que l'altre dia un expert em va dir que no tan sols han tornat des de fa alguns anys els vinils, sinó que ara tornaran els CDs. I els cassets no han marxat mai del tot, perquè també, en comparació a artilugis digitals actuals, els cassets també tenen les seves avantatges. Podríem fer un debat d'això, però rebem el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Inma Arce, d'Igualada. Diu: Albert, t'he fet cas i he buscat les meves velles cintes de casset. Ja no recordava ni on les tenia, però estic contenta de no haver-les llançat. M'he sorprès de que el radiocasset encara funcioni bé després de molts anys de no posar-lo, i ara mateix estic escoltant una de les cintes que m'he trobat i la primera sorpresa va ser una cançó que havia oblidat totalment, però quan la vaig gravar m'agradava molt i em sembla que no ha sonat mai en el programa. Molta energia per seguir fent el Coco, que ens alegra la vida. Ah, doncs moltes gràcies, Imma. La cançó és dels Waterboys. Algú se'n recorda dels Waterboys? Van fer poques coses, però algunes notables, com aquesta de 1988, que es diu Fisherman Blues.

0: quin caliu que donen els violins a una cançó, no? M'encanten. I m'ha agradat molt Imma Arce d'Igualada recuperar aquest tema que havia posat molt en el seu moment, el 1988, per la ràdio, però després, és veritat, no ha sonat mai el coco. El disc és del 1988 i la banda The Water Boys, els nois de l'aigua, es va formar a Londres, però tenien músics d'Escòcia, d'Anglaterra i d'Irlanda. I aquesta cinta que estàs gravant està pensada per autopistes, per carreteres de corbes, per la muntanya, per la costa. Imagina't el que vulguis, perquè això que escoltes només és ràdio. Només. Però ens agrada. Ens agrada molt, com el rock and roll.
1: I tu! Deja todo y fíjate en esto. El sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rockañero de Madness. ¡Un paso adelante!
0: I unes gotetes d'escar...

hem escollit com a introducció el correu que hem rebut a aquest èxit dels Madness, que es va dir Un Paso Adelante, que era pràcticament instrumental, però que ells, les poques coses que deien, les deien en castellà. El 1982. En Jordi Josa, des del cocodrilclub@gmail.com, ens diu en el seu e-mail: pel casset, Our House dels Madness. Molts records em duen. Salut, amb dos dits, des de la meva Olivetti Estudi 46. Vols dir que s'ha escrit el correu amb una màquina d'escriure? Doncs ja m'explicaràs com es fa això, eh?

ens està quedant un casset molt xulo, eh? Amb totes les vostres propostes. Estic esperant la teva. O és que encara t'ho estàs rumiant? Oscar, és que decidir-te només per una és una responsabilitat, eh? Home, pensa que segurament aquesta cinta, si el viatge és llarg, la posaràs diverses vegades, l'escoltaràs més d'una vegada. Però bueno, si t'agrada la cançó no hi ha cap problema, ja saps que jo quan m'agrada una la poso 7 vegades seguides. I em fa sentir bé. Però després, al cap d'un temps, recordaràs aquella cançó vinculada al viatge. Digue'm quina posaries, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Jordi Josa posaria aquest Our House, la nostra casa, dels Madness, una banda de Londres que van fer el revival de l'esca. Però ara, des de Banyoles, ens escriu Antino Soriano, que ens diu: bon dia, Albert. Per la meva feina, a vegades, he de conduir relativament a poc, perquè he de fotografiar paisatges. I sense fer la guitza a altres conductors, que lògicament volen anar més de pressa, em bellugo per carreteres secundàries. I en aquestes circumstàncies, la música que escolliria per la casset seria suau. American Tune, de Paul Simon. Una cançó que sempre he trobat que porta un toc transcendental com d'himne. Parla del Mayflower i de l'Estàtua de la Llibertat, però és, a parer meu, una melodia deliciosa amb una combinació d'acords complexa i encertada. Doncs moltes gràcies, perquè a més no ha sonat mai en el programa i realment és, com diu el seu títol, una melodia americana, American Tune, però que és una melodia maca. De l'altre tema que em proposes m'ho estic rumiant, però de moment prefereixo no posar-lo en pràctica en el programa. És una idea original, però no el considero adequat.

0: American Tune, una melodia americana que Paul Simon va publicar el 1973. Ara Paul té 84 anys i està retirat, però és la cançó que ha sonat per primera vegada en el programa perquè és la que posaria la cinta de casset Tino Soriano des de Banyoles per als viatges que ell fa, li aniria molt bé. Digue'm la teva. Seneca fa molts i molts anys va dir: patim més en la imaginació que en la realitat. Tenia raó el Seneca aquest, eh?
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Aquí estem. Intentant sempre acariciar la teva memòria. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Perquè hi ha tantes bones cançons que val la pena descobrir o recuperar i, en tot cas, tornar a gaudir. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu electrònic des de Badalona d'en Josep Torres, que ens diu: hola Albert, la meva cançó especial és Bajo la luz de la luna, de Los Rebeldes. Em recorda una nit de concert molt maco. En ella vaig conèixer la Sílvia i vam passar junts 3 anys meravellosos. Una abraçada des de Badalona, t'escolto sempre des de fa molts anys. Gràcies, Josep. Aquí estan els meus amics, amb Carlos Segarra al capdavant. Aquesta cançó s'hagués pogut composar i publicar als anys 50 o 60, perquè sembla d'aquella època, però en realitat els Rebeldes la van publicar l'any 89.

com són els rockeros quan es posen a fer balades, eh? Bajo la luz de la luna, que ens demanava Josep Torres des de Badalona. D'un dels grups de pop-rock més veterans de l'estat i format a Barcelona, creador d'alguns himnes de la nostra generació.

I aquest és el Coco. El programa de ràdio que porta la música de la teva generació. Bueno, però l'èxit més comercial de Los Rebeldes va arribar a l'estiu del 1988 amb Mediterráneo.

Carlitos agarra al capdavant de Los Rebeldes. Ha fabricat molts èxits, però quina cançó li hagués agradat escriure a ell? Ara mateix li preguntem.

0: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial. Carlos Segarra, Los Rebeldes. Hola.
1: Com estem?
0: Hi ha alguna cançó en especial que a tu t'hagués agradat escriure? Tu que has escrit algunes de les cançons més inoblidables de la història del rock que s'ha fet en aquest país. Una que t'hagués agradat firmar com a autor de lletra i música.
1: Doncs mira, si fos de rock espanyol, una cançó que sempre li faig broma al meu company Gemma Urrutia, de Gabinete Caligari, li dic que le odio porque Cuatro Rosas la tendría que haber escrito yo. És una cançó que em fa molta ràbia per l'estil. I una cançó no espanyola que m'hagués agradat escriure, que és d'aquestes cançons, si un dia no tinc el dia molt alegre, me alegra el dia a lo Clint Eastwood, és Twist and Shout dels Beatles, composada pels Isley Brothers, però m'agrada, m'agraden totes dues, però dels Beatles, lògicament, va ser la que vaig sentir primer, i és d'aquestes cançons que em donen energia per un dia o en un baix moment, i també m'agradaria que fos meva. Els autors els hi regalaria, però que ponga Segarra.
0: Això, doncs escoltem les dues. Una bona recepta per arreglar el dia si algun oient ara mateix està una mica xunco, eh?
1: Go ahead, punk, me my day.
0: Gràcies, Carlos, una abraçada.
1: Fins una altra.

Quatre Roses, publicada el 1983 amb Gabinete Caligari, amb Jaime Urruti al capdavant de la banda, és la cançó que li hagués agradat escriure a Carlos Segarra, convidat nostre, líder de Los Rebeldes, però també diu que li hagués agradat escriure el Twist and Shout dels Beatles, i diu molt bé que en realitat era original dels Ashley Brothers. Doncs sí, així sonava.

sí, ens agraden molt les versions i també lligar les coses. Ja veus quina història ens estem muntant, Josep Torres, gràcies a la teva proposta des de Badalona d'escoltar Bajo la luz de la luna de Los Rebeldes i de 1989.

Qué barbaridad, al 2002 i de Jaime Urrutia, el líder de Gabinete Caligari en solitari. És la cançó que ens demana Feliu Max, que no ens diu des de quina localitat ens escolta, però també va ser la primera que va destacar com la primera de les seves tres especials quan el vam entrevistar, Jaime Urrutia. I ara rebem un correu d'en Carles Roca des de Barcelona que diu que aquesta és la seva cançó més especial. Diu, em recorda una nit molt maca a Cadaqués. La vam posar en un bar musical i jo em sentia feliç al costat d'ella. Oh, Shine a Little Love, 1979, la Elo.

Shine a little love. Brilla un petit amor. La fantàstica Elo, la Electric Light Orchestra del 1979. La cançó d'en Carles Roca de Barcelona. Per cert, una cançó que va ser utilitzada a mitjans dels anys 80 per anunciar les cintes de casset Sony. I abans de marxar, una mica de ballaruca. Els més ballats de la història. Enviem un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com, sisplau, i em dius una cançó que t'hagi fet ballar. Ah, sí, fa. Suposo que moltes, però digue-me'n una, que és, aquesta és la gràcia. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Pagès, que ens diu que ens escolta des d'Olot i que la música que més l'ha fet ballar a la disco ha estat Sister Golden Hair de Spanic, a la nau de Banyoles. Gràcies per aquest programa que fas, és genial reviure en vells moments, Sílvia Pagès. Doncs aquí que ens agraden les versions, seria imperdonable que abans d'escoltar aquesta que et va fer ballar tant a tu a mitjans dels anys 90 quan va sortir, no escoltéssim la versió original. Per si no la coneixies, i si la coneixies, continua sent una delícia. Era el grup Amèrica. Aquí es va dir Hermana Pelo Dorado, Sister Golden Hair.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

There is no time. Can't you see? There is no time.

I'm your DJ. Best music in town. Number one in all the charts. DJ.

0: instal·lacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: ¿Qué te llamo, viejo?

sí, sí, sí. Encima le gusta a mi Jenny. Ed, bueno estar.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: Saludem en Miquel Creixell i marxem de ruta. Què tal? Com estàs?
5: Bon dia a totes i a tots.
4: Perquè molt ja bé, sabeu, doncs, que amb en Miquel doncs, hem estat fent aquests últims mesos un recorregut històric, també cultural, per una zona de la ciutat, aquella que ens porta, diguéssim, pels barris de la zona nord, no? Centre,
5: exactament,
4: Casagema...
5: Exactament, en direcció Montgat, per entendre'ns.
4: En direcció Montgat. I ara virem cap a l'altra banda, anem
5: en
4: cap a la
5: Badalona
4: Barcelona.
5: Sud. Per això li diem Badalona Sud.
4: Badalona Sud. Partirem, de totes maneres, de la plaça de la Vila, no, Miquel?
5: Exactament. Però avui ja no diem res de la plaça de la Vila perquè ja ho vam comentar l'altra vegada. Ja agafarem, doncs, un carrer que actualment es diu carrer de Sant Anastasi.
4: Actualment, perquè abans com es deia?
5: A veure, abans què passava en aquell carrer? En aquell carrer, doncs, la Guàrdia Urbana va agafar...

0: el sistema de que la gent que anava en situació una mica complicada per haver begut massa vi, doncs perquè els hi passés a la mona, per entendre'ns, agafaven un pot de calç, un pinzell, i els feia, doncs, pintar una estona una paret que hi havia al final del carrer amb aquell pinzell i la calç.
1: Ah, sí?
0: Aquell carrer es va anomenar el carrer del pinzell.
1: Ah, carrer del pinzell.
0: El carrer del pinzell.
1: No. Mentre els hi passava la mona...
0: Exactament. És un sistema, doncs, útil i pràctic de fer passar la mona. Llavors, es va dir carrer de Sant Anastasi, sembla ser perquè hi va haver una pesta mitjans del segle XIX, es va fer una pregaia i sembla, doncs, que no hi va haver més problemes i, amb agraïment, els veïns li van dir carrer de Sant Anastasi i l'Ajuntament ho va recolzar. Clar, qui va ser Sant Anastasi? És que aquí teníem un problema inicial. És el nostre sant, el nostre copatró.
1: Copatró.
0: Però també és el de Lleida. Uh-huh. I n'estan molt orgullosos.
1: I nosaltres?
0: Exacte. Però és que aquest senyor era de l'època romana. I és que entre Lleida i Badalona hi ha molta distància en aquella època. Doncs bé, a veure, hem vestit una mica una història que era un centurió romà que estava destinat a Lleida i que es va convertir al cristianisme. I allà a Lleida ho van descobrir i haver-se convertit al cristianisme era un delicte en aquella època de persecució. I no sé exactament com, bueno, no ho sap ningú, al final es va fer el judici a l'antiga Bétola, a Badalona, i va ser executat a la ciutat de Badalona. I així Lleida i Badalona estem...
1: Comparteixen estem, vida exacte, i mort del mateix patró.
0: Compartim sant, patró. Sí, perquè si tu vas a l'Ajuntament de Lleida, la paella, en un lloc preferent, tenen un vitall preciós de Sant Anastasi, o sigui que ells, per ells també és el seu sant patró.
1: Molt bé.
0: També hi havia la tradició de que en el, de la vila, al carrer Fluvià en concret, hi havia un ametller, que el dia de Sant Anastasi donava unes ametlles que, si les obries, eren de color vermell. Per què? Perquè sota aquell ametller es deia que hi havia...
1: Que és on l'havien executat.
0: Les restes, les despulles de Sant Anastasi. Tot això són històries, potser en Joan Rosàs, el nostre historiador, ens ho contradiria molt. Mm-hmm. Simplement són coses que s'explicaven.
1: Molt bé, una mica de llegenda, que sempre va bé,
0: exacte.
1: Així que ens plantem al carrer de Sant Anastasi, eh?
0: I allà tenim coses molt interessants a veure. Uh-huh. Només començar l'edifici tan tradicional del Círcul Catòlic, sí. En un principi d'una entitat claríssimament religiosa, avui en dia, doncs, la cosa ha canviat, i tenim en el carrer Sant Anastasi, a la façana del Círcul, uns esgrafiats. En no masses bones condicions, però
1: allà... Sí, mirava ara fa poc i és veritat, no?, que sorprèn veure, doncs, noms com Baldomer Solà, Calderón de la Barca, no sé, no m'equivoco.
0: En el seu moment devien lluir molt, avui en dia...
1: Clar, estan ja en unes condicions...
0: Un arranjament.
1: Un repasset a la façana no estaria malament, oi?
0: Però bé, si no us hi heu fixat, us poso deures per quan passeu per allà. Hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, perquè aquella entitat abans estava dedicada a la Verge de Montserrat. Uh-huh. Fixeu-vos que a sota de la imatge de la Moreneta hi ha un escut. Aquell escut és l'única resta que queda, que jo sàpiga, a la ciutat de l'antic escut de Badalona. No teniu pèrdua. Sota la Mare de Déu, l'escut. L'antic escut de Badalona.
1: Molt diferent a l'actual?
0: No massa, però... Uh-huh. A veure, es veu que no és el mateix. L'actual va ser dissenyat a començament del segle XX per Domènec i Montaner, un treball de joventut de Domènec i Montaner, o del seu equip. Però bé, l'antic és aquell. M'han dit que hi ha algun altre indret de la ciutat on es pot trobar, però jo de moment només l'he vist allà, sota la Moreneta. Quan hi passeu, us hi fixeu.
1: Molt bé. Seguim el Círcul Catòlic.
0: Sí.
1: Alguna cosa més a dir d'aquest edifici?
0: No, seguim cap amunt. Seguim cap amunt i trobem un que posa a la façana Societat Coral La Badalonense. La societat coral més antiga de Catalunya.
1: 1852.
0: Sí.
1: Any de fundació.
0: 57. més o menys, per aquella època. A mi m'ha sortit, em sembla, que es va legalitzar el 57.
1: Eh? Ara llegia els teus apunts, eh? Va ser fundada a Badalona el 1852, arran de trobades d'una colla d'obrers, menestrals i pescadors.
0: No, però és que no va ser la badalonense.
1: Ah.
0: Va ser el cor de Badalona, aquest.
1: Ah, va ser el cor de Badalona.
0: A veure, posem en situació la gent. Josep Anselm Clavé, la persona que té més carrers dedicats a Catalunya. Aquí a Badalona també, carrer d'Anselm Clavé. Doncs bé, aquest senyor es va preocupar per la situació dels homes, dels treballadors, quan deixaven de treballar, com consumien les hores de lleure, a la taverna, jugant, bevent, com arribaven a casa seva, en quines condicions, molt malament. Per tant, va
1: després
0: pensar...
1: Després de passar pel carrer del Pinzell, no?
0: Alguns passaven pel carrer del Pinzell. Doncs va pensar, bé, donem una solució perquè aquesta gent s'enriqueixi una mica. I va ser quan en Clavé, que venia molt a Badalona perquè hi tenia novieta, hi tenia una novieta, doncs va decidir començar a fundar aquests cors d'homes. Els cors de Clavé van ser d'homes fins molt entrat al segle XX, només d'homes. I el primer que es va fundar va ser el cor de Badalona i posteriorment a la mateixa ciutat altres societats, la Coel en Alba i la Coel de Badalonense, que sembla que la data oficial legalitzada és el 1857, si no tinc la informació mal posada. És la Coel en actiu més antiga de Catalunya, el cor de Clavé més antic.
1: Molt bé, doncs això pel que fa a la societat coral la badalonense, eh?
0: Exactament.
1: Ha rebut aquesta societat Creu de Sant Jordi?
0: Sí, tant que sí.
1: I també el Círcol, o no?
0: Vols dir que no n'estic segur? Deia que sí, és possible, eh? Però no n'estic seguint, no ho tinc aquí anotat.
1: Em vol sonar la cosa, eh? Vinga, ja que estem aquí, què fem? Creuem i anem cap a dalt la vila,
0: sí,
1: altra vegada?
0: Sí,
1: carrer
0: pujar
1: de la costa.
0: Sí,
1: toca caminar.
0: Anem a dalt la vila, però a la part sud, eh? A la part sud. Però abans arribem a la Via Augusta.
1: Ah,
0: hòstia, això sona cert. Molt, no? Via Augusta.
1: Sí, sí.
0: A veure, era la gran autopista de l'època romana.
1: Que ara es reformarà, també, amb aquesta pacificació del carrer Francesc Layret, que suposa
0: però
1: també...
0: Però aquesta no és la romana.
1: Canvis...
0: Aquesta no és la romana.
1: No, a Via Augusta.
0: Exacte. La romana era una autopista que unia Roma amb tot l'imperi. Era la més important carretera romana. I a veure, passava per aquí, on ara li posem el nom de Via Augusta, o passava per un altre indret proper. Tampoc ho sabem amb certesa. És més, en un principi l'Ajuntament va posar així, molt pomposament aquí, Via Augusta. Posteriorment, les plaques s'han reformat i diu, carrer de la Via Augusta. Eh? Sí, no hi ha tampoc certesa que la Via Augusta passés per allà. Però bé, és un record d'aquesta via de comunicació tan important. Deixem la Via Augusta i pugem pel que diuen que és el carrer més antic de la ciutat.
1: El més antic?
0: Diuen.
1: El carrer de la Costa.
0: El carrer de la Costa, amb una forma molt peculiar, fa molta pujada, i la forma del terra, la forma del sol, també és molt peculiar, arrodonida. El paviment que hi ha actualment és molt nou. És renovat fa potser 5 anys.
1: És aquest que té forma com de panxa,
0: exacte,
1: no? Una mica.
0: Exacte, forma com de panxa. I, esclar, es diu que facilitava la baixada dels pescadors, les seves barques i els seus ormeigs,
1: Cap a la platja,
0: que diuen que estava molt més cap endins que no està allà. Diuen, jo hi he arribat a sentir dir que arribava l'aigua al museu. Em sembla una mica exagerat, però bé, que estava més cap aquí, segur. I per allà baixaven els pescadors, perquè Badalona era un poble de pescadors. I quin era el poble de Badalona? Allà dalt la vila.
1: L'antiga Bétoló de la vila, posteriorment.
0: Allà dalt la vila. A baix que hi havia alguna barraqueta aïllada, però a baix no s'urbanitza fins al segle XIX, claríssimament.
1: I menys si tenim el mar tant a tocar, no? Que clar, hem de pensar que l'orografia
0: era
1: diferent, eh? Per tant, carrer de la Costa, important, eh? També aquest carrer, que encara és una joia que es manté a la ciutat. Anem cap a la plaça de Pau Casals?
0: Exactament. Que és una plaça que en realitat... popularment se li diu de Sant Sebastià.
1: És aquesta plaça per ubicar una miqueta, no?, els nostres oients, que queda com a darrere de l'Hospital Municipal.
0: Ah, exactament.
1: A darrere de Cal Amigó, que ara és aquest edifici que alberga la seu, diguéssim, les oficines de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, que és l'empresa que gestiona, doncs, els CAPs, l'hospital, i que per la part del davant s'hi ha fet recentment una zona també ajardinada, i al darrere ens queda ubicada aquesta plaça de Pau Casals.
0: Que en realitat se li diu Cal Amigó, però el nom, diguem-ne, tècnic primer va ser Casa Jaume Botell, que si no m'equivoco era el sogre del senyor Amigó. O sigui, era una cosa familiar. Però, esclar, com que l'Amigó, i a nivell arquitectònic...
1: Va ser arquitecte.
0: Va assolir tanta fama, en va ser l'arquitecte, doncs, Cal Amigó. Avui en dia, els badalonins en podem...
1: Arquitecte de moltes de les edificacions,
0: de moltes,
1: diguéssim, antigues que tenim a la ciutat.
0: Sant Josep, Santa Maria, etcètera. És una casa molt maca, modernista, medievalista, ja barreja dels dos estils, i avui en podem gaudir com a mínim del seu, del seu jardí.
1: En alguna ocasió la podeu visitar coincidint també amb el Festival d'Arquitectura Barcelona 48.
0: Exacte.
1: Open House, no? 48 hores Open House, perquè se'n fan visites guiades també i val la pena veure-ho.
0: I si ens posem a la plaça de Pau Casals, doncs hi ha una font també dissenyada pel senyor Amigó. És que el senyor Amigó ho dissenyava tot en certa època. Que aquesta font, el senyor Amigó, el mateix any que la van col·locar, que va ser el 1922, en va dissenyar una altra a la plaça del Sol. Inexistent ja. Ja s'ha perdut. Però pràcticament exactament iguals les de la plaça de Sant Sebastià o Pau Casals i la plaça del Sol. També del senyor Amigó, naturalment.
1: Molt bé. Ara ens condueixes cap al carrer de les Eres. Quin és el carrer de les Eres?
0: Però primer pugem, perquè pugem fins a la plaça, fins al carrer de Barcelona,
1: sí,
0: seguint el carrer Sant Sebastià, aquest sí que es diu oficialment de Sant Sebastià, i al final, i no fa pas massa, hi ha un impactant i molt ben fet mural.
1: Un mural dedicat a Pompeu Fabra, no?
0: Que no estava previst, perquè això es va incorporar després,
1: sí, això és el carrer Sant Sebastià, aquell carrer.
0: Exactament, és el carrer Sant Sebastià. I llavors, tombem una mica en direcció cap a Montgat, una mica només, i anem al carrer de les Eres. I baixem fins al carrer de les Eres. I allà, al final del carrer, veiem un lloc abandonat amb quatre pedres, hi ha una reixa, i la paret d'una de les cases de dalt la vila en forma semicircular. Estem en l'única resta que queda del segon teatre romà trobat a Catalunya. Allò és el teatre romà de Bètolo. Només veiem quatre fonaments i una paret semicircular que és la cavea, la gallada principal. La resta està soterrat. I em molt entemo que no ho veurem mai en superfície, però sí que el museu, en aquell audiovisual tan interessant que es passa a les Termes, em pots fer una idea completa d'aquest teatre romà.
1: Que parlem d'una construcció que del segle I abans de Crist?
0: Sí, possiblement.
1: Sí?
0: Possiblement. I queda el de Tarragona només, I també bastant amagadot, el Teatre Romà de Tarragona i el de Badalona. No n'hi ha més a Catalunya.
1: Molt bé. Doncs una ubicació en el temps, aquest segle I abans de Crist, que ens ubica, doncs, en una antiga Bètolo, on hi havia una població aproximada de 3.000 habitants a la ciutat de Badalona, perquè ens en fem una idea també de quines eren les persones, no?, el gruix de persones que podien gaudir d'aquest teatre romà. Ho hem de deixar aquí, ens quedem al carrer de les Eres, seguirem avançant amb aquesta ruta que ens porta cap a la Badalona Sud.
0: I anirem cap a Barcelona,
1: Anirem cap a Barcelona, i per tant haurem d'emprendre el carrer de Barcelona.
0: Naturalment.
1: Que ja ens indica aquest nom. Moltíssimes gràcies, Miquel, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: Avui el Mirador ens visita una veu molt reconeixible, sobretot pels consumidors de ràdio. Ella és comunicadora, és guionista, és també ara escriptora i aquests dies presenta nou llibre. Parlem de l'Elisenda Carot, que acaba de publicar La mare dels ous, una història que gira al voltant de les relacions familiars, les mares i tot allò que sovint queda sota la superfície, que no se'n parla o no se'n parla com a mínim prou. Avui volem aprofitar per conèixer millor el llibre, però també la seva autora. Elisenda, què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, com estàs tu? Gràcies per rebre'm.
1: Molt bé, a tu per acompanyar-nos. Sempre, com fem aquí al Mirador, ens agrada conèixer els nostres convidats també a través de música, que diuen alguna cosa doncs, de la seva persona, no sé si en aquest cas del llibre o del moment que relata, no? O que fa una fotografia a aquest llibre d'un moment vital que és crucial, no? També. I tu ens proposaves aquesta.

0: Tu li dono quina energia, no, que arrenquem? Perquè aquest tema ens proposaves.
1: Mira, doncs no sé, te'l proposo, a veure, te'l vaig proposar perquè la Beyoncé és una tia que m'apassiona ella, m'apassiona la força, m'apassiona la perfecció, m'apassiona la delicadesa i dedicació amb què fa les coses. Crec que és un prodigi de la natura. Crec que ha estat... Mira com brilla, tot i que ha tingut senyors al seu costat que crec que no li han fet favor, però és tan força de la natura que brilla, tingui qui tingui al seu costat. I aquest tema, no sé per què, em dona una força increïble i és, recordo, dels primers temes que li vaig posar quan estava embarassada. Saps allò que et diuen, posa la música a la panxa, que així ja la sent, no sé si la sentia o no, però és una de les cançons que jo li posava a la criatura.
0: Molt bé. I això es comparteix, quan es fan grans, també?
1: La música.
0: Aquests temes musicals que ja els hi posem quan són a la panxa. Com vius aquests primers dies amb el llibre al carrer? Quin és el retorn que has tingut?
1: Mira, el retorn és molt positiu. Avui mateix veia, em passava en un Instagram d'una noia que és editora i a més fa crítiques i ressenyes de llibres, i deia, més enllà de l'estil, que t'agradi o no, perquè sí que és veritat que és un estil molt còmic, no? és més un guió que una obra de literatura, i de fet a l'inici ja ho dic, no? Que no pretenc guanyar un Ramon Llull ni cap mena de premi.
0: És molt manual, no?
1: És molt manual, està escrit com en forma d'articles, és una articles / guions d'humor, no? I com em sento? Doncs això, aquesta noia feia una crítica molt positiva i deia, ostres, m'està acompanyant moltíssim en el meu postpart. Ella està en ple postpart, ara he estat tafanejant i veig que té una criatura de mesos, no? I deia, ostres, realment us el recomano perquè acompanya moltíssim. I ara fora amb una teva companya, deia, què vens a fer, no? I dic, això del llibre, ah sí, ho vam comentar a la reunió d'ahir. I em deia, ostres, és que jo el meu postpart em sentia molt boig, em sentia molt sola. I deia, doncs precisament això és el que estan destacant les lectores i és pel qual vaig fer el llibre. Per tant, el feedback que estic rebent és exactament el motiu que va motivar el llibre, amb la qual cosa, resposta superllarga, amb la qual cosa superfeliç de rebre aquest feedback.
0: Que et treu una mica de la closca, no? Que quan vius el moment et penses que només et passen a tu.
1: Exacte.
0: I de cop i volta agafes aquest llibre i veus que...
1: Que només et passa a tu, que no passarà mai, que és un drama, que estàs mig folla, i aquí veus que hi ha algú més foll que tu.
0: Que he generalitzat, eh?
1: Exacte.
0: Perquè encara no l'hagi llegit, no? Una mica què hi trobaran, aquests una mica capítols, no?, que deies a la mare dels ous, perquè tampoc cal llegir-lo tot d'un, no?
1: Tampoc.
0: Et pot acompanyar en les diferents etapes.
1: Correcte. Jo vaig voler-ho fer així capitulat i molt independent, perquè cadascú que es trobi amb un problema amb la lactància acudeixi als 4 capítols de la lactància, que no li dorm la criatura, que se senti acompanyada, amb que són moltes en què no ens dorm. I al final de cada capítol també incloc un quadre d'informació que és el fruit d'una recerca incessant, perquè a més quan ets una persona que tens ansietat el que fas és buscar, de vegades a fons no gaire fiables, per tant jo us dono aquí fons.
0: He fet una tria,
1: aquí he fet l'exercici periodístic, que trobareu fonts verificades i fiables on podeu recórrer en moments de desesperació, que és el subtítol del llibre, no? Però què trobareu? També és un llibre d'humor, perquè se l'està llegint gent que no té criatures i riuen igualment. Per tant, l'humor, que és com universal, o que ens uneix a tots, no és universal, hi ha molts tipus d'humor, que ens uneix a tots, també és una manera d'entomar aquest llibre, no? De dir, vull llegir alguna cosa que faci riure i vull conèixer més, en aquest cas, les persones que es troben en aquest període del puerperi, no?
0: Uh-huh. Abans deies, no pretenc amb ell guanyar un Ramon Llull. De fet, el llibre dius que sents molt respecte, no?, per la figura dels escriptors, per l'ofici d'escriure, no? I que fins ara no havies donat el pas, diguéssim, de publicar el llibre, no?, de guions, sí que n'has fet doncs, un munter, no? Què és el que una mica t'ha fet canviar d'opinió? No? Per què aquesta temàtica sí?
1: Mira, tu ho has dit bé, és la temàtica, perquè jo segueixo dient que he escrit un llibre però no he fet literatura, és a dir, jo aquí estic fent un exercici periodístic i un exercici humorístic, no? Què és el que ha canviat de pensar que jo vaig parir el 2025? I vaig pensar, 2025 i encara estic tan tirada a nivell d'informació? Jo que em dedico a la informació, jo que parlo amb tothom, jo que tinc amigues que m'han comentat que si toma que si gira, he fet el llibre que a mi m'hagués agradat que m'acompanyés al meu postpart. Sobretot ja no tant a títol d'informació, sinó d'informació sobre com et sents, informació de com se te'n va el cap, informació de l'hiperfocus que tens en aquell moment, de sentir-te superestranya en el teu cos, en el teu entorn, et redefineixes una nova vida, no? I vas més perduda, de veritat, eh? I he fet el llibre que a mi m'hagués agradat tenir per acompanyar-me en moments, doncs, això li dic, no?, de desesperació, perquè realment hi ha molts moments, és una experiència preciosa, però també molt desesperant, no? Aquella ambivalència que conviu tota l'estona amb tu en aquells primers mesos de postpart. Per tant, l'he fet dient, vull ajudar. Per això quan rebo aquest feedback i em diuen m'he sentit superacompanyada, se'm posen els pèls de punta perquè penso que és exactament això la motivació del llibre, saps?
0: El que pretenia, eh? Qui és Elisenda? Quan no està escrivint, quan no està treballant, quan no està darrere un micro, és la que se'ns mostra, sí, en aquest llibre?
1: Absolutament. O sigui, em fa molta gràcia quan se llegeix gent que m'ho coneix molt. Una de les meves millors amigues, la Laura, que va ser de les primeres a llegir-lo, el va comprar prevent, i dic, bueno, a veure què faig, ja te'l regalaré. Se'l va llegir i em va dir, tia, és com està parlant amb tu. I de fet la cito a l'inici, que dic, quan parlo, no, del que és l'ansietat o de com jo sento l'ansietat, és una de les persones que em va dir, ostres, li dones tantes voltes al cap que funcionaries millor amb el 50% del cervell, no? I ella va ser també la que em va dir, és com estar-te sentint. L'altre dia la Pilar, una veïna també de dalt, que em va dir, és que és com si m'ho estiguessis dient tu, no? Uh-huh. O sigui, realment, més enllà de voler acompanyar algú, si algú té molta curiositat per saber com sóc, és 100% jo.
0: Aquí et mostres, eh?
1: Sí.
0: T'ha ajudat ahir, que me'l mirava així una mica en detall, pensava, no sé, si l'haurà ajudat a endreçar aquestes primeres vivències, no?, que tenim quan som mares.
1: Absolutament catàrtic. Absolutament catàrtic. Mira, recordo molt el capítol que es diu El Mataré.
0: I que vius aquest moment com un moment de caos, no? I que després, sí, aquí et queda capitulat i dius, que fàcil, no?
1: Mira, també és una càpsula del temps. També ho vaig fer una mica per això. Mm-hmm. Vaig pensar, algun dia en Guillem, quan sigui gran, li donaré el llibre i li diré, mira, el caos, la revolució tan meravellosa, no? El meravellós desastre, com diria Noques Grasses, que va suposar la teva arribada, amb els pros i contres, perquè també hi ha un capítol dedicat al naixement d'en Guillem, que no va ser precisament gaire bonic. Però vull que en el futur ho llegeixi i digui, que entengui una mica com ens sentim les dones que parim, i que entengui com es va sentir la seva mare amb la seva arribada, no? També és una càpsula del temps, perquè passa tan ràpid. Ara, ahir en Guillem va fer un any. Mm-hmm. I miro enrere i dic, tot el que em preocupava quan vaig escriure el llibre ara no té importància. Per què? Perquè vas cremant fases a una velocitat tan bèstia que és lo bo i lo dolent a la vegada. Lo bo perquè tot passa, lo dolent també, però el dolent és que passa molt ràpid i no ets capaç d'atrapar, no?, en aquests instants. Jo estic tota l'estona fent com fotografies mentals i cada dia m'acomiado d'un nen, perquè el dia següent és una altra criatura. És els passos dolç repetits.
0: De fet, ho dius, eh? Sembla que els segons una mica em passen i quan intento fer la fotografia ja m'arriba la següent, no?
1: Totalment.
0: En 3 mesos ja
1: totalment
0: trobo faltar el nadó de quan en tenia un, no?, només. De fet, volia demanar, abans has dit, no va ser gaire bonic, has utilitzat aquesta paraula, no?, el moment del naixement, perquè en aquest mateix moment, no?, a partir de que un és mare, un és pare, aprens aquest estimar incondicional, però segurament també aquest patir.
1: Horrible.
0: Que és incondicional també, eh?
1: És horrible. O sigui, jo no estava preparada per tornar-me a sentir vulnerable d'aquesta manera. Perquè, clar, tu vas per la vida, jo he estat mare amb 40, no? Vas per la vida dient, bueno, escolta, si tot s'acaba aquí, hem viscut bé, he treballat del que he volgut, he tingut amistats, he voltat, he girat, sents una mica com invencible, no? I el meu senyor, que per cert, badaloní, també se sentia així com molt invencible. I aleshores arriba una criatura i de
0: sobte... I sóc petita.
1: Dius, merda, és que ara no em puc morir. No em puc morir per ell i no em vull morir per no perdre'm aquesta criatura deliciosa que m'acompanya, no? I et tornes a sentir vulnerable i jo no estava preparada per sentir-me vulnerable d'aquesta manera una altra vegada. Això és molt bèstia.
0: Ara feia referència, et vas enamorar d'un badaloní, en Xavi Fernández, ell és el pare de la criatura, que l'anomenes Kiwito, eh?
1: El Kiwito.
0: En
1: sí, perquè tenia
0: llibre
1: aquells cabells de borrissol, sembla com un kiwi que se't cau darrere la nevera, doncs així sembla el cap del nostre fill.
0: I també, com tu, és un professional de la comunicació, eh? La teva parella és directora del Polònia, que just ha fet 20 anys i ara fa pocs dies també podíem parlar en aquesta casa amb ell, eh? Parles molt del teu company en el llibre, 50% responsable.
1: Sí, jo sempre dic, si aquest periple és duríssim i tot té... A veure, és duríssim, duríssim, duríssim. I jo tinc una parella que és corresponsable de veritat. Jo no vull saber què és passar un postpart amb una parella no corresponsable o pares, mares monomarentals, monoparentals. És una salvatjada. Sobretot penso en les mares que han parit, eh? Físicament, perquè estàs feta una braga. I penso, com carai ho fan? I tot i tenir una parella corresponsable... Els primers mesos hi ha un tema biològic que la criatura et demanda... Bueno, jo per començar donava pit cada 5 segons. Per tant, això en Xavi, per molt que intentava fer-ho, no podia suplir, no? I carregues molta més part tu com a gestant i com a lletant, no? Però no em vull imaginar el que és aquest viatge amb algú no corresponsable. Ah, el Xavi sí. El Xavi el que intentava fer era Ell sempre ho diu, sóc com un cambrer. Dic, sí, però has de ser un cambrer perfecte.
0: Alliberar-te.
1: Alliberar-me, no?, de coses superflues, no? Jo m'encarrego d'allatar la criatura, mantenir-la viva i donar-li de menjar. Tu fes tota la resta, no? Uh-huh. Que sovint el que no entenen algunes parelles.
0: T'ha convençut el teu company d'unir-te a la penya?
1: Absolutament, això sí? No ho puc dir, però perquè s'entren al Palau Blaugrana, però clar, jo ja tenia devoció.
0: En partits com el d'ahir és fàcil, defensar la samarreta i els colors verds i negres.
1: Home, hi hem anat més d'una vegada, a veure la penya. Vull dir, crec que aquest any he anat més a veure la penya que no pas a veure el Barça. Però sí, també t'he de dir que a mi la penya sempre m'ha agradat com a projecte esportiu, com el que significa per la ciutat, les persones de ciutats potser més grans, a veure, Badalona és enorme, però sí que teniu una identificació amb el club i el club té una identificació amb la ciutadania que no és habitual veure amb clubs més grans, no? Per això és una cosa que sempre he valorat de la penya.
0: Connexió, Sí. Dius una cosa, tornant al llibre, que ahir m'has agrapat un somriure, no? I que crec que vaig pensar, deu dir molt d'ella i també de la feina, no? I de com d'intrínseca portem aquesta professió, que dius que els fills són com una ràdio, que no sempre se sintonitza la primera, no?
1: Absolutament, i el meu fill és una ràdio que no calla mai, però sí, les que ens dediquem a això ho portem molt, molt a l'ADN, i també és curiós, quan t'arriba l'experiència, a mi, al meu cas, la meva maternitat, me n'he adonat que estimo molt la meva feina, però que no és la meva vida. Fins ara em definia molt la meva feina. I ara és evident que és gran part de mi, que la visc a tope, que no he afluixat, no he aixecat el peu de l'accelerador, però no vull que em defineixi només la meva feina. I la maternitat és una gran oportunitat per també redefinir-te, almenys a portes cap endins, no? Jo sempre penso, la meva besàvia o la meva iaia no sé ben bé de què treballaven i me les estimo amb bogeria, no? I m'agradaria que el meu fill li quedés també aquesta estima per mi, independentment del que, el que m'he dedicat o on he aconseguit arribar o no arribar, no? Per mi m'ha redefinit una mica l'èxit, també. L'èxit per mi és que t'estimi el teu entorn.
0: Un altre punt de vista,
1: Absolutament.
0: Et fa col·locar-te en un altre punt de vista, aquesta maternitat. T'agrada molt l'humor. No sé si, ara pensava, no sé si voldrà que la recordi més això per la feina, no, ara que deies, o per exemple per l'humor, no? Que segurament t'acompanya en totes les facetes de la teva vida, no? I amb l'humor, jo et volia demanar si creus que és més difícil parlar, no, de la realitat que ens envolta a dia d'avui, fer humor a dia d'avui que anys enrere, no? O potser continua sent tant o més necessari?
1: Jo crec que és tant o més necessari. Per mi, no és més difícil. Per mi és un estil de vida. És a dir, jo no concebo viure sense fer un acudit, sense riure'm de mi mateixa. Aquest llibre és un llibre que dic d'humor a autohumiliació, perquè és que me n'enfoto de mi mateixa, no? Per connectar amb els altres. I crec que és una gran manera riure's de tu per després connectar amb els altres. I avui en dia, amb la de barbaritats que passen, si abandonem l'humor, deixem de ser persones, no? Era com Primo Levi quan deia de seguir al camp de concentració, no? Se seguia rentant les dents, si això és un home, per no abandonar la seva humanitat, no? Per mi l'humor comparia en ser humans, que així és com acaba el llibre, no?
0: Avui al nostre qüestionari et faré només dues preguntes.
1: Epa! Perquè m'enrotllo molt, oi?
0: Vaja, i aquestes preguntes seran amb qui aniries, i no sé si han canviat aquestes preguntes en el darrer any, sí o no, la resposta a aquestes preguntes, amb qui aniries a fer un cafè a la cantonada?
1: Que no sigui la meva família, oi? Entenc que és algú de fora. Mira, me l'he pensada molt, aquesta, amb qui aniria a fer un cafè. És que aniria a fer un cafè amb persones que estiguin disposades a canviar d'opinió. I jo sóc una d'elles. O sigui, quan discuteixo sobre política, per exemple, sempre penso, són estèrils les discussions en què busques canviar l'opinió de l'altre, no? És què m'aportes tu, quina visió de la realitat tens tu que em pugui fer canviar a mi d'opinió, no? Però si pogués triar una persona a qui admiro moltíssim, Nina Simone, si estigués viva. M'encantaria saber què passa pel seu cap, perquè crec que era un cap complicat.
0: Bona tria. I amb qui no aniries, amb qui no faries ni una passa al costat?
1: Amb qui no faria ni una passa al costat? És que seria un estereotip de persona, no? Aquelles persones que només odien. Que això és una cosa que em fascina. L'altre dia m'explicava una història, no?, d'algú que ratllava el nazisme, però és un exemple de molta gent que fa afirmacions surrealistes, no? I jo em pregunto, d'on surt tot aquest odi? per què et sents tan malament per haver de dir, i vaig a dir una expressió xunguíssima, per dir aquells moros amb un adjectiu que no penso ni pronunciar, per què hi ha tant d'odi dins teu perquè hagis de generalitzar?
0: Doncs un interrogant que posem damunt la taula també a moda de reflexió. I Elisenda, acabem tal com hem començat, us recomano molt aquest La mare dels ous. Em deies abans d'entrar en directe, doncs, que t'espera un Sant Jordi
1: mogut.
0: Espero que tinguis molt d'èxit.
1: Moltes gràcies.
0: I acabem com hem començat, amb música que tu ens proposaves. Presentes tu mateixa el tema?
1: Home, per favor, és que la gran Tina Turner, aquest és un... Bueno, és que l'hem de sentir, Ella, com deia, nice, easy and rough.
0: Tot dones, Tot hem parlat
1: dones.
0: De Nina Simone, hem començat amb Beyoncé.
1: Sempre.
0: I acabem amb Tina Turner. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu.
1: Adéu.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I el First Dates literari, precisament seguim parlant de llibres, ha reunit més de 500 alumnes al poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià. Inspirat en el programa de televisió, la iniciativa reuneix grups de 10 a 12 alumnes que no es coneixen entre ells en una mateixa taula i allà comparteixen un menú literari. Amb un berenar d'acompanyament, els joves de primer de batxillerat, però també de secundària, debaten sobre llibres proposats prèviament en una llista pels docents. Tot plegat serveix com a punt de conversa perquè així els estudiants puguin intercanviar impressions sobre diferents novel·les. El nostre company, en Daniel Mormuth, va agafar cita i no es va perdre aquest First Dates.
3: Estem al poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià, que celebra la desena edició del First Dates literari, una iniciativa en què joves es reuneixen per parlar sobre llibres que han llegit. Són alumnes de primer de batxillerat i també de quart d'ESO i serveix per a compartir experiències i opinions personals sobre aquestes obres literàries. És un projecte que va néixer fa ara una dècada a l'Institut Vázquez Montalbán d'aquí de Sant Adrià i que enguany ja ha reunit fins a 500 alumnes, així que anem a conèixer una mica més a prop aquest esdeveniment. Estem amb la Rosalía Delgado, creadora i coordinadora del projecte. Com afronteu aquesta nova edició?
4: La veritat és que és un somni, perquè va començar com una idea molt friqui, que fins i tot em feia vergonya dir-la, i al començament em va sorprendre la resposta positiva dels meus alumnes, perquè el primer any ho van fer sols només al meu institut, al Vázquez Montalbán d'aquí de Sant Adrià, i clar, va sortir també que uns altres companys amics d'altres centres es van engrescar i llavors ho vam començar a fer entre un altre centre i jo, i fins ara que som més de 15 centres i aquest any doncs totalment sobrepassats, més de 500 alumnes. Sembla que hagi de ser una activitat solitària, sí que té una part solitària, però a tots els actors ens agrada molt compartir el que hem llegit, els entusiasmes, i això és molt important perquè es va retroalimentant, potencia l'afició a la lectura. Llavors hem intentat aprofitar aquesta necessitat que tenen els adolescents de socialitzar, doncs a partir de la lectura, nosaltres els agrupem per lectures afins perquè tinguin algun punt de trobada i un punt de partida per la seva conversa i després allà on els portin. La idea és que avui dia potser estan massa connectats en pantalla i no realment en persones. Llavors és una manera que descobreixin que el contacte directe amb la gent doncs val la pena. I d'aquí surten molt contents.
3: La Paula Corripio és una professora de l'Institut Pau Casals de Badalona. Com ha estat la preparació d'aquest esdeveniment?
5: Jo vaig començar... l'any passat vaig treballar a l'Institut Manuel Vázquez Montalbán i aquesta iniciativa me l'emporto d'aquest institut treballant amb la Rosalía. Llavors, aquest any he treballat al Pau Casals i ha estat una iniciativa que hem iniciat en aquest institut. Hem agafat els alumnes que tenien un interès per la lectura i que a vegades passa desapercebuda i els hem intentat donar un espai perquè puguin trobar altres persones d'altres centres on puguin connectar amb aquesta passió que tenen, i ha estat això, que trobin un espai on també poder-se comunicar i parlar de la lectura. Els interessa la lectura, però a vegades fa por dir en veu alta davant de tots els teus companys: a mi m'interessa la lectura. I aquest espai és un lloc segur on poden fer-ho, i per això ho hem intentat promoure-ho des de l'institut. Literatura romàntica fins a la literatura esportiva, ara que ha sortit el llibre de l'Aitana Bonmatí, el nostre institut ha triomfat molt, i també el de Desconocidos, que és un llibre de llibre romàntic, també ha agradat molt. I això, vull dir, de tot. Hem trobat de tot tipus de llibres.
3: La majoria dels joves que participen destacant que la lectura és una afició que els fa desconnectar de la rutina i sobretot de les pantalles. Anem a conèixer com estan vivint aquesta jornada.
6: Em dic Joana Fernández Belicopolska, vinc de l'Institut Pau Casals i estic cursant segon de batxillerat. Doncs la veritat és que una professora em va proposar aquest projecte perquè sap que m'agrada molt llegir i tal, i doncs... jo crec que és una bona oportunitat per conèixer gent que li agrada la lectura també i que comparteixes al final els mateixos gustos. Tenim llibres diferents, però jo per exemple tinc un romanç que, molt xulo, i després hi ha altres llibres que Perfectos Mentirosos, que també és així una mica de romance. A mi és que sempre m'ha agradat molt llegir i crec que també de vegades ens sentim una mica fora de lloc a les persones que els agrada llegir, i crec que aquesta dinàmica ajuda molt a conèixer gent que et fa sentir a gust al final.
7: Me llamo Rocío Monsonterrino, soy de tercero y vengo del Pau Casals. Es la primera vez que vengo y he venido, pues no sé, porque me gusta leer y me río mucho con la gente, entonces pues así también socializo y salgo de mi casa. De amor, a lo mejor también misterio, algo que me tenga enganchada. Hay poca gente que lee, pues o por pereza o porque no les gusta, pero leer es como que salir de tu zona de confort y meterte en otro mundo.
8: Soy el Joan Utrillo. Vinc de l'Institut Vilamajor i és la primera vegada que vinc perquè vinc de primer d'ESO i jo he vingut per fer a la taula 47, la del manga, i he vingut a parlar una mica del llibre. I a mi m'agrada el manga pues, perquè és un llibre que a mi molta lletra em mareja i no m'agrada, i jo he triat el Naruto, que és un dels meus mangas preferits. Jo ho trobo molt bé perquè és una manera de, com de treure els joves cap a la lectura, que trobo que és com una manera de distreure's molt millor que les pantalles.
9: Jo sóc la Natàlia Ruzafa, de segon de l'ESO, de l'Institut Camplanes.
10: Jo em dic Sabrina, de segon de l'ESO, i vaig al centre del Bisbe Berenguer.
11: Em sembla molt interessant perquè és com una forma que els joves ens iniciem a la lectura i coneixem altres nens que també els agrada llegir.
10: Em sembla molt bé perquè, a part de que socialitzem, ens coneixem i coneixem amb més gent i, a part, parlem del llibre i molt bé, molt interessant.
11: Jo, per exemple, m'he llegit un de Eloy Moreno, de Redes, que són com llibres de reflexius, i ella també se l'ha llegit, que és un llibre com que et fa pensar sobre els perills de les xarxes socials i tot això.
12: Jo em dic Iker i sóc de segon d'ESO i vaig al centre Bisbe Berenguer.
13: Jo em dic Iker Ramos, perquè nos llamamos igual, i voy a segundo de la ESO i voy al mismo instituto.
12: Superbé, a veure, és una manera de socialitzar amb la gent i de conèixer noves persones que doncs no coneixes.
14: Jo del llibre de Redes, que són dos llibres, el de Invisible i Redes, i estem parlant una mica dels dos. Què ens ha semblat? Parla una mica sobre de l'actualitat, del perill que pot tindre les xarxes i amb la gent que ens ajuntem.
3: Misteri, manga o romans han estat alguns dels gèneres preferits dels joves. Tots plegats han compartit un berenar, un menú literari, alhora que han pogut socialitzar i passar una bona estona compartint literatura.
2: Doncs, Daniel, una molt bona iniciativa la que ens portes des de Sant Adrià, i és que la literatura, ja ho hem vist, pot unir també persones que són desconegudes però que tenen molt en comú a través dels llibres. Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I qui ets tu, Emma Teixidor, avui que ens acompanyes en aquest espai musical dedicat també a versions, a les versions que s'han fet de temes com aquest de Maritrini, no?
1: Maritrini, sí. Pensant tot just ara que hem passat el 8M i tenint en compte doncs, que a dia d'avui no s'ha assolit el repte de la igualtat entre homes i dones i sumat que aquest any ens hem posat a proposar fer cançons reivindicatives, doncs avui us parlo d'aquesta cançó que va ser molt important pel feminisme a l'estat espanyol durant el franquisme. El missatge és molt clar, rebutjar el rol tradicional d'aquesta dona submisa. Buscant cançons, clar, et surten les típiques cançons de caire feminista, però vaig trobar aquesta que vaig pensar que era una bona oportunitat doncs, també de parlar doncs, del feminisme a l'estat espanyol i de què va representar doncs, en èpoques molt determinades. Es tracta d'aquesta cançó que es diu, com tu deies, Yo no soy esa, de Maritrini, un himne feminista en el que milers de dones van trobar consol, segons publicava el 2022 el diari El País. I és que la compositora murciana va ser la primera dona a sortir a l'escenari de la televisió espanyola amb pantalons, una atrevida de l'època i que li va causar moltes crítiques per part dels periodistes de l'època que no van saber callar-se.
0: Imagina't.
1: Sí. En realitat es deia Maria Trinidad Pérez de Mirabete Mille, nascuda a Caravaca de la Cruz, a Múrcia, el 1947. Tot i que de ben petita la família ja va marxar cap a Madrid i va morir el 2009. És una dona de marcada personalitat, va ser una figura destacada de la música espanyola de la transició i escrivia doncs, les seves pròpies cançons, cosa poc habitual també per les dones de l'estat espanyol en aquella època. Parlava des del punt de vista d'una dona amb lletres sobre identitat, amor, llibertat i autonomia. I va començar a doncs, tenir èxit en els últims anys del franquisme quan encara hi havia doncs, molta censura cultural. Abans de triomfar a Espanya havia viscut a París on també va acabar vivint-hi també durant un temps perquè aquí se sentia una mica incompresa, que estrany també. I això, doncs, la lletra parla d'una dona que rebutja el paper tradicional que la societat espera d'ella. I d'això doncs, hi ha, doncs, com t'imaginaràs, diverses versions. Aquesta que et proposo següent també és de la Maritrini, però acompanyada.

0: Que aquesta és més recent, no? I per tant, la qualitat del so també doncs,
1: és veritat,
0: millora.
1: Això també és veritat. Sí, és una versió de 2001 en el que Mari Trini canta amb els Panxos. Per tant, és una cançó superfeminista, però que incorpora doncs, aquesta veu d'aquests tres homes que formaven los Panxos. És una de les reinterpretacions més curioses de la pròpia autora. Té alguns detalls interessants, només pel fet de convertir aquest clàssic, en aquest cas, en un bolero. També canvia pel fet que ara hi ha doncs, aquestes tres veus masculines que l'acompanyen, com et deia, i té un tempo més romàntic, pausat, que fa que la cançó sigui i soni més nostàlgica i sentimental. Si vols, anem a una altra versió una mica més moderna. Vinga. Coneixes aquesta veu o què?
0: Aquesta és la que li deien Rosa d'Espanya.
1: La Rosa d'Espanya.
0: López, no era?
1: La Rosa López, sí. És una versió de 2012. Doncs, com dèiem, és una cantant espanyola molt coneguda que es va fer famosa el 2001 gràcies al programa Operación Triunfo, coneguda, com deies tu, com la Rosa d'Espanya. Ella és Rosa María López Cortés, del 81, nascuda a Granada, i abans, doncs, era una noia molt senzilla, amb una vida molt senzilla, que va acabar, doncs, a primera fila de notícies musicals, perquè va guanyar doncs, aquest Operación Triunfo, el primer, que va ser tota una revolució en aquest espai. I si vols anem a una altra versió, en aquest cas una versió cúmbia. Yo no soy esa que tú te imaginas. Aquesta és una versió de 2021, la canta Anaidita i su Sonora. És un projecte de cúmbia i música tropical liderat per la cantant Anaidita, molt coneguda dins de l'escena grupera i cumbiera de Mèxic. És una cantant que porta molts anys dins d'aquest àmbit de la música tropical i va començar de molt petiteta, tot i que doncs, va començar doncs, amb el temps va participar en concursos i espectacles fins a guanyar doncs, certa notorietat. Segueix el model de les sonores, que són aquests grups de tropicals que tenen secció de vents, trompetes, percussió, llatina, ritmes de cúmbia i salsa, i aquesta doncs, veu femenina que posa ella. És un estil que ve d'una tradició molt popular a Llatinoamèrica i converteix aquesta balada íntima en aquesta cúmbia que pot ser
0: més ballable.
1: Sí, més ballable.
0: Molt bé.
1: Si vols anem a la següent. Vinga, en aquest cas, una mica de flamenc. Jo no soy
0: esa que tu. Per ara tot veus femenines,
1: sí,
0: no sé si
1: no
0: això canviarà.
1: No canviarà, sí, és difícil. Sí que n'hi ha una que, igual com hi havia els Panxos, n'hi ha una altra que veurem en què hi ha també un home, però és una cançó femenina, perquè diu, jo no soy esa al final, no? Aquesta és una versió de La Húngara, de 2011, que s'inclou dins del disc Vivo Cantando. La Húngara és el nom artístic de Sonia Maria Priego Bárbara, una cantant espanyola molt popular dins de la rumba flamenca i també del pop flamenc. Va néixer a Écija el 79, a la província de Sevilla, i el seu sobrenom, La Húngara, li va posar el seu avi perquè, segons ell, tenia trets que li recordaven a una dona hongaresa i es va donar a conèixer l'any 2000 amb el disc A Camarón. Amb els anys s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles d'aquest estil. I si vols d'aquesta versió, ens anem una altra vegada cap a l'altra banda de l'Atlàntic. Vinga. Mm-hmm.
0: Anem cap a Llatinoamèrica.
1: Sí, ens anem cap a Ecuador, para Ecuador y el mundo. Ella és la Sanyi, és una versió de 2014, i la Sanyi és una cantant llatina relativament poc coneguda internacionalment, que va publicar música sobretot a la dècada del 2010. Curiosament, en el disc aquest que parlem de Para Ecuador y el mundo, ella mateixa apareix com a compositora, cantant i productora de diverses cançons. Aquí el títol canvia una miqueta, ja no és el jo no soy esa, sinó ara és esa no soy yo. Aquí el títol té a veure, perquè sí que és veritat que es va modificant i el cançons on és jo no soy esa i o sí, fa com petits matisos la lletra.
0: Tot es fa amb aquesta lectura feminista, se
1: sí.
0: Li poden fer?
1: Sí. Sí, el que passa és que també és veritat que de vegades s'agafa aquesta versió com més com a ferida d'amor, no? Uh-huh. I no tant com la reivindicació del poder de jo sóc aquesta i no canviaré segons les normes establertes en la societat. Aquesta és una cançó pensada més ara per ballar o escoltar en context popular, que no pas ja aquesta balada íntima amb aquesta reflexió de jo no sóc aquesta dona que tu m'imposes que jo sigui. Si vols anem a un altre, en aquest cas de pop electrònic. Jo no soy esa que tu t'imagines. aquesta Scube és una versió de 2021, és un senzill, i Scube és un projecte musical de la cantant i compositora Marian Frutos, una artista espanyola de pop electrònic i indie. Va néixer a Lorca, a Múrcia, i va començar la seva carrera musical el 2013 amb aquest projecte, amb aquest nom, que no és cap acrònim ni té cap significat especial, és només un nom artístic. I ella barreja, doncs, pop electrònic, indie pop, elements de dance i també de synth pop. Si vols, ens anem encara a una altra versió, en aquest cas força peculiar. Vinga.
0: Una mica més propera, no?
1: Sí, aquesta és de 2025, potser és la més nova, la més actual, i la canta Laona Mafalda. És una cantant i compositora espanyola de pop alternatiu, coneguda per una música molt emocional que barreja l'indie pop, l'electrònica i també les influències del rhythm and blues. El seu el nom complet, alerta, ara el que et diré, és Mafalda de Bulgària. Oh. I és que va néixer el 94 a Londres i és filla de Kirill de Bulgària i neta de Simeó II de Bulgària, que va ser rei de Bulgària i posteriorment també primer ministre.
0: Teoria, tota una buròcrata,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Aristòcrata.
1: Això sí, es va dedicar a la música, ho va poder fer. Per això sovint es diu que té origen en la família reial búlgara, tot i que la seva carrera no té res a veure, doncs, amb la família. Va començar a publicar el 2021 amb aquest projecte que es diu Ona Mafalda i aposta per aquest so, doncs, molt internacional. Si vols, d'aquí, encara ens anem a una altra versió, en aquest cas, doncs, ara l'escoltem.
0: Aquesta la veig més discotequera, eh?
1: Sí, això em dius que és la Rafaela Carrà i m'ho crec, també. És una versió de 2004, s'inclou dins del disc Viva la Noche, ja t'ho diu tot, no? I Karen Paola és una cantant, actriu i personalitat televisiva xilena, molt coneguda al món del pop llatí i a la televisió de Xile. El seu nom complet és Karen Bejarano i va néixer el 85 a Santiago de Chile. Durant molts anys va utilitzar aquest nom de Karen Paola, tot i que també ara, doncs, comença a utilitzar el seu nom propi. Després, la seva interpretació porta la cançó cap a un estil, doncs, això, un poc més dramàtic, més festiu i amb molta potència vocal. Si vols, encara ens anem amb una versió de pop rock. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. Doncs en aquest cas és una versió que he trobat a YouTube de 2015 i ella, la que canta, és la Soledad del Río. És la vocalista d'un altre grup xilè que es diu la Guatxa, i en aquest cas també ella es feia dir amb aquest nom. És una compositora, actriu i artista multidisciplinar amb trajectòria en música i també en escena. També ha desenvolupat treballs artístics interpretatius, ha combinat la música, bé, uh-huh. És un tot terreny en aquest cas.
0: Potser és de la cançó que les versions menys divergeixen,
1: sí,
0: no?
1: Més
0: les unes,
1: sí,
0: de les altres.
1: Excepte, no, aquestes més caribenyes o més tropicals,
0: sí,
1: no?
0: La cum, sí, i tal, però sempre dintre, sí, d'un registre.
1: Sí. Sí, la seva música inclou elements de folk, teatre, poesia, reflexió personal, bé. En aquest cas, si vols, ens anem a una versió ara una miqueta més acústica, però sí que és veritat que no té massa diferència. Yo no soy esa que tú te imaginas. En aquest cas més íntima, i és de l'Adriana Moragues, de 2021, i que és d'un directe de YouTube. I si vols, ens n'anem a la darrera, la número 13, en aquest cas, per acabar així amb aquesta cançó. Vinga. Yo no soy esa. Seguim en la mateixa línia, en aquest cas sí que és veritat que és un grup, en aquest cas, doncs, més consolidat, amb més personalitat. Es tracta del grup o la cantant La Bien Querida, és una versió de 2019 i que s'inclou dins del disc Miedo. La Bien Querida és el nom artístic d'Ana Fernández Villaverde, una cantautora i artista visual espanyola nascuda al 72 a Bilbao, i és una figura molt important de l'indie pop espanyol des de l'any 2000. Per tant, doncs, té una trajectòria important i amb aquesta versió ens quedem.
0: Gràcies, Emma, un cop més per haver-nos acompanyat.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al bell mig de la Guerra dels 100 anys, un jove noble francès guanya fama de guerrer excepcional i es converteix en home de confiança de Joana d'Arc. El seu nom? Gilles de Rais. Tanmateix, darrere d'aquesta imatge de cavaller i gairebé heroi, batega una història molt més fosca. Segrestos, tortures, assassinats, abusos de tot tipus i rituals satànics. Però qui va ser realment? Un assassí en sèrie sàdic i sense escrúpols, el Barbablava que la història ha mitificat? Un home trastornat pels horrors de la guerra? O potser una víctima d'una conspiració per arrabassar-li les seves terres i fortuna? Avui, a les portes de Troia, explorarem la vida i el mite d'un dels personatges més aterridors de l'edat mitjana i de la història de la humanitat. Benvinguts a la història d'un assassí que va néixer a la Torre Negra. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per dedicar-li un programa a Gilles de Rais. I ho farem amb, els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones.
2: I Albert Abril, benvingut.
4: Què tal?
2: Albert, per què li hem de dedicar un programa